0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: A Caprabo fins al 26 de maig t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
8: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
1: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
9: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
10: Bon dia, dissabte 23 de maig, dissabte de sol i molta calor. Núria Saró, bon dia.
11: Hola, molt bon dia. Comencem la jornada d'aquest dissabte amb alguns núvols baixos, boirines, davant de la Costa Brava. A la resta, molt de sol i atenció a la tarda que tindrem algun ruixat local al Pirineu, Prepirineu i unes temperatures molt altes, màximes entre els 30-35 graus a l'interior i a la costa es quedaran voltant els 25 graus. Ara mateix els termòmetres ja apunten maneres, 16 graus ja a Girona, 17 a Lleida, 19 a Tarragona i 21 a Barcelona.
10: Sol i calor que de ben segur voldran aprofitar els qui dilluns que ve, coincidint amb la segona Pasqua, tenen festa. Per això estarem pendents de l'operació sortida de trànsit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Encara n'han de sortir 300.000 vehicles en l'operatiu més gran a les carreteres en el que portem d'any. Repassem ara l'actualitat informativa. Dia esportivament marcat per la cita que el Barça femení té aquesta tarda amb la final de la Champions. Les blaugranes s'enfronten a partir de les 6 a l'Olímpic de Lió a Oslo, des de la capital noruega, Napalet.
12: El Barça vol convertir Oslo en l'escenari de la quarta Champions i per aconseguir-ho ha de guanyar l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, l'exentrenador blaugrana. Bones notícies per Pere Romeu a la prèvia perquè totes les futbolistes es van entrenar amb normalitat a l'última sessió, excepte l'única lesionada de llarga durada, Laia Alexandri. La capitana del Barça, Alexia Putellas, va parlar a la prèvia, l'envolten els dubtes sobre el seu futur, perquè acaba contracte aquest mes de juny, i va explicar quines són les sensacions a l'equip.
13: Els dos equips són els millors equips d'Europa, a nivell de jugadores, a nivell d'entrenadors, i crec que serà un partit molt disputat.
12: Es calcula un desplaçament de 4.000 culers cap a Oslo per donar suport a l'equip. S'han venut les 28.000 entrades de l'Ullevaal Stadium, l'escenari de la final, que arrenca a les 6 de la tarda des d'una hora abans a les 5. Ens hi posem el Què t'hi jugues, Barça, de SER Catalunya.
10: Avui, que també és un dia importantíssim pel Girona, guanyar o baixar. Núria Vilamala, bon dia.
14: Hola, Gemma, bon dia. Sí, una autèntica final i amb els números molt clars, eh? Si el Girona guanya l'Elx, els de Mitchell continuaran una temporada més a primera divisió. Si perden o empaten, baixaran a segona. És un partit a tot o res, a cara o creu, contra un Elx que també es juga a la permanència. I per aquesta final, Mitchell podrà comptar amb el capità Cristian Estuani, que estarà disponible però jugarà un dia més infiltrat per les molèsties que arrossega el genoll. S'han venut totes les entrades a Montilivi i s'ha preparat una gran rebuda a l'equip per una final, per un dels partits més importants de la història del Girona, que vol continuar sent equip de primera divisió.
10: Avui que tenim novetats pel que fa al cas Andic, en concret del mòbil de l'acusat. Avui SER Catalunya us pot avançar que Jonathan Andic va dir als Mossos que li havien robat el telèfon a l'Equador, però la policia ha comprovat que el mòbil del fill del magnat de Mango mai va donar senyals al país llatinoamericà. Més detalls, Andrea Villòria.
15: Exacte, l'investigat va encarregar un nou mòbil després de la mort del seu pare i se'l va canviar 3 mesos després. Els Mossos els va dir que l'havia renovat perquè l'anterior, el que duia el dia del suposat homicidi, li havien robat en un viatge exprés de 48 hores a Quito. Els Mossos van demanar informació a totes les operadores d'Equador i, tret d'una que encara no ha pogut contestar, la resta han confirmat que el terminal no es va connectar mai a Equador i que no ha tornat a donar senyal. Els investigadors no descarten que aprofités aquell viatge per desfer-se del telèfon, mentre que la defensa ho nega. Diu que senzillament el gener va encarregar el nou model d'iPhone i que se'l va canviar quan es va quedar sense el telèfon anterior.
10: Encara als tribunals, el jutge ha enviat a presó provisional l'assassí de la seva exparella a Figueres, a l'Empordà. L'home havia estat condemnat el dia abans per un delicte de maltractaments contra ella i s'havia saltat, Martí Oliver, diverses vegades l'ordre d'allunyament.
16: El detingut de 48 anys ha admès els fets davant del jutge per un crim que va passar dimarts però que va arrencar 2 dies abans. Diumenge el van detenir per haver maltractat a la seva exparella, tot i que la policia no va apreciar que hi hagués un risc d'agressió greu i a més tampoc constaven antecedents. Dilluns va quedar en llibertat amb un ordre d'allunyament, però hores després el van tornar a arrestar per trencar-la i haver agredit novament a la víctima. Com que ella no va voler denunciar, la policia diu que no es va poder fer el qüestionari de risc i l'endemà, segons el jutge, la dona tampoc es va presentar al jutjat i la fiscalia no va demanar presó preventiva, que el jutge no pot ordenar d'ofici. Poques hores després, l'home va matar la seva exparella en una plaça de Figueres.
10: Publicitat i tornem.
17: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
19: l'Auditori.
18: I per anar de museu, concert i espectacle,
19: l'Auditori.
18: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
20: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
10: Els minuts i seran les 9 del matí. Els nous pressupostos aprovats pel govern s'hauran de validar definitivament el 2 de juliol al Parlament, un calendari que podria endarrerir-se unes setmanes si alguns dels partits de l'oposició decideix recórrer-los al Consell de Garanties Estatutàries. Els nous pressupostos són, Xavi Abelló, pràcticament els mateixos que s'havien presentat fa 3 mesos.
21: En els comptes presentats fa 3 mesos, el govern ja havia contemplat reservar gairebé 900 milions d'euros que, per dir-ho d'alguna manera, van deixar en blanc i així poder-los omplir d'algunes peticions de Comuns i Republicans. I això és el que han fet, per exemple, amb mesures com els 20 milions per reforçar l'agència tributària o els 100 milions destinats al Pla de Pobles. El cas és que la despesa total és exactament la mateixa, més de 49.000 milions, i la distribució per departaments també. Això sí, una bona part d'aquests diners acordats amb Esquerra estan vinculats a que es recapti més del que s'havia previst inicialment, cosa que des d'Economia donen per fet per com estan en la marxa econòmica des de principis d'any.
10: L'oposició ja ha criticat els comptes. De moment, per cert, pel que no s'ha reservat ni un euro és pel que pugui costar un pacte amb els professors que continuen amb les protestes. I acabarem a ritme de Bad Bunny després del primer concert del cantant puertorriqueny a Barcelona. La crònica és d'en Joan Bofill.
22: Començar el concert demanava que oblidéssim tot el que passa fora de l'estadi. I la veritat és que així ha estat. Tot i que més que un concert ha estat una festa llatina, una festa boricua. I a la nit, la festa ha passat a ser de reggaeton. Amb la gran sorpresa. Bad Gyal cantant Yo Perreo Sola al terrat de la casita. sota hi havia jugadors del Barça com Gavi o Lamine Yamal. S'ha cantat visca el Barça, visca Catalunya, però sobretot s'ha celebrat a Puerto Rico.
0: Somos por esta noche. Todos los que estamos aquí somos puertorriqueños y puertorriqueñas. Sigue cantando.
10: Doncs a ritme de Bad Bunny arribarem al punt de les 9 del matí. La crònica ampliada de Joan Bofill a l'hora 14 a partir de les 2.
2: En la cadena SER...
19: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
23: Con la información del sábado, con su Hype Nadie, buenos días.
24: Hola Javier, buenos días. La crónica política en España continúa orbitando en torno a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La oposición, a falta de una sentencia judicial, ya ha dictado sentencia en la calle. Hoy la derecha y la extrema derecha participarán en una manifestación en contra del gobierno para pedir la dimisión del presidente Pedro Sánchez. Esto en España. Mientras, de la crónica internacional, la guerra en Irán entra en una nueva semana de impas con un alto el fuego que ahora solo pende de que Estados Unidos reanude de los ataques. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido con su secretario de guerra para repasar todos los objetivos a atacar. Cuentan medios de ese país, como el New York Times o el Financial Times, que Trump dará poco margen a las negociaciones y que entre sus planes están los bombardeos contra infraestructuras energéticas y depósitos de armas nucleares. Sobre esto, precisamente... ha asegurado Trump, confiado que Irán no volverá a tener armas nucleares y que el conflicto acabará pronto. Hoy, por cierto, Teherán está manteniendo reuniones diplomáticas en busca de un plan de paz, aunque las posturas con Washington siguen alejadas. Todavía del exterior, Venezuela anuncia que ha liberado a más de 300 políticos, presos políticos beneficiados por la amnistía general que aprobó el pasado mes de febrero. Dice la presidenta venezolana Delcy Rodríguez que aún se esperan muchos más.
25: Un proceso hasta ahora de 395 liberaciones y sé que vamos a superar las 500 liberaciones en las próximas horas.
2: Cadena SER. Servicios informativos.
26: Hay noches que pasan y noches que lo cambian todo. El 18 de junio en Madrid llega una de ellas. Gala Esencia. Una noche que nace para cambiar el futuro. Porque si las niñas y los niños sueñan, el mundo cambia. ¿Vas a estar? Fundación Vicente Ferrer.
27: ENISA, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. ENISA.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
28: En El Corte Inglés pensamos en ti cada día. Por eso bajamos los precios en más de 1.300 productos de tu cesta de la compra para hacerte la vida más fácil. Y para que puedas contar con la calidad y variedad que más te gusta. Para que comprar mejor te cueste menos en tu día a día. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
29: Nuevas tensiones internacionales, líderes imprevisibles y una actualidad que cambia minuto a minuto. En momentos así, no basta con saber lo que pasa, hay que entenderlo en profundidad. Suscríbete a El País y accede sin límites a nuestras investigaciones, análisis y contenido exclusivo con el que conocer lo que está sucediendo y todo lo que está por venir. Únete a nosotros, El País.
30: ¿Qué haces?
31: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
30: ¿Qué es eso?
31: Es el mantra clave del verano.
30: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
32: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
33: 5, 34, 35, 42 y 46. Soles 3 y 5.
32: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
34: Yo, si tiendo bien, no plancho. Porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso con el Club al Campo, comprando este costillar de cerdo a 5,95 euros el kilo, acumulas un 10% en saldo en tu tarjeta. Oferta disponible hasta el 1 de junio en Península y Baleares. Consulta la oferta en alcampo.es.
35: En Alcampo sales ganando.
3: Movistar Plus tiene el plan libre cines, series y mucho más por solo 4,99 al mes. Todo el entretenimiento que quieras en una sola plataforma, sin buscar en otro sitio, sin complicaciones. Y no necesitas cambiar de compañía. Lo contratas y listo. Advertencia, con todo esto dentro, no podrás ver otra cosa. Movistar Plus. Plan libre 4,99 al mes.
4: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver. Más info en visionlab.es.
5: Mañana, último día en el Corte Inglés para ahorrarte el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
6: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
5: Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos.
6: También en web y app.
5: Hasta el 24 de mayo en compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
6: Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
7: Ser Catalunya, Barcelona.
8: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
9: Llanuras y montañas, per hieros...
8: Ens visita la companyia de La meitat de l'ànima, adaptació teatral de la novel·la de Carme Riera. Amb la directora Magda Puyó i l'actriu Antònia Jaume, seguirem la vida d'una dona misteriosa a l'exili republicà. I just acaba dir de Terradecans...
11: Hondo, què haces?
8: Amb Mariona Borrull celebrarem l'èxit del cinema català en el festival més important del món.
7: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
12: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
7: Tots els nostres continguts.
12: Som a tot arreu. Som al teu costat.
7: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
12: Tot això passa aquí.
13: Entre les 12 i les 2, a Ser Catalunya. Què t'hi jugues?
14: Pere. Bon dia.
15: Ha tornat Pelé Milla.
16: Vale, si escoltes alguna cosa, m'ho dius.
17: ¿Este quién es?
18: Manolo.
16: Manolo. Muy mal, Manolo, muy mal.
15: Tonto, ¿sí? ¿Por qué no marca un gol, gilipollas? Que era un gilipollas. A segunda.
13: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ser Catalunya a Barcelona.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
3: l'Auditori.
2: I per anar de museu, concert i espectacle,
3: l'Auditori.
2: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
4: Volem portar la Champions des d'Oslo.
5: Futbol Club Barcelona!
4: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval al Passeig de Gràcia en Diagonal. Les invitacions ja s'han exhaurit. I a continuació, últim partit de Lliga. València-Barça. A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Els de Hansi Flick tancaran temporada a Mestalla. Què t'hi jugues, Barça?
6: Amb el patrocini d'Aquaris Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
7: Aquest dissabte el Tot és Comèdia ens visita...
8: Com és que no vas tornar mai?
9: No podia.
7: Isabel Rocati, una de les cares més populars durant anys per Vent del Pla, estrena passats els 60 el seu primer paper protagonista al cinema, la pel·lícula Cowgirl. I també...
10: Debí tirar-me foto de cuando te tuve.
7: Viurem el fenomen musical d'aquest cap de setmana, la visita de la superestrella Bad Bunny a l'Olímpic.
0: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ser Catalunya, Barcelona.
2: A Gran Casino Costa Brava, Acoustic Nights. El 20 de juny a les 9 del vespre, el cantant Luis Mas, entre d'altres, presentarà Los Pijos No Saben Bailar, una manera divertida de tractar els conflictes de les classes socials. Sopar amb amenització per 49,95 euros, pàrquing inclòs. Més info i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
4: Aquest dissabte el Tot és Comèdia ens visita...
5: Com és que no vas tornar mai?
6: No podia.
4: Isabel Rocati, una de les cares més populars durant anys per Vent del Pla, estrena, passats els 60, el seu primer paper protagonista al cinema, la pel·lícula Cowgirl. I també... Viurem el fenomen musical d'aquest cap de setmana, la visita de la superestrella Bad Bunny a l'Olímpic.
0: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Delegación del Gobierno en Madrid cifra en 40.000 las personas que se han manifestado contra el Gobierno y Zapatero después de que le imputaran por el rescate a Plus Ultra. La protesta ha sido convocada por asociaciones de ultraderecha como Fundación Neos del exministro Mayor Oreja o Foro Libertad y Asociación del fundador de Vox, Vidal Cuadras. Siguiendo esa protesta ha estado nuestro compañero Carlos Sevilla. Adelante.
1: Sí, 40.000 personas según el Gobierno, el doble según los organizadores, han participado en esta manifestación contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
2: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
1: Muchas banderas de España, también símbolos franquistas entre los manifestantes que piden la salida del Gobierno con moción de censura o con elecciones anticipadas.
3: Para ver si este señor, el Gobierno este, se vaya de una vez, porque aquí ya estamos hasta las narices.
4: Es importante porque estamos en un golpe de Estado, así de claro. Y no aprendemos los españoles. Un cambio. Unas elecciones.
1: Entre los rostros conocidos, además de dirigentes de PP y Vox, hemos visto a Daniel Esteve de Desocupa o al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama. La marcha ya ha terminado, Almudena, y ahora decenas de manifestantes se concentran en los aledaños del Arco de Moncloa.
0: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que las negociaciones en Oriente Próximo son necesarias y fundamentales para lograr la paz con Irán. Son declaraciones que ha hecho en una entrevista en la CNN, Belu Jiménez.
5: El ministro Álvarez ha remarcado que no hay otro camino para la paz que las negociaciones y que la vía militar nunca es una opción. Además, ha apoyado la mediación de Pakistán, ha añadido que Irán no puede tener bombas nucleares y que deben parar sus ataques injustificados contra otros países de Oriente Próximo.
6: Lebanon must be part of the global peace deal and Hormuz must be reopened again with a free passage, a secure passage and no charge at all for that passage. I think it's possible.
5: Álvarez ha dicho también que el Líbano debería formar parte y que el estrecho de Hormuz debería de reabrirse con una política de paso libre y sin cobrar ningún impuesto a los barcos que lo crucen.
0: Y en Paiporta, en Valencia, ha inaugurada una escultura en homenaje a las víctimas de la Dana y a los voluntarios que ayudaron después de las inundaciones. En Radio Valencia, Adrián Sánchez.
7: El monumento recuerda a las 230 víctimas mortales de la Dana y es también un homenaje a todas las personas voluntarias que ayudaron al municipio tras las inundaciones. Sergio Baliño, de la asociación Revivim Paiporta, que ha organizado este acto, explica que el objetivo es crear un espacio permanente de recuerdo y de agradecimiento.
8: Es un homenaje a tantos héroes, a tantas personas que han sufrido, a tantas personas, pues eso, que al final se acercaron a nuestro pueblo sin pedir nada a cambio.
7: El monumento se ubica en el punto por el que durante las primeras semanas de la tragedia accedían al municipio los voluntarios y el material de primera necesidad. También desde donde los vecinos de Paiporta podían salir y alejarse un poco del desastre.
8: El lugar de salida, del lugar de escape y poder desconectar, que en esos momentos será también necesario.
7: Una escultura financiada con fondos solidarios recaudados por esta organización.
0: De la información del deporte, el Barça femenino puede conseguir hoy su cuarta Champions. Siria Vieira, buenas tardes.
9: Muy buenas, el Barça afronta hoy su séptima final europea en las últimas 8 temporadas. Esta vez se enfrenta al Lyon del ex azulgrana Jonathan Giraldez para conquistar la que sería su cuarta Champions, la final en Oslo desde las 6 de la tarde. Además, acaba de hablar Simeone en la previa del Villarreal Atlético de Madrid. Recordemos, su único partido que no se jugará mañana al no interferir el resultado en los demás equipos. Las palabras del técnico del Atlético de Madrid.
10: Mañana es un partido importante de cara a terminar mejor en Liga de lo que hemos estado durante toda la temporada, porque siempre hemos estado por debajo del tercero, si no me equivoco, y bueno, esperemos poder tener la conciencia de hacer un buen partido y en consecuencia poder terminar lo más arriba posible, que en este caso sería el tercer lugar.
9: Los colchoneros están empatados a puntos con el Villarreal, por lo que el vencedor del encuentro acabará en la tercera plaza.
0: Es todo, más información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
11: Cadena Ser. Servicios informativos.
12: Cadena Ser y Ser Catalunya. Més oients que mai.
13: És la 1:04 en directe. Comença la funció.
12: A la Cadena Ser i Ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
13: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
14: Ui, si t'obrim el micro,
13: et sentiran a tot Catalunya.
14: Ara sí.
13: Què? Commocionada?
14: Tu què creus?
13: Sí. Emocionat és un bon adjectiu?
15: Home, sí. Jo no sabia que em podia allò, venir pell de gallina escoltant Callaíta, per exemple, no, de Bad Bunny. Així estem, emocionades.
13: Bueno, que res, que va tenir la fortuna d'anar al primer concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic. Li va respondre a tot el que ell volia saber?
16: Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy. No, pero así no. Yo quiero que lo hagan cantando.
13: Comunió.
15: Bueno, estàvem...
13: Germanor.
15: Estàvem morts de la il·lusió, sí. No estàvem preparats ben bé que no, eh?
13: Mm.
15: No.
13: Quin va ser... Després en parlarem, i ens entretindrem, però digue'm, va, un moment que realment et va tocar.
15: Home, quan va sortir l'abat Guial... Va caure l'estadi, que dirien alguns. Sí, allà va ser molt fort. I és que, clar, era això, que te les saps totes, i és cançó rere cançó, que les has sentit mil vegades a les discos.
13: L'entrada més cara que has pagat?
15: Totalment. L'únic que, com que la vaig pagar fa un any, perquè amb aquesta cosa de fer-ho amb previsió, ara és gratis. Jo hi vaig anar gratis, perquè, clar, vaig pagar 170 euros, una cosa així, perquè fa tant.
13: I t'ha agradat tant que ara series tu qui pagaries. O sigui, que per qui pagaries el doble, vull dir, per
15: no, no, jo el doble no, eh? Home, potser no. No ens passem, eh?
13: Sí.
15: Home, 170 jo trobo molt.
13: En qualsevol cas, ben invertits aquests euros. I qui té entrada per anar avui a Bad Bunny, el segon dels concerts de l'Olímpic? Ferran Massaganyes, com estàs?
17: Què tal? Molt bon dia.
13: Aniràs al VIP, tu?
17: No.
13: 500, no, oracus, que costava el VIP? O 300?
17: A partir de 500, posa-li, no sé. No aniria al VIP, jo. No, a més, és que jo tinc sort que com que sóc alt,
15: ara
17: no em fa falta tenir grades a prop ni no. Coses VIP, perquè jo ja ho veig bé.
15: I el VIP vols dir que cal? És que el que agrada és comunió, no?
17: Ja, no sé. A més, el VIP et donen com merchandising i ja està. O sigui, tampoc és que el vagis a conèixer o sopis amb ell o de cop, saps? No.
13: Simplement estàs més a prop d'ell.
17: Sí.
13: I més, és com si estiguessis la primera filera d'un cinema, tens la pantalla més gran.
15: I justament és la més incòmode, la primera fila del cinema.
13: No ho sé.
15: Ho deixem aquí.
13: A veure, doncs el tenim aquí, a quatre passes.
15: Ai, quin susto.
13: No ha passat la nit allotjat... Bueno, ja porta uns dies allotjat a l'Hotel Mandarín del Passeig de Gràcia.
17: Jo m'he creuat mentre baixàvem cap a...
13: T'has creuat amb en Batman?
17: No, m'he creuat amb els seus de seguretat que tapen el... O sigui, entenc que ara devia anar a dinar, suposo. I ja... O sigui, jo anava baixant tan tranquil·lament i de cop han dit no, que no passi ningú per Passeig de Gràcia, no sé què, ja hem hagut de fer la volta... Bé, he fet la volta per darrere i ja està. Pau Claris, preciós. No, he anat a peu, perquè no, més accidents no tindré.
13: Molt bé, doncs avui, clar, no podia ser de cap altra manera, abordarem el gran fenomen musical mundial que és en Bad Bunny, que continua a la ciutat de Barcelona. Afortunats els més de 100.000 que van aconseguir entrada, que es van esgotar i van volar, com sabeu, en res, en qüestió de poques hores. Isabel Rocati, bon dia.
18: Molt bon dia.
13: L'actriu Isabel Rocati, benvinguda al Tot és Comèdia.
18: Un plaer estar aquí amb vosaltres, compartir aquest tros de matí amb vosaltres.
13: Escolta, tu en gastes de Bad Bunny? Te'l poses pues, o el poseu a casa?
18: Pues, si te soc sincera, no. Jo ja m'ha pillat una mica major i no, ara, per lo que vos estic sentint, m'estan entrant unes ganes tremendes d'escoltar aquest cavallero, aquest senyor. Sí.
13: A més, tu tens molta música a casa.
18: Això
13: perquè
18: sí.
13: La teva parella és un pianista
18: és
13: de jazz,
18: pianista.
13: És en Vito Figueres.
18: Meravellós, la veritat és que sí. Mm. Vaig servida, que diuen, vaig servida de música, sí.
13: Qui celebra més? Tu, els seus èxits musicals, els seus discos, els seus concerts, o ell, les teves estrenes teatrals, la teva primera pel·lícula com a protagonista? Cowgirl, que ara en parlarem.
18: I tant.
13: Qui celebra més?
18: És difícil de dir qui celebra més, no? Sincerament, jo que miro des de fora com ell celebra, veig que Joan celebra molt els meus èxits i sí, ho celebra molt. I jo m'alegro, sóc diferent d'expressió, però m'alegro moltíssim. Jo també ho celebro, això ho tindria que dir ell. Però jo crec que tots dos fem un equip bonico.
13: Sembla ser un programa del cor, però per tancat porteu com
18: 25 anys junts, pràcticament, que ens coneixem. Sí.
13: I jo que he anat fent una mica de... He anat allò mirant les vostres xarxes i tal. Sí. Re, vull dir en antena, vull dir públicament, aquesta meravellosa frase que et va dedicar a tu i a la vostra relació. Diu, compartir la vida amb qui estimes és aprendre a ballar al mateix ritme, fins i tot quan la música canvia.
18: Uau! Això ho ha dit Joan? Carai, estic impressionadíssima, és magnífico.
13: Es pot veure, és tan obert tot.
18: Oh! Ves el que em referia d'ell com m'expressa? Jo no m'expreso tan bé. Ell és meravellós de dir paraules així, frases així. Jo no m'he expressat, soc més tancada en aquest sentit.
13: Jo m'he quedat pensant en això de la música canvia. Clar, es deu referir a les etapes d'una relació, al fer anys,
18: El fer a junts, que evidentment, clar, és que...
13: A com es veu, es viu l'amor passats els 60?
18: Jo també ho pense, que és així. Bueno, compartir parella, jo crec que és dels regals de la vida més grans, i tenir la capacitat de créixer junts i d'afrontar, perquè trobo que de les relacions humanes en què ens trobem, la parella és de les més difícils, perquè el nivell de mirall i on te situa te fa veure aspectes propis de l'ombra, que se diu psicològicament, que un amic no te la fa, o inclús en el treball, que són... és la parella la que te fa confrontar-te amb aspectes propis serios. I jo crec que és necessari confrontar-se amb si mateix per a mantindre i créixer junts, si no s'arriben a nivells tòxics, per dir-lo d'alguna manera. I amb Joan tenim la sort tots dos, que som gent amb curiositat per treball intern. Tenim oficis que sabem que sense ixe treball intern tampoc l'expressivitat, la creativitat tampoc tira milles, eh? Així que, bueno, ahí estem.
13: Afortunada, afortunada tu.
18: Ahí estem.
13: Isabel Rocati, un habitual dels teatres, figura popular per sèries com Vent del Pla, doncs això, passats als 60, fa el seu primer paper protagonista en una pel·lícula preciosa que s'acaba d'estrenar a Cowgirl, una dona, una vaca, un passat traumàtic i la possibilitat de retrobar aquest amor que ara comentàvem en la tardor de la vida.
19: No pot anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
20: I si aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
21: No és més que una vaca. I ja està.
20: Tona és la meua vaca. L'única que me quede aixina que no està. Com és que no vas tornar mai?
21: No podia. Havia passat massa temps.
20: Mai és massa temps.

0: Girl, dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorenç, amb la Isabel Rocati, en Pep Moner i en Carlos Cuevas.
1: Exacte. Tu que has fet tant cinema, moltes òperes primes, no? Curiosament amb Carla Simón, amb la Mar Coll, però sempre secundàries, no? Per què creus que ha tardat tant a arribar ara, el protagonista?
2: Bueno, arriben les coses quan arriben, no sé com dir-te. Per mi ha estat un reto i un plaer immens. I no tenir referències de fer un treball protagonista en el sentit del rigor que requereix de rodar cada dia totes les seqüències. O sigui, el nivell de protagonisme de Cowgirl és gran, no? Jo no tenia experiència en aquest sentit. I realment per mi estava molt, molt nerviosa a l'inici. Era un gran reto. Sí, sí.
0: I t'arriba en un bon moment, creus? Vital, professional?
2: Jo crec que sí. Lo que una mica parlàvem ara fa poc, no? O sea, un es fa gran i les coses no te cauen del cel només per ser gran, sinó que jo crec que hem de posar la nostra part de créixer amb certa responsabilitat, no? Parlo pues, d'una mirada interna, d'un confrontar-se, d'un afrontar la vida i obrir-te a ella, no? I jo crec que és un moment bo per mi, com a actriu, però ja de la manera en com jo em situo, amb una certa humilitat, que això jo crec que es va guanyant amb el temps d'estar en l'ofici, tant siga davant de la càmera com davant del públic. I crec que és molt bonic que un actor des d'aquesta part de a veure, com puc desaparèixer? O sigui, jo crec que l'edat, si anem creixent amb responsabilitat, els actors anem desapareixent per a mostrar el personatge, que diem, no? L'ego lo anem deixant a part. I jo crec que és un bon moment en mi, parlo de mi, per a mostrar això.
0: Sí, perquè és un bon carregat d'egos aquest, El de l'escena, home, tots ho sabem.
1: Tu t'hi has portat sempre bé? Amb el teu ego t'hi has portat bé?
2: Sí, t'explico, perquè sí, lo que he canviat...
0: Quin gaire psicològic està agafant la conversa.
2: Sí, és curiós, és curiós, és curiós. Sí, bueno...
0: Aquesta no te l'esperaves.
2: No me l'esperava, no. El canvi que he tingut és de passar de quan era més jove a algo que és com, oi, esto hay que eliminarlo de mi vida, a de cop dir... Primera, és un aspecte propi i estic aquí gràcies a ell. Jo crec que és necessari tota la part egoica per a estar en la societat. Ara, una altra cosa és que això et domine, no? I en això estamos, o sigui, però uno necessita tenir defenses i saber defensar-te i saber contestar quan toco i tenir la valentia o la força per a aconseguir les coses. És ego, però hi ha que mantenir-lo a ratlla, no?
1: Domat,
2: és el teu amic, és una màscara més teva, és una part pròpia. Lo bo és que tenim moltes més parts i és com jugar amb elles. La vida és comèdia. És així, has de saber jugar-lo.
0: Ens ha fet la pròxima promoció, la pròxima promoció del programa. A veure, parlem d'aquest personatge, parlem de l'Empar. És una pel·lícula rodada en un entorn rural. Estem a la zona dels Ports, no?
2: Sí.
0: A l'interior de Castelló.
2: De Castelló.
0: A Castelló. Sí. Ella és una dona que viu sola.
2: Sí.
0: No té la família, però no direm res més.
2: Molt bé. Sí.
0: Bueno, sola i no sola, perquè té la vaca. Té la tona al seu costat.
2: Sí, és un nivell de soledat diferent. En el rural és... Jo crec que... Perquè molta gent me parla, està sola. I jo veig la pel·lícula, inclús quan l'estaven rodant, no tenia la sensació de soledat, de mostrar soledat. És una dona que sí, està en el seu... en la seva casa no hi ha un altre ésser viu, però no viu amb soledat de duresa. No, ho viu d'una altra manera, aquesta soledat.
0: Perquè creus que la soledat en el món rural es viu de manera diferent que a les ciutats.
2: És diferent que a la ciutat. En la ciutat jo crec que estem aïllats, en Colmena, sincerament, molt més aïllats que en el món rural. O almenys en el món rural que nosaltres, però sense idealització, hem volgut mostrar en la pel·lícula, que és... real de la zona, totes les poblacions allà són bastant xicotetes. En una comunitat xicoteta te trobes coses positives, més negatives, clar, hi ha menys gent i hi ha també a vegades una confrontació més clara. Surt a la llum lo positiu, lo negatiu, però també passa en les famílies, vull dir, la vida té això, té cares.
0: Home, ho diuen, no? Poble petit, infern gran.
2: Sí, senyor. Aquesta
0: idea. És una dita que...
2: És una dita que, perquè, clar...
0: Però també hi ha molt sentit de comunitat, clar, aquesta és l'altra part, no?
2: Aquesta és l'altra part, és el que
0: s'ajuden entre si, no?
2: És el que volia comentar, que la comunitat és molt important, i per a l'ésser humà són sers socials.
0: I... Bueno, no sé quina enquesta sortia l'altre dia de Barcelona, que els veïns... O sigui, no ens parlem amb els veïns. O sigui, no hi ha relació entre els veïns. Ara no sabria dir la dada exacta i tot això, però és un estudi, una enquesta bastant recent. No?
2: Bueno, si a mi me preguntes la gent de la meva finca, que jo he vist molts anys, conec que poc, perquè van canviant tan sovint que, hola, Déu, no sé ni de quin pis són.
0: Quin barri vius?
2: Gràcia, estic a Gràcia.
0: No ha canviat Gràcia ni res, no? Quants anys portes vivint?
2: Uns 30 en aquesta casa.
0: Doncs així pots escriure la història de tots els mals, no? Que han arribat a la ciutat, no sé si per quedar-se o no, no? Centrificacions... Això com ho portes? Com ho viviu? Doncs,
2: pues, si te soc molt, molt, molt, molt sincera... A veure, hi ha un aspecte que jo soc prou solitària i tal, me costa trobar-me tanta gent pels carrers. Però, si també te soc molt, molt, molt sincera, és donar gràcies del barri encara on estic pel tipus de gent que t'hi trobes, d'accents. Jo sento alemany, francès, anglès, italià, molt d'italià pel carrer. No són altres idiomes, no sé com explicaria, en barris en què m'hi costa molt més l'energia d'entrar-hi. O sigui, si jo tinguera... Soc molt sincera ara, visc a mig del Raval, no aguantaria massa temps, jo personalment, ho dic així de clar. Ara, en Gràcia, jo visc amb un altre nivell de comoditat. Però dintre de lo que és el Barcelona hi ha barris que no estaria a gust vivint.
1: Però no t'incomoda, justament, també tants guiris, tanta gent que passa...
2: Sí, hi ha este punt que m'incomoda del carrer, de gent, però no ho visc com una incomoditat. Un altre és el que jo opine del concepte del nivell de
0: gentrificació
2: o de la quantitat de gent que... o com se gestiona això. Això és un altre tema. Ara, personalment, no tinc una sensació de sentir-me mal, ni me produeix mal rotllo, ni m'he sentit mai atacada per ningú, no tinc una mala experiència, sincerament.
0: Tornant a la pel·li, a Cowgirl, no ens hem apartat massa d'ella, clar, és un personatge que és una dona gran.
2: Sí.
0: I jo no ara has fet moltes declaracions aquests dies, no?, la promo de la pel·lícula, i no sé on, segurament algun canal, alguna xarxa, no sé, deies, és que això és un fet revolucionari.
2: Sí.
0: Revolucionari.
2: Revolucionari.
0: Un personatge de l'edat que tinc, o que
2: sí,
0: té.
2: Sí, que tinc.
0: L'Empar, i que tens tu.
2: I que tinc jo.
0: Que sigui prot absolut.
2: Pues sí, bueno, dic revolucionari en el sentit de que no tenim referents, no tenim costum de que siga el personatge troncal narrativament, no?, protagonista d'una pel·lícula, una dona madura, i que és a partir de la seva mirada, de la seva mà, que tota la pel·lícula se mostre, no? Per a mi és revolucionari, és un fet important, com a ciutadana, primera com a dona, com a actriu, òbviament, però com a ciutadana, com a ciutadans, tenir referents de gent gran de com viuen la vida, perquè la vida, fins a l'últim alè, està ahí. I la gent gran, per lo que estem dient, tenim moltes coses a dir, perquè continuem desitjant, continuem tenint ganes de ser feliços, de gestionar les nostres vides de la millor manera possible, d'estimar i que ens estimin, de cuidar i que ens cuidin. I això està ahí. I és important, jo crec, per a la joventut tenir referències de com la gent gran, de maneres de viure la vida.
0: I a més, una dona que no s'amaga i que no te n'amagues de l'edat que tens.
2: Parles de mi o d'Isabel?
0: Sí, parlo de tu.
2: Sí, sí.
0: Tu, per exemple, no t'has operat?
2: No, bueno, no.
0: Com moltes companyes de professió?
2: Sí, la majoria... Jo de companyes així properes tampoc reconec tantes que s'hagin operat aquí de Catalunya, però sí, hi ha molta gent... És que el cine, a més, és tremendo, et fiquen una lupa... Altra cosa és el teatre, no? El teatre tu tens una distància i tal, però el cinema jo cada vegada que em veig és que... Carai, dices, sí, és una lupa, lo que és la rugueta, és tot, te lo agarra tot.
0: I per tant, quan veus desfilar, ho comentàvem molt, no, Clàudia, la catifa vermella de Cans.
1: Bueno, la Demi Moore, per exemple, que està...
0: Perquè és l'última, aquesta catifa, però és constant.
1: Que ve de fer La Sustància.
0: Aquest escrutini global.
1: Sí, on es criticava super la pressió social i tot això, i ella està, que sembla que no ha entès res d'aquesta cosa, perquè també és això, que és víctima d'aquest sistema que pressiona les dones a tenir uns costos demencials, de prims, d'operats... Fa feredat.
2: Sí, a mi m'encongeixa el cor, perquè ara mateix comentaven la Contra de la Vanguardia, avui hi ha una fotògrafa xinesa que està parlant precisament d'això, no?, de la pressió a les adolescents, a nenes ja no és... Parlen de la bellesa, com per... Està parlant d'un destí i, a més, està tan estratificat o tan dividit. Te podem fer aquest tipus de rostre i amb això, que té un nom, i això tindràs aquest tipus de destí. Mm. Podràs accedir a això o a bé, o a fer, o a D. I tu eliges, segons el rostre que te canvien.
0: On acabaràs treballant o quin tipus de vida tindràs?
2: Exactament. I, clar, això les nenes s'ho creuen. I, clar, és quasi com estudiar una carrera o altra, que en la vida podré casar-me o no, sí, podré accedir a un nivell econòmic tal, si tinc aquest rostre o un altre. És duríssim, això. Uh-huh. És molt trist, no? És tristíssim.
0: Sí, o traslladat en l'ara, per exemple, de les xarxes socials, cada vegada veiem més publicacions amb filtres, fins i tot vídeos. O sigui, gent que no es troba còmode amb la seva cara. Sí. I gent jove, i... Mm. Bueno, és una cosa que... I clar, en el món de les actrius, dels actors, a més, és que va a la contra, perquè una cara operada perd aquella gestualitat, perd aquella mirada, aquests llaços que gasta l'Isabel Rocat i que disfrutem amb el personatge de l'Empar, no? Els matisos...
2: Sí, jo ho crec també. I després hem de ser molt realistes. És que inclús mirant-lo molt fredament, imagina't com a productors d'un producte X. Qui consumeix el cinema, sobretot, i el teatre? Quanta gent, dones grans, madures... Tu vas a una sala de teatre i està ple de dones grans. I és molt meravellós anar a veure una funció de teatre, una pel·lícula, en què pugues veure algo que tu t'identifiques més enllà de la narració en si, sinó que t'identifiquis com a ésser humà, com a dona. És molt bon. Ja us ho dic, inclús mirat fredament, jo crec que se deuria descriure més per a gent gran i treballar més, perquè som públic, i és un públic a cuidar.
0: Bueno, el públic anirà creixent, perquè la població va creixent. Vull dir, també, cada vegada serem, i viurem més anys. Vull dir.
2: Sí, això és.
0: Kogel, aquesta pel·lícula que protagonitza la Isabel Rocati, que va també de segones oportunitats, és un dels grans temes d'aquesta història, del tornar, que dèiem, a enamorar-se, i aquí entra en acció Morro, interpretat per en Pep Moner, que li porta flors a l'Empar, ella, una mica reticent, una mica seca, al principi.
2: Morro.
3: Hola.
2: Vens en els gossos?
3: Vinga, soles, tranquil·la. Ven.
2: No les hauràs agafat del cementeri?
3: No, passa, està Maria. No n'hi deixarà ni una. Ja les he collit d'un bancal meu.
2: Regalar flors en Tots Sants és un altre costum raro que t'has portat a Amèrica.
3: Costum raro per què?
2: Oh, dic jo que en un dia com avui les flors són per als morts, però com pareix que tu als morts no els poses flors...
0: Què podem explicar d'aquesta relació, d'aquest home que va, no sé si fugir o marxar, fugir potser, no?
2: Sí, va marxar, però va fugir.
0: Fa molts
2: íntimament
0: anys.
2: Va fugir fa molts anys. Sí, no podem desvelar, no podem desvelar, però sí. Però lo bonic de la relació és això, és una trobada de dos amics que es coneixien des de joves, en el que, òbviament, ja des del primer plano que ens trobem, vem què passa, hi ha una tensió entre ells dos grans. Hi ha espurnes i dius... I lo bonic de la pel·li és que es va desvelant poc a poc el perquè. I és meravellós, ara que parles del paper del Morro, que és el mal nom que es diu en els pobles a una persona, és el Bernat, el Miquel, el Bernat, en el Pep Moner, fa un personatge masculí meravellós. En el sentit de que és una persona... Mira, el que parlàvem de l'edat. Amb l'edat sap tenir paciència, sap mirar, escoltar què necessita l'altre. Bé, jo vaig... Mira, el que deia el Joan d'agafar el ritme de l'altre, diu, anem, és ballar junts i agafar el ritme de l'altre. Pues això en la pel·lícula ho fa aquesta relació entre el Morro i en Par.
0: Saber domar el desig,
2: saber també. Domar el desig.
0: Saber domar el desig.
2: Esto només s'aconsegueix, crec jo, la maduresa.
1: Mira, amb la maduresa, justament, no estem acostumats, potser, a veure escenes íntimes, no? Com la veu plantejar? Veu tenir dubtes o... No sé com la veu tractar.
2: Des del primer moment...
0: Vosaltres dos junts al llit.
2: Sí, sí, sí. Però també tenim que dir, és una escena de tacte, de pells, de contacte. De contacte en la part més abstracta, més poètica. És possiblement l'escena amb tractament amb el tractament més poètic possiblement de tota la pel·lícula, i des del primer moment se'ns va a tots dos, per part de Cristina i de Miquel, però sobretot Cristina és l'encarregada, perquè a més Cristina Fernández és actriu a banda de director, sí. Bàsicament ella és una ballarina preciosa, és excel·lent, és coreògrafa, és actriu, molt bona actriu, i també dirigeix últimament. Pues des del primer moment se'ns va plantejar el que ara es parla d'intimitat, com allò estava plantejat, com ens sentíem nosaltres, quins límits posàvem, què estaríem disposats a... Però,
0: a ensenyar o no ensenyar...
2: Exacte, sí, no? Sí, ens va parlar amb molta sensibilitat i ens va presentar el que en realitat és, amb una sensibilitat per al meu pare exquisida, i tots dos vam estar molt d'acord amb això, no? Mm. Sí, sí, o sigui que ens van sentir molt ben tractats en aquest sentit.
0: Perdona, em pregunta, tu t'espullaries al cine?
2: Jo depèn...
0: La Carmen Maura, en 80, s'acaba de despullar.
2: Clar,
0: diu, no. I li preguntaven per què, diu... Pues porque nadie me lo pidió antes.
2: Maravillosa
0: resposta.
2: És meravellosa. És que, clar, depèn tant de lo que estigues narrant, m'explico, de la pel·lícula, de la narració.
0: Si està justificat.
2: Si està justificat, però ben justificat per la història, per allò que estàvem parlant. Aleshores, jo no tinc cap inconvenient. Una altra cosa és, ara toca pap i per nassos, ara ensenyar esto o l'altre. No, no, esto es otro tema. Però jo ahí no tindria, mai haguera tingut inconvenient. I mira, ha passat ara, mira, s'ha perdut el públic... tota una joventut meva, meravellosa, eh? Meravellosa. Jo ahir entenc a la Carme. És que és així, a la Maura. Mira, antes nadie me lo pidió. Se lo han perdido, oiga. Se lo han perdido, esto.
0: Se lo han perdido. Bueno, quien tuvo, retuvo, eh?
2: Bueno, se dice.
0: També s'ha de dir, eh? Vull dir que... no hem parlat, i ho fem molt ràpidament, de l'altre home, de la vida de l'Empar, que entra... Pues no se sap ben bé d'on arriba en Carlos Cuevas,
2: Carlos,
0: que manté una relació molt diferent de la d'en Morro, però que també la complementa.
2: Totalment. És una pel·lícula d'amors. Amores, ja. Que sí? Perquè hi ha diversos. Hi ha altre home, que és el veterinari, que ahir parlem de l'amistat, realment, de tu a tu, d'edat. Amb Carlos Cuevas, que a banda és... vaig sentir molt ben acompanyat. Jo a Carlos lo quiero mucho, perquè compartimos ben del pla, lo vi crecer, clar, lo quiero mucho. I el paper que realment ell, que tampoc desvelarem, exactament crea, és una relació... intrageneracional o transgeneracional o com és, o intergeneracional. Jo, esto es intergeneracional, entre generacions, no? De diferents, claro, diferents generacions d'edat, en el que ell arriba un moment en l'escena que diu, som les restes. Jo dic, com és això? Les restes de què? Diu, d'allò, lo que quedem de, no? I cadascú té les seues motxilles, quedem, som los que estem vius de les nostres històries. Ah. I ens hem trobat després de els dolors, ell i el seu, jo el meu, i de cop són dos sers d'edats diferents que s'escolten, se cuiden amb respecte, sense jutjar-se una a l'altra, i se complementen. Jo crec que en part dona... a Ricky una part maternal d'acollida, de sostén, que necessitava, i ella, Ricky, també li comporta, i no avançarem històries, però un forat i un dol i un dolor i una negró que ella té, un enfado amb si mateixa per no haver sapigut sostindre una situació emocional familiar, i Ricky pues, li dona esta segona oportunitat d'ella donar-se des de la llum, de créixer i acollir-la d'una altra manera.
0: Bueno, us han vingut ganes, no?, de veure la peli. Jo crec que l'última li hem de fer de vent del pla, no?, que ara l'acaba de citar, que sí. Crec que va ser l'aniversari l'any passat.
2: Este any, fa no res.
0: Este any. 20 anys.
2: Jo diria que sí. Sí.
4: 20 anys de vent del pla.
0: Ferran Bassacanyes ha tornat a treure la puteta. Sí, noi, sí.
1: Ell obsessionat amb la joventut.
0: Però, mare meva. Però, clar, la veieu vosaltres, oi, sou molt petits, no?
1: A mi em va enganxar just, una mica.
4: Ah, no, jo sí. Oi, tant, jo sempre sí.
0: I què recordes?
4: Sí. Home, doncs, és que, clar, per mi va ser la sèrie de TV3 que jo vaig veure quan creixia, saps? Mm. Més, me'n recordo molt que era els dilluns i els dimarts en una època, llavors era com començava la setmana d'aquesta manera, i, no sé, clar, jo també soc d'Olot i allà era molt... Vull dir, Olot és molt de TV3, i me'n recordo que ho parlàvem molt al col·le.
0: Bueno, i que estava localitzat també en un ambient, doncs,
4: a Breda,
0: petit,
4: sí, oi tant, no? Sí, sí.
2: Sí, sí.
4: Sí, clar. Sí. No, no, jo me'n recordo moltíssim també del Plau, i tant. I que també hi veia aquesta cosa com de tele pública de les drogues, en aquella època dels accidents de cotxe, de, no ho sé, vull dir que hi havia...
0: De, com de conscienciar a través de les trames.
4: Oi, tant. No? Bueno, sí, jo me'n recordo molt de, home, de la Mònica, la cadira rodes, tota aquella trama era loca. Sí, sí, oi, tant.
0: I ja, no sé com ho vas viure tu, així, però en resposta curta...
2: Vendel Pla
0: per tu.
2: Vendel Pla per mi, jo vaig gaudir molt, vaig disfrutar molt.
0: Van ser 5 anys?
2: Van ser 7 temporades, set? Que uns 5 anys, sí, al voltant de 5. Jo entria a fer la Marcela era re, dos rèpliques. I com va anar creixent va ser meravellós. Jo m'estimo molt, és dels personatges que tinc al cor, la Marcelica. Me l'estimo molt, ho disfrutava moltíssim.
0: Bueno, i aquesta relació tan especial que teniu amb en Mori Ruiz, que no sé on he llegit, que us permetien fins i tot improvisar. Dius, improvisar en una sèrie, que és el més guionat i...
2: Totalment. En algun moment s'ho vam plantejar, perquè, i ho fèiem, eh? Teníem una complicitat extraordinària. Jo no... Això és extraordinari, no m'ha passat mai a aquest nivell, eh? D'improvisar realment. Ens va, pa, seguim. I, a més, fèiem un gènere, fèiem un altre. Érem com una miqueta comodín, nosaltres, també. Si la trama central era més sèria o més tal, nosaltres... passaven coses més de comèdia.
0: Allà al bar.
2: Si l'altre era més de... Nosaltres vam arribar a veure extraterrestres en un moment determinat. Si la trama era molt boja en un moment determinat. No, però això t'ho dic, era com una miqueta de contrapès de la trama central. No, ho recordo amb molt de carinyo, molt.
0: Isabel Rocati, actriu, no us la perdeu a Cowgirl, el seu paper protagonista passats els 60 anys, molt ben arribat, en un moment molt maco, jo crec, i la disfrutareu, aquesta història, i també de Vendel Pla, que deu estar por ahí, que es pot veure a les plataformes, no?, perquè ara és tot accessible, imagino que sí,
4: Trescat,
0: no?
4: Bueno, suposo.
2: En Trescat, sí, en Trescat està, la pots veure, jo de tant en tant entro a veure cosetes, sí, us està ahí penjada, sí.
0: Isabel Rocati, una abraçada, ha estat un plaer, gràcies.
2: Per a mi també, moltes gràcies a vosaltres. Propera.

0: amb el Tot és comèdia de Ser Catalunya quan passen 5 de 2 quarts de 2. Ferran Bassaganyes.
1: Segueixo aquí.
0: Sí, Clàudia Arcarons, re, que ha anat a acompanyar la Isabel Rocati aquí a la sortida i ara de seguida està l'esprint corrient. Ella és molt necessària ara en aquest temps, en aquest tram, perquè va ser els ulls del Tot és comèdia ahir.
1: Bueno,
0: va ser,
1: ja
0: va començar a ser els ulls del concert de Bad Bunny al balcó, amb l'Anna Puigvoltes.
2: Exacte.
0: I amb els fans, que fins i tot els vas fer cantar. Meravella.
2: Un petit joc.
0: Sí, sí, sí. Fes-li anar a en Ferran, a veure si...
3: Ui.
0: A veure si aprovarien batbanisme.
2: Allà, por la mañana café.
3: Por la tarde, ron... No sé ja cómo no sigue la dichosa canción.
0: No sé si al concurs s'hi afegeix Anna Rojas, la nostra companya dels 40 USA. Com estàs, Anna? Bon dia.
4: Hola, companys. Encantada d'estar aquí.
0: Et queda veu, tu? Perquè també vas anar al concert.
4: Sí, sí, em queda veu. O sea, sembla que no, però sí, sí, és que... va, vaig a cantar, vamos...
2: L'home
4: agrada. A tope.
0: Clar, jo això sempre m'ho pregunto, no? Ets periodista,

0: espectacular. O sigui, històric, icònic, no puc posar només una paraula, jo diria.
1: Ets fan de Benito?
0: Oh, es nota, jo crec.
2: Molt bé.
0: Sí, sí.
3: Calia.
2: A veure, referències, que és el que ens agrada. Mira, aquí, que ens parlin de lo nostre, no? Que una superestrella internacional vingui aquí. No sé si va parlar en Bad Bunny en català.
3: Algú va dir, Anna, algú va dir.
0: Sí, sí, sí. O sigui, bueno, ell com tal crec que no va parlar en català, però sí que va haver com moltes referències en el show, i de fet crec que és molt necessari, perquè passa moltes vegades que els artistes venen aquí a Barcelona i potser no saben la llengua que parlem acá. Mm-hmm. O sigui, no fan cap referència o res, i crec que va ser molt important que al primer moment del show va fer com aquest teaser de nois parlant en català.
2: Sí, un vídeo que es va projectar.
3: Exacte, sí, això els catalans, nosaltres anàvem bojos, clar, ens donen engroneta i
2: sí, tot. Sí, sí, sí, ens provoca... Anava a dir una guarrada ara, però ja està.
3: Però no sí, allò va ser
4: voleu que us expliqui un cot i... Sí, sí.
2: Tot, tu,
4: aquest vídeo està gravat dues vegades, perquè la segona vegada, o sigui, la primera vegada no la van gravar en català. No, és un 80% segur, però sé segur que el que veu veure no era... Està gravat dues vegades, aquest vídeo.
3: Fixa't tu. Va. Home, és veritat que ell tampoc va dir, bona nit, ni un t'estimo, tonto. Mm-hmm. Cosetes.
2: Molt bé.
3: Cosetes.
2: Això va ser al principi.
3: Exacte.
2: Explica'm cosetes.
3: Ell se'l veia emocionadíssim. O sigui, quan va sortir, perquè ell surt des de sota, es va estar almenys 2 minuts de rellotge mirant el públic embogint completament. I llavors ja va arrencar amb el concert, però no sé tu, Anna, però jo el vaig veure molt emocionat, realment.
0: Molt emocionat, jo crec que estava pletòric i va estar, o sigui, 2 minuts sin dir res, que semblava el Festival de Cannes, perquè era una ovació com de 5 minuts, o sigui, va ser...
2: L'ovació de los Javis.
0: Total, total, o sigui, l'ovació del Bad Bunny, o sigui, sí, molt fort.
2: Sí, però sí, això també és domini del tempo i de la situació, no?
3: Ah.
2: Això jo, la Beyoncé, ho he fet no tanta estona, l'he vist fer-ho.
3: Sí, i amb els ulls tancats, i respirant per la boca, o sigui, ella estava connectant.
2: Sí, sí, ara, però tens 55 persones a davant, clar, corejant el teu nom, que, en fi... Això...
0: Molt fort, sí.
2: Més.
3: On anem ara, no?
2: On anem? Escoltem.
3: Anem a la caseta.
2: Anem a la caseta. I escoltem algun àudio, sí, potser?
3: Aviam. Clar, perquè a la caseta estava ple de jugadors del Barça, que això, que ens anaven donant aquestes engronetes, no? Visca Catalunya, tal, ens tornem boixos.
2: Bueno, la caseta contextual, no sé si cal context o no, però potser algú que no sigui fan de
0: sí,
2: Batman
0: com...
2: i que no hagués vist la Super Bowl...
0: Clar. Sí, és realment és un moment com important del show, perquè és com una rèplica d'una caseta tradicional de Puerto Rico. I, clar, és com que la idea és fer una mica una festa amb perreo i tal en una casa tradicional, tenir una mica aquest emblema, i per això sempre hi ha com figures reconegudes, diguéssim, al show.
3: Exacte, va ser la part això de les cançons més fortes, més dures, a més que aquí ja era gairebé nit, i, bueno, aviam, sigui personatges estel·lars que van sortir allà, a part dels futbolistes, no?, perquè, bueno, tampoc ens interessen tant, no?, aquí la Míriam Mal, Ferran Torres, Lewandowski, tots xivats, perquè jo, bueno, reconeixem els justos, Dani Olmo, també, i, però el protagonista per nosaltres va ser Marc Giró, que de cop surt en Bad Bunny i ell estava ben bé al costat de la porta, rient, aplaudint i sense fer gaire més. O sigui, va fer una mica de perfil baix.
2: O sigui, no va fer de Marc Giró.
3: No va fer de Marc Giró. No. També ha de descansar, aquest home.
2: Sí.
3: No?
2: Bueno, potser estava com sobrepassat pel...
3: Clar.
2: No ho sé, no ho sabem.
3: Per tant,
2: són teories.
3: De perreo. I llavors el que també hi havia és bastant influencer, no? Cares així que algú coneixia i algú altre no. I una primera fila de molt noies d'imatge, que això ho vam comentar.
2: Què vol dir una noia d'imatge?
3: Noia d'imatge, però això, la primera fila és una càmera que va passant de tant en tant, amb tot de noies guapes, mones allà, anar mirant a la càmera com seduint, bàsicament.
2: Ja.
3: Això és un punt incòmode, trobo.
0: Sí, a mi em va semblar una mica awkward, o sigui, com molt... Com jo m'esperava realment com veure alguna figura d'aquí, de Barcelona, potser la Batllal, que després va sortir també, però jo que sé, una Muixca, una
3: ara.
0: Julieta, una Aitana, o sigui...
3: Sí, un punt més de grup, d'amics,
0: sí.
3: I no, era una mica un aparador.
2: I mostrant-se natural, voleu dir,
3: exacte,
2: no? No fent
3: una
2: semicòrio o pose.
0: Sí, total. Era bueno, molt videoclip.
3: O ballarins, posar ballarins també està molt bé, que ja n'hi van haver, però aquesta cosa tant de noies, de mireu-les, que mones són...
4: És que és lo típic, em sap molt de greu, però és que és lo típic de les discoteques, de deixar entrar noies, pibons, per i de fet, no hi havia, o sigui, això no sé si és veritat, però no hi havia com un nano que reclutava noies entre el públic per anar a la caseta
3: i que
4: té un perfil de noia triada.
0: Sí.
4: Que això també l'altre dia, mira, ja som, ho dic, però l'altre dia hi havia la Laura Fab a la tele parlant d'això i anava a dir que no, poseu-vos mones, no sé què, i era com no. O sigui,
3: però què estem dient?
4: Just no.
2: Un moment. Poseu-vos mones
3: perquè si us agafen,
4: clar, saps? Poseu-vos exuberants per si... I era com, però és que no havíem deixat enrere tot això. Vull dir que anem en compte amb això perquè, ostres,
3: clar,
4: saps?
3: Perquè és que al final...

0: Obre-hi.
1: Exacte, i a la caseta que hi ha doncs, famosos i noies canòniques a qui pot agradar a tothom.
2: Tothom.
1: Bueno, revisem-ho, això.
3: Si en Ferran Bassaganyes, que va avui a veure el concert, volgués anar a la casita, què hauria de fer? A part del recluta, eh? O sigui, t'has de posar molt guapo, això sí?
0: Sí, però crec que si ets un noi...
1: Pots cridar el que fan cridar, no? Hi va haver un noi que el van agafar del públic per fer-lo de... Sí. Pero PR es otra cosa.
2: Hacho PR, otra cosa.
3: Clar, però has de tenir ja, diguem, cèntims o un nivell de fama, això segur,
1: no? O has
3: d'haver
1: acampat per estar a primera fila.
3: O has de?
1: Sí. Haver acampat per estar...
2: Sí, a primera fila, perquè és que aquest noi que va gritar el Hacho PR va estar en primera fila. I realment, si vols anar a la casita, doncs
1: no hi ha una altra.
2: Perdona, realment.
3: Vols anar a la casita, Ferran?
2: Sí, sí.
3: Ferran.
0: Home, si el nivell és aquest, potser li deixo...
2: Ara,
0: home,
2: saps? Vale.
0: Ara entenc que Marc Giró també estigués una mica...
1: Ell estava a última fila, allò de dir... Sí, de
0: ui.
3: Bueno, i quan va sortir ella, l'estadi es va enfonsar.
4: Patiar Perrea!

0: Això és com allò de la Rosalía. Qui traurà el confessionari? Doncs qui serà l'artista convidada a Barcelona?
1: Havia
2: la
1: de ser.
2: Nostra batgial. O sigui, la reina de Barcelona.
1: Música mana.
2: Total, total. I... jo no em vaig desmallar-me de casualitat.
3: Home... bueno, però va cantar una cançó seva.
0: És el que va tenir la generositat al Benito de dir-li, no, canta també tu.
3: Ah, sí? I quina era? Us en recordeu?
0: Dame.
2: Era Dame.
3: Oh,
0: Dame. Sí.
1: Va ser molt fort.
3: Jesús, em moro.
2: Va ser un moment icònic. Sí,
0: i avui hi tornarà o creieu que hi haurà una altra artista diferent?
1: La gent diu Arcángel, el que voldria també la gent és una mica la Rosalía.
3: Sí.
1: Clar, no sé, Aitana, no sabem.
3: Ah, no, però Aitana està de gira, no? Aitana no
1: pot. Sí, hi ha dates que tampoc concorden.
3: No.
1: I també el que hi va haver, no?, és que a cada show, a part de portar algun convidat, el que fa és una cançó especial per aquell concert, no? Que ahir, quina es va fer?
2: La de la Santa, que és la que té amb el Daddy Yankee. Que aquesta cançó no es repetirà com a, durant aquest tour, o sigui, només serà per a la primera data de Barcelona.
1: Exacte, també va fer Moscow Mule i Yonagi, que també molt eren molt esperades.
3: Hola, jolín, doncs ja no em queda res a mi aquesta nit, ja que Yonagi ha fet tot.
0: Sí, té un tros de repertori, no?
3: Sí, però...
0: Sí. I va agrair-li també al públic que hagués esperat tants anys, no?, de Barcelona i de Catalunya.
1: Sí, 7 o 8 anys va dir, no?, que havia tardat.
2: Sí, 7 o 8 anys. És que, de fet, l'última vegada que va estar aquí el Bad Bunny va ser també a Barcelona, al festival, al Sónar, de fet, i va dir, o sigui, moltes vegades, com durant el show, de moltes gràcies per esperar-me tant temps, o sigui, i per confiar en mi abans de que el món lo hiciera. O sigui, perquè realment aquí, a l'estat, o sigui, hem escoltat la música del Bad Bunny des de que vaig començar.
1: Molt, i de fet fa riure, perquè és que va començar tocant a Lleida, fa uns anys, tocant a Vilova de Lleida.
0: Molt.
1: Per 15 euros.
0: Sí. Bueno, i també va estar a Girona, en aquella època, el 2016, va actuar en una discoteca llatina i es va posar la samarreta del Girona. El Girona, que juga avui la permanència a primera divisió,
3: ànim,
0: amb el partit
3: endavant
0: contra l'Elx, també juga a la final de la Champions, el Barça femení, li desitgem tota la sort del món.
3: Ho teniu guanyat, això, ja.
0: El que t'hi jugues especial avui, no us perdeu la transmissió del CIRC Catalunya. Va, més música de Bad Bunny. Yo la conozco.

0: Aquesta seria, Anna, la part més política, poder, del show, no? Quan va tocar l'apagón de Puerto Rico.
1: Sí, que és una cançó, de fet, molt important. És que, de fet, com tota aquesta era de tuitejar més fotos, crec que ell ha ido com un pas més endavant, o sigui, i ha intentat com una mica parlar d'aquesta crítica social de tot el que passa a Puerto Rico amb el tema del turisme, de la gentrificació, o sigui, també no només quedar-se en la part del folklore, sinó també transmetre com a la resta del món el que està passant a la seva terra.
2: Sí, sí. Exacte, i que una persona d'aquest país justament sigui ara el número 1, no, diguem-ne, i a més també va fer com un missatge molt maco de per aquesta nit i només aquesta, tots som de Puerto Rico.
3: Tots som boricua, no?
1: Exacte.
3: I l'última.

0: Anna, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Torna com vulguis, aquí al Tot és Comèdia.
2: Per favor.
0: Que bé, eh?
3: Quines ganes.
0: Com t'ho passaràs aquesta nit, eh?
3: Com un llamp a l'estadi olímpic, de veritat.
0: Bueno, doncs encara no t'hi vas, encara no puges a l'estadi olímpic, que tenim tota la mixtape amb en Ferran Bassaganyes i sintonia, home, per fer les coses bé, primer. Un assaig molt interessant i, com no, el Primavera Sound, que ja tenim a tocar. Però abans, vols parlar d'una estrena teatral?
2: Sí, bueno, la meva. O sigui, avui heu tingut a dos personatges que han estat a l'escenari de la Fabià Puigcerver del Teatre Lliure, perquè ahir vaig anar a veure Contra Antígona, i a aquesta obra de Contra Antígona us la recomano molt, però més hi ha un moment en què demanen a 14 persones del públic que baixin i que siguin al cor.
0: I tu vas ser un d'ells?
2: Home, òbviament, jo em vaig aixecar i vaig dir, pa bajo que voy. 100%, sí, sí. I vaig dir, mira, llavors jo avui és el meu dia post-estrena.
0: Però sensacions, o sigui... A veure, és
1: molt
0: una obra
1: guai.
0: Que dirigeix l'Andrea Jiménez.
2: La dramaturgia és de la Victoria Spumberg.
0: I està protagonitzada per la gran actriu.
2: La Júlia Trullol.
0: Trullol.
2: De l'Antígona, correcte, que fa l'Antígona. I la veritat és que molt guai, molt guai. Clar, tu estàs... O sigui, et fan pujar, et posen un audioguia com en un museu, et fan pujar com a l'escenari, i et van dient que vagis fent coses una mica...
0: Coses com què es poden dir?
2: Sí, bueno, et van dient, rotllo, mou-te lliurement, o posa't al costat del personatge el que vols donar suport i tal. Sí que és cert que jo crec que han d'acabar de polir alguna cosa de com aprofitar encara una mica més a aquest cor, i ara jo aquí xupant càmera, ja ho veus, en plan de, no, hagués pogut ser més protagònic. Sí, de fet, jo us he de dir que en un moment em vaig posar en el centre absolut de l'escenari entre els dos, i tota la resta del cor estava en un costat, i jo vaig posar en el centre i estava com allò, veien els dos, Creon i Antígona, i jo en el mig, mirant.
4: Creus que canviaran els pamfletos i ara hi haurà la teva cara?
2: Sí, bueno, només faltaria.
0: Sí, jo no faria mai amb la vergonya que tinc jo, que m'agafin
2: i
0: entrin. No,
2: jo us ho recomano, i si algú que ens escolta va a veure-la, feu-ho, perquè com que et pots tapar, hi ha 14 persones més, aleshores tu pots quedar tapat amb algú.
0: Home, a veure, com a experiència és increïble.
2: És molt guai, la veritat. Sí, ara, i crec que tampoc t'enteres molt de l'obra, perquè estàs més pendent del que et diuen i tal, que de res més.
0: De l'autor de la biografia de Julio Iglesias, Hans Laguna, Yo siendo yo.
2: Yo siendo yo. I arriba l'estiu i arriba el moment de parlar d'un quadernet d'aquests d'anagrama, i a més avui, ja que teníem el Bad Bunny, després parlem del Primavera Sound, doncs, bueno, el teatro de l'autenticitat en les estrelles del pop, es diu aquest d'això. Llavors,
0: aquest
2: bueno...
0: D'això.
2: Aquest llibre, perdó, perdoneu. Us he de dir que estic molt nerviós per el Bad Bunny, o sigui, tinc un dia una mica...
0: Nosaltres t'ajudem, no pateixis.
2: Sí. Bueno, en fi, és una sèrie que és molt recomanable perquè al final parla una mica de com aquest valor de l'autenticitat, i de fet, connecto una mica amb aquest Bad Bunny que fa molta gala de Puerto Rico, de tot això, com aquesta cosa de l'autenticitat és una mena, una estratègia de crear un territori de marca de les estrelles del pop actual. Abans, als 80-90, les estrelles del rock eren una mica les que eren autèntiques, no? Les que anaven de rebels, no sé què, i el pop quedava una mica com lligat a la cosa de, bueno, doncs algú ha fet una cançó, surt de l'escenari, canta i calla una mica la boca. Què passa? Que amb la mesura que es van començar a deixar de vendre discos, la indústria musical va dir, no, és que clar, les estrelles del pop les he de convertir en marques, i llavors s'ha potenciat molt aquesta idea de l'autenticitat, i és una mica el que el Hans Laguna en aquest assaig va com desgranar una mica. És com que ja no compres la música, és a dir, quan tu vas a seguir un artista musical ja no el vas a veure la seva música, sinó
0: no
2: vas
0: només,
2: a veure,
0: no
2: correcte,
0: només.
2: Vas a veure una mica el que engloba tot això. Llavors també per això a vegades hi ha com artistes que fan grans flops perquè ja no t'identifiques tant amb ells, o hi ha artistes que de cop ens agraden moltíssim, com pot ser en el cas de Bad Bunny, perquè de cop hi ha com una autenticitat i és una manera que tu t'identifiques amb aquella persona.
0: Has triat Charlie XCX per alguna raó especial?
2: Charlie XCX fa 2 anys, n'hem parlat molt aquí, va ser la gran diva pop amb el Brad Summer, no? Era com ella era una total diva, no sé què, i llavors ara acaba de treure dos singles nous, on va una mica més cap al rock, ja no va cap al pop aquest més electrònic o una mica més, més electrònic, ara va més com una cosa de rock, i sembla que la recepció dels seus fans no ha acabat de ser del tot unànime, no ha acabat de ser del tot molt dolça, i ella ha fet un tuit que diu, estic molt contenta que escolteu la meva música, però que sapigueu que el meu art jo el faig per mi, i el que se sent honest amb mi, i jo sóc autèntic amb mi mateix, no sé què, no sé quantos. I clar, quan va passar això vaig pensar, ostres, que fort que just el Hans Laguna està reflexionant sobre aquesta autenticitat de despatx, diguéssim, que tot està tan programadet i tal, i llavors ella doncs, fa tot això, perquè al final ara les artistes del pop O sigui, surten molt com a que jo sóc compositora de la meva pròpia música, perquè te la creguis, això que passa és real, és meu. De fet, per això hi ha tants documentals també, no? D'aquests moments de la gira on les veus que elles estan a darrere de tots els processos creatius, quan realment us puc dir que hi ha molts creatius, hi ha molts directors creatius a darrere. O sigui, que
4: però molts, són molts, un producte.
0: Molts, correcte. O sigui, una cançó la poden firmar 8 productors.
2: Correcte,
0: no?
2: Hentai de la Rosalía té 6 compositors més.
0: Sí. Ana Rojas, dels 40 USA, los 40 USA, continuem nosaltres, li interessa molt aquest tema, anava fent així, vull dir que si vols dir alguna cosa, alguna aportació.
1: Sí, no, que de fet hi ha cançons, sí, a David tirar-me les fotos de Bad Bunny, hi ha cançons amb 30 compositors.
0: Què?
1: Sí, hi ha una que tiene 27, crec, o sigui, és fort, és fort.
4: Pues aquesta por constant, no?, també, que, per exemple, a l'Aitana sempre se l'acusa molt de ets un producte, i elles estan constantment reivindicant de no, sóc autèntica, sóc jo la que tiro endavant, no?
2: I correcte. Bueno,
4: tampoc passa res per acceptar que vas amb un equip perfecte i enorme.
2: Sí. Però sembla que com que amb les xarxes socials estem tan a prop i tenim tant accés a la seva intimitat, d'alguna manera, clar, necessitem que siguin com les nostres amigues. I de fet, a vegades els hi passa com a la Chappell Roan, que els fans se senten que són els seus amics. Clar, hi ha aquesta barrera de les xarxes socials, clar, ha dissipat tant la intimitat que, clar, de cop es troba la Chappell Roan que està fent un cafè en un d'això i la gent va com si fossin els seus amics, saps? I la tia és una borde i va dient no, deixeu-me en pau. Sí, no sóc el vostre amic, tal. Sí.
0: I el tema de les marques comercials,
2: bueno, és que això
0: quin paper juga això?
2: Clar, als 80-90, si un artista començava a fer com acords comercials o es venia molt al capitalisme, era un venut, no? Allò, sopa de venuts, no sé què, tal. Clar, ara, tu veus a la Rosalía, que tots considerem que la Rosalía és superautèntica i que ella ha volgut ser la monja, no sé què, i vas al Palau Sant Jordi a veure-la i tens tot ple d'anuncis d'ella anunciant-te una colònia i quan surts del metro és ella anunciant-te unes sabates. Aleshores, mai les estrelles del pop havien estat tan autèntiques, però ara no havien estat tan envoltades,
0: tan venudes al capital, no?
2: Correcte.
0: Home, mira, Bad Bunny, no?, amb els acords aquests que té amb Zara i
2: amb Adidas, també. Sí. De fet, el teniu aquí al costat en un pòster gegant a la botiga.
0: Cada dia, o sigui, aquesta setmana ens l'hem trobat cada dia.
2: Doncs res, això, Yo siendo yo, del Hans Laguna, els nous quadernos d'Anagrama, que sempre valen molt la pena.
0: Molt.
2: I al final, l'última reflexió és, a vegades, parlem de les popstars, però no som nosaltres també una mica marques, quan ens posem a les xarxes socials, triem què ensenyem de nosaltres, què no.
0: Jo no, perquè com no hi soc...
2: Doncs ets la Beyoncé, que també és com la que no...
0: Ara,
2: saps?
0: Vinga.
2: Ets la Beyoncé.
0: Soc la Beyoncé de la ràdio.
2: També és com a dir Beyoncé. Ja està.
1: Bon títol, bon títol.
0: Anem a parlar del Primavera, així sisplau. Una mica a l'Spring, fent de DJ aquí Ferran Bassaganyes a la mixtape del Tot és Comèdia.

0: Arriba el moment més dolç de la mixtape, arriba el Primavera Sound, arriba això, i escalfem motors, volem turistes, música, marques, cantants,
1: bueno,
0: si ho volem,
1: volem
0: tot
1: turistes,
0: junt.
1: Bueno,
0: jo ho he d'aprendre, que tinc l'acreditació, llavors.
2: Molt bé.
0: En tot cas, escolta, el Primavera Sound, si aquest cada any, bueno, és l'aparador de la música més llegendària i la nova per venir, diguéssim, si parlem de llegendes, jo crec que la llegenda, el cap de cartell més llegendari que tenim aquest any és The Cure, que no farà les seves 4 hores de concert que va fer l'última vegada, que van fer l'última vegada que van venir aquí a Barcelona, sinó que jo crec que farà una cosa més light, 2 horetes, però que igualment tindrem temps d'escoltar els seus temazos i els temes mítics i clàssics. També una altra cosa així bastant històrica és My Bloody Valentine, que jo tinc més ganes de veure'ls, no perquè els hagi escoltat molt, sinó perquè per internet corre molt el rumor de que són un grup que toquen molt fort, o sigui, molt fort dels decibels molt i molt alts. I diuen que és, o sigui, anar a un concert de My Bloody Valentine i sobreviure'l ja forma part com de l'experiència. Llavors em sembla tot un happening.
3: I després veus noves?
0: Veus noves. Al final, el Primavera Sound també és una mica un d'aquells festivals on tu pots dir, ei, jo estava allà quan aquest grup encara no estava a l'escenari principal, no?
3: M'ha entendrit molt el videoclip aquest d'ell, el cantant de Gis.
0: Sí.
3: Cantant-li a un... Deu ser ell mateix quan era petit, no?
0: Suposo que sí, sí, sí.
3: Un bebé, un bebé, un nadó.
0: Moltes estrelles del pop també fan això de parlar amb si mateixes de petit. És, bueno, fins igual. Total, Gis és una banda que és la banda de moda de tots els modernos de Barcelona. Estaran allà, la gent més insuportable, no sé què. És un grup que ve de Nova York, amb només 3 discos s'han convertit en el fenomen rock de la dècada, gairebé. Tothom, o sigui, ja us dic, serà on tothom voldrà estar una mica per veure quin serà el següent pas d'ells. I, de fet, el cantant, el Cameron Winter, aquest que sentim de fons, que té una veu una mica desagradable, si em pregunteu, també farà un bolo en solitari. Vull dir que, bueno, serà un d'aquells concerts de jo hi era.
3: Home, i el moment també, hits...
0: Sí, al final hi ha molt de rock, molta senyoreta amb guitarreta, però al final el Primavera, des de fa un temps, ja porta pues, una mica la cosa de TikTok, de dir estrelles del TikTok, i aquest any doncs, tens doncs, això, a la Doja Cat que estem escoltant de fons, també tenim èxits més prominents com la Pink Panthers, l'Addison Rae, l'heroïna local, la Bad Gyal, que allà també la tindrem, o la inclusió en la música de l'actriu model influencer Cara Delevingne.
2: Això és tan fort. Sí. Mai saps el seu següent pas.
0: No, no, no, però sempre saps quines són les seves celles.
3: I acabem... un grup que, clar, quan va treure el seu primer disc no hi éreu vosaltres, en aquesta tala cap de vosaltres havia nascut, Massive Attack, que tornen en directe al Primavera.
0: Sí, de fet ens devien, és la primera vegada que venen, ens devien aquest concert i per fi, el 2026 era l'oportunitat per veure'ls.
3: Gràcies, Ferran Massaganyes, amb el mixtape, Anna Rojas, vagi molt bé, Claudia Carons, fins demà, el control Dani Punti Prats, us deixem amb l'hora 14 de la Gemma Alegria, adeu.
4: Tot és comèdia, ser Catalunya Barcelona.
5: Cuando reservo hoteles o navego por internet en mis viajes, me molestan mucho los anuncios emergentes. Por eso, los elimino. Hola, soy Paco Nadal y uso Surfshark VPN para bloquear anuncios molestos y web maliciosas. Hazlo tú también. Entra en surfshark.com/ser o usa el código SER y llévate 4 meses extra de navegación limpia.
6: Divendres 29 de maig, nova trobada del Cornellà Creació Fòrum a l'Auditori de Cornellà. L'escriptor Javier Cercas i el periodista Àlex Salmon en una conversa única sobre la seva obra, l'impacte de la literatura en la societat, conceptes com la política de la ficció i altres temes d'actualitat. Reserva ara la teva plaça a cornellacreació.cat.
7: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Al Festival de es va presentar un documental fantàstic sobre Baró de Bell, Qui som? La companyia d'arts escèniques fundada l'any 2001 per Blai Mateu i Camí de Curtí, parella i pares de la Rita i la Thaís, dominen totes les disciplines. Tenen un llenguatge propi que combina circ, moviment, música, veu, matèria i presència animal. Triomfen als festivals més prestigiosos, Avinyó, el Grec o el Temporada Alta. Han viatjat per tota Europa i giraran per Àsia i Estats Units. El gironí Salvador Sunyer i Vidal fa molts anys que volia ensenyar-nos com viuen i com treballen. Va anar a casa de la família, al sud de França, i va començar a gravar.
8: C'est 2 ans de notre vie, on travaille tous avec ça, donc on...
7: Blai Mateu, fill de Tortell Poltrona i Montserrat Trias, parlen de 2 anys de feina, 2 anys de la seva vida dedicats a la creació d'un espectacle. Hi ha molta energia, és molt emocionant. Hi ha moments de felicitat, però també de por o incertesa, com quan, per exemple, Oriol Pla, fill també de Pallassos, ha d'abandonar la companyia per altres compromisos professionals. Qui som? Amb Baró de Bell, als cinemes i a CaixaForum Plus.
9: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero sigue generando titulares 4 días después de conocer que se investiga al presidente del gobierno por tráfico de influencias y presuntos delitos relacionados. La cadena SER está contando hoy más detalles de cómo se originó la investigación. Durante el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, agentes federales en el año 2021 intervinieron en Miami un teléfono móvil que era del accionista mayoritario de Plus Ultra, de Rodolfo Reyes Rojas. Sus conversaciones con el resto de integrantes de la presunta trama fueron remitidas a la policía española y esas conversaciones han sido decisivas para dirigir la investigación contra Zapatero. Es una información de Miguel Ángel Campos. Adelante.
11: Es la clave que ha permitido dirigir la investigación contra Zapatero por tráfico de influencias, que agentes federales de Estados Unidos intervinieran en mayo de 2021 durante el mandato Biden, el teléfono móvil del principal accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes Rojas, cuando aterrizó en Miami. El venezolano fue retenido, le clonaron el móvil y de su WhatsApp salieron las decenas de comunicaciones como la de "Nuestro pana Zapatero va detrás", que apuntan a su participación en el rescate de la aerolínea. Esos mensajes fueron remitidos después a través del HSI norteamericano a la policía española en una fecha aún por determinar y dieron lugar al cambio de rumbo de la justicia española, que dirigió desde entonces la investigación contra Zapatero. Detuvo y registró a los altos cargos de Plus Ultra en diciembre pasado, cotejó datos y ahora ha imputado al expresidente.
10: Mientras la derecha y la ultraderecha españolas intentan encontrar en la calle un apoyo que no tienen en el Congreso de los Diputados para una moción de censura. Con este nivel argumental que escuchan, movilización convocada esta mañana en la Plaza de Colón en Madrid de Sociedad Civil Española, que engloba plataformas de derecha y ultraderecha y a la que, según la delegación del gobierno, han acudido 40.000 personas. Allí está Carlos Sevilla. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y manifestación con el nombre de Marcha por la Dignidad, con mensajes como prioridad nacional o, ya lo hemos escuchado, el habitual Pedro Sánchez, hijo de puta. Entre los manifestantes, personas mayores y, en menor medida, también jóvenes.
13: Hemos venido porque basta ya de sanchismo, porque estamos, yo creo que sin duda más de la mitad de los españoles, muy hartos de tener que aguantar a esta mafia corrupta.
14: Las cosas que promete y no llega a cumplir y todo lo que hace en contra.
12: En la manifestación han estado, además de políticos de PP y Vox, Daniel Esteve de Desocupa, el presunto comisionista Víctor de Aldama y los convocantes Alejo Vidal Cuadras o Juan Carlos Girauta.
10: Movilizaciones de los sectores más reaccionarios con presencia de Partido Popular y de Vox, un PP que, recordemos, sigue sin tener apoyos para una moción de censura. Alicia García, portavoz popular del Senado.
15: Cuando conozcamos el sumario y el caso escalara, que escalará probablemente, entiendo yo, pues lo que vamos a seguir haciendo es lo que estamos haciendo en el Senado, investigar.
10: Investigar, pero moción de censura de momento no dicen desde el PP. Una moción a la que también se ha referido así Santiago Abascal.
16: Hemos dicho en muchas ocasiones que cada día hay más motivos para hacerlo. Cada uno hace lo que puede con los instrumentos que tiene a su alcance. Vox utiliza todos. Lo que otros hagan o dejen de hacer, no voy a cuestionarlo en este momento.
10: Y desde el Partido Socialista, también desde el Gobierno, pide hoy calma a la ministra Diana Morant.
17: Yo soy consciente de que hay momentos en los que se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones, a unir esa mayoría social. Pero desde luego lo que no hay en este país es una alternativa.
1: No la hay. Hora 14. Aida Bao.
10: Y en la redacción de informativos, más temas de los que estamos pendientes y que ampliaremos a partir de 12:30, hoy escucharemos a migrantes que tienen ya su regularización en marcha en nuestro país. Almudena Lopesino, buenas tardes.
18: Buenas tardes, Aida. El gobierno ha recibido cerca de 550.000 solicitudes de regularización, casi 92.000 ya han sido admitidas a trámite, y a partir de las 12:30 escucharemos a Fanny. Es venezolana, lleva año y poco en España.
19: Me dieron un NIE provisional y voy a ir al Servicio Gallego de Salud a presentarme, a poner mis conocimientos a la orden.
18: Fanny ha conseguido también homologar su título de enfermera. Recordamos que el Tribunal Supremo ha rechazado suspender la regularización masiva de personas migrantes.
10: Y en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, Almudena, hace unos minutos, parte de los españoles que iban a bordo de la flotilla Gaza han aterrizado ya en España.
18: En total son 44. Está previsto que todos lleguen a España este sábado. Algunos, como dices, al aeropuerto del Prat, en Barcelona, y otros al de Bilbao. Y precisamente allí en Bilbao, a esta hora, está estamos pendientes de esa llegada y hay enfrentamientos, están produciendo algunos enfrentamientos entre la Ertzaintza y varios activistas. Ahí media lo ampliamos.
20: Pues son titulares de un día que además es muy importante, muy muy importante para el cine español. El Festival de Cannes entrega esta noche la Palma de Oro con tres candidaturas españolas. Almodóvar, Sorogoyen y Los Javis aspiran al máximo reconocimiento con Amarga Navidad, El Ser Querido y La Bola Negra. Después hacemos quiniela con Pepa Blanes. Titulares de un 23 de mayo que es además de calor en muchos lugares de España ya a esta hora. Beatriz Carmona, buenas tardes.
21: Buenas tardes. El calor nos deja aviso amarillo en Aragón por temperaturas máximas que llegarán a los 35 grados en Zaragoza. Los termómetros también dejan temperaturas altas en el resto del país, con máximas ahora mismo de 33 en Cataluña y de 35 en puntos de Extremadura y Andalucía. El cielo está mayormente soleado, aunque con los avisos amarillos y naranja, por tormenta en Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria.
20: Y en los deportes, jornada unificada en primera división y el Barça buscando la gloria en la Champions femenina. Iria Vieira, buenas tardes.
22: Muy buenas, el Barça juega hoy a las 6 de la tarde la final de la Champions femenina ante Lyon, buscando conquistar su cuarta Champions. Además, se disputa hoy la jornada unificada de la Liga a las 9, con 5 equipos luchando por la salvación y la pelea por Europa aún abierta. Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca lucharán por quedarse en primera la próxima temporada. Levante, Elche y Osasuna les vale el empate para salvarse, el Girona necesita ganar y al Mallorca solo le vale ganar y esperar los resultados de los demás equipos.
20: 2 y 6 de la tarde, 1 y 6 en Canarias. Empieza Hora 14 en la SER.
4: Hora 14 Cataluña. Gemma Lagrí.
23: Bona tarda, el Barça femení busca a Oslo la quarta Champions de la seva història.
24: I sens dubte el més especial d'aquesta evolució que hem tingut, no? Compartir-ho amb aquestes companyes és algo increïble, és algo únic i que encara ho fa més especial.
23: Les blaugranes s'enfronten aquesta tarda a l'Olímpic de Lyon, l'objectiu de posar la cirereta a la temporada després d'haver conquerit la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Serà la sisena final consecutiva de Champions pel Barça, una fita que cap altre equip ha aconseguit fins ara. A més, el partit d'avui podria ser l'últim de qui sentíem, d'Alexia Putellas amb la samarreta blaugrana, després d'haver fet història i el club i d'haver-se convertit en una referent dins i fora dels terrenys de joc. Tres hores més tard, a l'inici d'aquest partit, a Montilivi, el Girona ha de guanyar per no baixar. El mòbil de Jonathan Andic no es va activar en el seu viatge a l'Equador. És l'últim detall que es coneix de la investigació al fill del magnat de Mango i que avui estem explicant a SER Catalunya. Mentrestant, a l'aeroport del Prat...
25: Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices. Per tant, demanem que prenguin acció, que deixin d'estar en silenci o que deixin de fer discursos i accionin.
23: Acaben d'aterrar la vintena d'activistes catalans de la flotilla retinguts per Israel. Cap de setmana llarg per a alguns, dilluns vinent és la segona Pasqua. Quina és la situació a aquesta hora a les carreteres catalanes? Servei Català de Trànsit, Sílvia Delamo.
26: La situació ha millorat i molt. En el cas de la P7 ja només parlem d'un punt de lentitud, és en concret entre Granollers i Parets en sentit Girona, 4 quilòmetres. També tenim encara aturades a la 2 a Cornellà, en sentit Barcelona, 1,5 km, i les dues rondes van millorant. Ha estat un matí complex, ja que hi ha hagut un accident en cadascuna d'elles de les rondes i això ha empitjorat la circulació. Pel que fa a altres vies, encara punts de lentitud a la C32, a la sortida del Mataró Oest, cap a Girona, i un parell de quilòmetres també a la C58 de Montcada cap a Trinitat. Una vegada més, demanar-vos cautela. Bona tarda.
23: Bad Bunny fa embogir Barcelona en el primer dels dos concerts del cantant a l'Estadi Olímpic. Nueva York! Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què repassarem l'agenda cultural del cap de setmana amb en Dani Puntí Prats. Al control, escolteu l'Hora 14.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
23: El Barça femení pot guanyar aquesta tarda la quarta Champions de la seva història. Les blaugranes s'enfronten a l'Olímpic de Lió en una final que es preveu disputadíssima a Oslo, en un partit que arrencarà d'aquí poc més de 3 hores a les 6 de la tarda. A Oslo hi ha en Joan Tejedor. Teje, bona tarda.
27: Bona tarda, Gemma.
23: Quina és l'última hora del partit d'avui? Hi ha alguna novetat? El Barça s'enfronta al seu exentrenador, a Jonathan Giraldez.
0: El matí ha estat passat per aigua a Oslo, motiu afegit perquè el Barça no hagi sortit de l'hotel de concentració ni per fer la passejada que sol ser habitual. Pocs dels 4.000 culers que han fet mans i mànigues per venir a animar el seu equip a la capital noruega s'han deixat veure aquest matí per la fanzone, on els ànims eren de confiança en que l'equip blaugrana aixecarà la quarta Champions de la seva història. Pel que fa a l'equip, faves comptades, l'única baixa és Lai Alexandri, lesionada de llarga durada. Graham Hansen, que jugarà 500 metres de la casa on va viure la infantesa, va rebre l'alta mèdica abans de viatjar. Irene Paredes, que es va perdre la final de Copa de fa una setmana per molèsties musculars i no s'havia entrenat en tota la setmana, sí que va fer gairebé tota la sessió i amb les seves companyes i se l'espera a l'11 inicial, on l'únic dubte pot ser a l'extrem esquerre entre Clàudia Pina i Salma Parayuelo, i l'única sorpresa podria ser la jove Clara Serra Jordi al mig del camp en lloc de Vicky López. Pel que fa a l'Olímpic de Lió, la baixa més destacada és la davantera Diani i l'exblaugrana Engen serà titular a l'eix de la defensa. Serà un xoc de dos equips amb propostes similars, amb dos tècnics que van fer tàndem a la banqueta blaugrana per guanyar les dues últimes Champions culers, la darrera precisament contra l'Olímpic de Lió. La d'avui es preveu la més igualada de les quatre finals que hauran jugat Olímpic i Barça, les dues primeres amb victòria francesa i la darrera amb triomf culer.
23: Veurem com acaba tot plegat. Tege s'ha especulat amb que el d'avui pugui ser l'últim partit d'Alexia Putellas amb la samarreta del Barça. Què en sabem?
0: La capitana acaba contracte el 30 de juny, tot i que té un any addicional que pot activar, però el to de la roda de premsa d'ahir, malgrat que va ometre qualsevol pregunta que fes referència al seu futur, igual que les llàgrimes d'emoció quan la van substituir per última vegada al Camp Nou, feia pensar que més aviat avui pot ser l'últim ball de la reina. Tot i això, el paper que té Alexia al vestidor per cohesionar el grup amb el seu lideratge fa que ni a la prèvia ni al postpartit, sobretot en cas de celebració, puguem esperar que confirmi cap decisió definitiva que eclipsi la culminació d'una temporada en què el Barça femení ja ha sumat els 3 títols estatals i vol arrodonir a partir de les 6 de la tarda amb la quarta Champions i el segon un pòquer de títols de la seva història.
23: Tege, gràcies.
0: Fins ara.
23: Avant Tege també hi ha la nostra companya Anna Palet. Anna, què tal? Bona tarda.
2: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
23: Aprofitant que ets a Oslo, volem repassar amb tu com ha arribat el Barça fins al partit d'avui, és a dir, resseguir el recorregut que ha dut a les Blaugrana a la sisena final de la Champions consecutiva, Anna.
2: La final de Champions Barça-Olímpic de Lió és sinònim de tornar on va començar tot.
24: En una final contra el Lió, no em fa cap vergonya dir-ho, ens van passar per sobre.
2: 2019, el Barça gairebé per sorpresa arriba a la seva primera final de Champions. Cau apallissat contra l'Olímpic de Lió. Una reunió entre les capitanes i l'entrenador Lluís Cortés ho canvia tot. L'any següent, 2020, en ple Covid, el Barça cau eliminat a les semifinals contra el Wolfsburg competint de tu a tu i Alexia pronuncia una frase que passa a la història.
3: Creus que aquesta distància ha quedat demostradíssima avui que ja gairebé no existeix?
24: No hi ha distància.
2: El 2021 es classifica per la segona final de Champions, des de llavors ja no n'ha faltat a cap i a Göteborg contra el Chelsea aixeca la primera. El 2022 es tornen a trobar l'Olímpic de Lió a la final, perden, però comença un fet molt més important, un fenomen social. 15.000 persones es desplacen fins la ciutat italiana. Ha arrencat un fenomen social imparable. El 2023, a Eindhoven, el Barça guanya la segona Champions contra el Wolfsburg amb una remuntada èpica. El 2024, a Sant Mamés, gairebé 50.000 culers omplen les grades de l'estadi de Bilbao i guanyen per fi a l'Olímpic de Lió per primera vegada a la història.
5: La pone para Alexa, le pega Alexa, gol!
2: L'any passat a Lisboa el Barça va caure contra l'Arsenal en una final on tothom el donava per favorit i enguany aquesta tarda a Oslo vol tornar a guanyar l'Olímpic de Lió per segona vegada i així aixecar la quarta Champions del seu palmarès.
23: Anna, gràcies.
2: Moltes gràcies, adeu.
23: Són les 2:13 de la tarda. Anem ara fins a Mollet del Vallès, la ciutat que ha vist créixer Alexia Putellas, concretament fins al seu institut, perquè el dia abans de la final de la Champions ens ha atès Mercè Esteban, que és la professora d'Educació Física de la futbolista Marcos Ferrer.
6: La Mercè va ser la professora d'Educació Física des que l'Alexia tenia 12 anys i fins als 16 durant tota l'ESO a l'Institut Anselm Clavé a Mollet del Vallès. Recorda la futbolista com una nena simpàtica, molt amiga dels seus amics i, ja llavors, amb un gran talent pel futbol. Assegura també que, tal com passa avui al camp, tant a classe com al pati, era ella qui organitzava el joc.
7: Però no era una nena que estigués sempre parlant de futbol. No, a l'hora d'educació física, quan tenien el quart d'hora lliure per poder jugar, o a l'hora del pati, llavors sí, era la líder del joc, era la líder del futbol, era la líder per fer els equips.
6: Entre aquests records i anècdotes, la Mercè explica que quan un veí de Mollet va veure jugar l'Alexia amb la resta de companys, ja va assegurar que era molt bona. Anys després, quan la futbolista va guanyar la seva primera pilota d'or, va tornar i li va preguntar a la Mercè si aquella professional era la del pati de l'escola. La professora assegura que l'Alexia és una persona senzilla. A través dels micròfons de Ser Catalunya ha volgut enviar-li un missatge.
7: És un orgull. que la vegis com una persona normal i que sigui qui és. La veus en els anuncis i penses, hosti, és l'Alexia. I jo no he influenciat en res de la seva carrera futbolística, però jo estic molt orgullosa, molt.
6: Ara la Mercè només espera dues coses, que l'Alexia guanyi la final d'aquesta tarda amb el Barça i que torni aviat a l'institut.
8: Per cert, que al pavelló municipal Riera Seca de Mollet, també al Parc de les Glòries de Barcelona, s'ha instal·lat una pantalla gegant per poder veure el partit. Més enllà de la final de Champions femenina, hi ha una altra previsió esportiva destacada, i és que el Girona es juga la vida aquesta nit a Montilivi davant l'Elx. Els de Mitchell han de guanyar si l'any que ve volen continuar sent equip de primera. Núria Vilamala, bona tarda.
9: Hola, Gemma, bona tarda. Sí, un partit a cara o creu, perquè el Girona necessita guanyar per continuar sent equip de primera divisió. Depèn d'ell mateix, no ha d'estar pendent, per tant, d'altres partits. Juga davant la seva afició, però sap que només li val la victòria, perquè un empat o una derrota enviaria els de Mitchell a segona divisió 4 anys després. És una autèntica final la que jugarà aquesta tarda, perquè l'Elx també s'està jugant la salvació i per això s'ha preparat una gran rebuda a la plantilla a la seva arribada a Montilivi, un estadi que estarà ple a vessar perquè s'han esgotat les entrades ja des de principis de setmana. És un partit a tot o res i el Girona confia en Cristian Estuani, el capità, que tornarà a jugar infiltrat per poder ajudar l'equip en un dels partits més importants de la seva història, guanyar o guanyar per continuar sent equip de primera.
8: Per la seva banda, el Barça de Flick juga aquesta nit a Mestalla davant del València. L'Espanyol ho farà a l'RCD Stadium davant la Reial Societat. Passa un minut d'un quart de tres de la tarda i hi ha novetats del Cas Antic. Novetats que avui expliquem a SER Catalunya, en concret sobre el mòbil que l'acusat, Jonathan Andic, duia a sobre en el moment de la mort del seu pare a Montserrat. El fill del magnat de Mango no el va voler entregar als Mossos perquè, segons va dir, li havien robat en un viatge a l'Equador. Fons de la investigació, però, asseguren que el telèfon mòbil mai va donar senyal al país llatinoamericà. Més detalls, Andrea Villoria.
11: Els investigadors del cas consideren molt rellevant el que titllen d'una desaparició en estranyes circumstàncies del telèfon de l'acusat. Un mòbil que volien examinar per revisar-ne el contingut i sobretot els missatges. No han pogut fer-ho perquè el fill va canviar de mòbil 3 mesos després de la mort del seu pare. Segons Jonathan Andic, l'anterior li van robar en un viatge express de 48 hores que va fer a Quito per feina. Els Mossos han corroborat que el viatge es va produir, però no han trobat cap denúncia de subtracció o pèrdua, i el que és més important, les companyies de telefonia equatorianes els han confirmat que el terminal d'Andic mai va donar senyal, almenys durant aquelles 48 hores. Això fa que una última operadora confirmi el mateix. Per això els Mossos no descarten que l'investigat aprofités aquell viatge per desfer-se del telèfon o fins i tot que mai arribés a dur-lo a Equador. La defensa nega aquestes tesis, remarca que feia mesos que Andic havia encarregat el nou model d'iPhone i que se'l va canviar quan va perdre el que estava utilitzant. A més, remarquen que al setembre, quan els Mossos es van presentar amb una ordre per requisar-li el telèfon, va col·laborar i va entregar el nou terminal i va donar-los la contrasenya, això sí, d'un mòbil que no conservava les converses de WhatsApp.
8: Encara als tribunals, el jutge ha decretat presó provisional per l'assassí de la seva exparella a Figueres, a l'Alt Empordà. Centenars de persones han rebut a l'aeroport del Prat l'arribada dels membres catalans de la flotilla de suport a Gaza, que va ser interceptada per les autoritats israelianes en aigües internacionals. És el moment en què la vintena llarga d'integrants catalans de la flotilla han sortit per la porta d'arribades de l'aeroport Sergi López.
12: Moltes banderes palestines, també de catalanes, i crits contra Israel. Alguns dels membres de la flotilla han explicat les tortures a què van ser sotmesos per part israeliana.
13: Era com si estuviéramos pues, en la Segunda Guerra Mundial allà, que no havia ninguna consideració per els drets humans, per la vida, per nada.
14: Te ponien les mares contra la paret i te bajaven la ropa, te toqueteaven i entonces hacían como si te fueran a violar.
15: Pararon dos veces, la primera no le dieron y a la segunda le dieron en la ingle, haciéndole una herida, y ya con esto supimos que no teníamos que pasar esa línea.
12: Per tot plegat, a la seva arribada a Barcelona han demanat un cop més que la Unió Europea trenqui relacions amb Israel.
8: Queda exactament un any per les eleccions municipals de Catalunya. Per això, avui a Ser Catalunya comencem una sèrie de reportatges per analitzar les grans carpetes que condicionaran els resultats electorals. Una sèrie que comencem avui i que s'allargarà fins dijous vinent. A Barcelona, una de les claus és la gestió del turisme, Ferran Dalmau.
1: A Barcelona no hi cap ni un turista més. Són paraules de l'alcalde Jaume Collboni. Els visitants estrangers no paren d'augmentar i, segons la professora d'anàlisi geogràfica Asunción Blanco, fa 10 anys en què va augmentant l'afectació que tenen per als ciutadans.
10: L'activitat turística no s'ha gestionat de manera que no afectés als residents. I quan el resident es troba que l'activitat turística entra en la seva vida quotidiana, l'evolució fa que s'acumulin més conseqüències. I hi ha moltes altres facetes de la vida quotidiana que s'han vist afectades.
1: Des dels mandats d'Ada Colau, que el govern municipal ja s'havia centrat en frenar aquest fenomen, i l'alcalde Jaume Collboni també ha anunciat aquest mandat la suspensió de llicències de pisos turístics l'any 2028, amb l'objectiu de recuperar 10.000 habitatges que ara mateix són d'ús turístic. Tot plegat en una ciutat en què el principal problema pels veïns és l'habitatge. Jaime Palomera, de l'Institut de Recerca Urbana.
16: Perd oferta d'habitatges pels veïns, augmenta els preus i, en tercer lloc, els efectes en la convivència i en la cohesió veïnal.
1: El sector econòmic coincideix en que la imatge del turisme s'ha degradat. A un any dels comicis, el conseller d'Estratègia de la Cambra d'Economia, Enric Jové, diu que al sector li toca explicar-se.
17: El gran canvi que hem de fer des del sector empresarial és canviar l'enfoc de centrar-nos en promocionar la ciutat cap a fora, envers dedicar esforços a explicar a la ciutadania tot allò que té bo el turisme.
1: I aquí també serà clau les promeses dels partits sobre pujades o baixades de la taxa turística com a possible mesura per pal·liar els efectes nocius del turisme.
8: 2 minuts i tornem.
4: Ser Catalunya, Barcelona.
18: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
19: L'Auditori.
18: I per anar de museu, concert i espectacle.
19: L'Auditori.
18: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
21: Volem portar la Champions des d'Oslo.
27: Futbol Club Barcelona!
21: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Kerti juga als Barça. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval al Passeig de Gràcia en Diagonal. Les invitacions ja s'han exaurit. I a continuació, últim partit de Lliga. València-Barça. A les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya. Els de Hansi Flick tancaran temporada a Mestalla. Què t'hi jugues, Barça?
28: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
18: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
19: L'Auditori.
18: I per anar de museu, concert i espectacle.
19: L'Auditori.
18: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
29: Com és la nit de Sant Joan?
30: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
29: No pots anar a denunciar públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
31: Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
32: Què li has fet a la meva filla?
29: No, fill, no pot pagar això.
31: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
33: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
34: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
33: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
8: Sis minuts i seran 2:15. Bad Bunny ha fet esclatar Barcelona aquesta nit amb el primer dels dos concerts que farà a l'Estadi Olímpic, un concert en què ha anat Joan Bofill.
35: Així ha començat el primer dels 12 concerts de Bad Bunny a tot Espanya. Començar el concert demanava que oblidéssim tot el que passa fora de l'estadi. I la veritat és que així ha estat. Tot i que més que un concert ha estat una festa llatina, una festa boricua, gràcies a ell, i també a la banda, amb la que hem ballat salsa, bachata, el merengue de David Tirar Más Fotos, i també gràcies a artistes convidats com els Pleneros de la Cresta, que han ensenyat als fans de Barcelona què és la plena puertorriqueña. I a la nit, la festa ha passat a ser de reggaeton. amb la gran sorpresa.
0: Batllal Perrea Sola!
35: Batllal cantant Jo Perreo Sola al terrat de la casita.
8: I de Bad Bunny a l'agenda cultural del cap de setmana amb l'Albert Miranda, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarri i la Marta Altimir amb el segon concert de Bad Bunny a Barcelona.
2: Avui, a l'Estadi Olímpic, Bad Bunny actuarà per segon dia consecutiu a Barcelona cantant el seu últim disc, Debí tirar més fotos, a partir de les 8 de la tarda. A Igualada arriba l'Igualada Urban Night Running Show, un dels esdeveniments esportius més importants de l'Anoia i de la seva capital. Durant tot el dia d'avui es fan activitats esportives, acabant la jornada amb una cursa de 5 km. A Manresa, durant tot el cap de setmana, una nova edició de l'Expo Bages, la fira multisectorial més gran de la Catalunya Central, on es fan activitats culturals i d'oci, parades artesanals i comerç obert. I per últim, a Vilafranca del Penedès, en Andreu cantarà el seu tercer disc anomenat Vigília, un àlbum que mostra la maduresa creativa d'una de les veus imprescindibles del panorama català actual. Demà, a les 7 de la tarda.
8: Al Camp de Tarragona. Avui a 8:45 del vespre, al Teatre Fortuny de Reus, el concert Sons de la Terra, en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, és un homenatge al geni amb un programa que uneix patrimoni i creació contemporània. L'espectacle inclou obres de compositors contemporanis a Gaudí, així com una obra d'encàrrec dedicada al geni. Una mica abans, a les 8 a Vilaseca, teatre amb la comèdia d'Esparellats. Una parella viu atrapada en la rutina fins que un dia troben al lavabo de casa una porta a un univers paral·lel. L'espectacle és una comèdia tendra i esbojarrada sobre les segones oportunitats, l'amor i les decisions més importants de l'existència. I durant tot el cap de setmana, entrada gratuïta als Monuments de Tarragona. Amb motiu del Festival Tarraco Viva, tot el patrimoni romà de la ciutat fa portes obertes. Una oportunitat idònia per visitar-los i conèixer tota la història i el passat de Tarraco.
3: A les comarques de Ponent, aquest és el cap de setmana de la Fira de la Camamilla de Linyola. Se celebra dins de la Festa Major d'aquesta població del Pla d'Urgell, que aquesta nit porta aquest que escoltem, Matt Lasson, a l'escenari per demà esmorzar popular i inici de la fira, que vol posar en valor el cultiu de les plantes aromàtiques i el seu ús en la cuina i en les cures. Javier Alís és l'alcalde de Linyola.
5: Més de 40 parades de productes de proximitat, de diferents plantes aromàtiques, de camamilla, per suposat. Molts tractors, crec que enguany superarem els 90 tractors antics, que és la fira de la camamilla dels tractors antics.
3: I a Balaguer, dins del festival Jazz al Pati, actuació aquesta nit de Pep Alcaraz Quartet al Pati dels Escolapis a partir de 9:45. Abans, a les 8, al mateix escenari, el jazz experimental d'Ariadna Tubau.
6: Aquest cap de setmana el Girona Futbol Club es juga la seva permanència primera contra l'Elx, però a part del partit de dissabte hi ha més coses a fer a les comarques de Girona. Dissabte se celebra el Festival Sons del Parc a la plaça dels Jurats de Girona, on diferents artistes punxaran discos per descobrir noves propostes. I més música, però als Jardins Gala. Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Per agafar forces pel partit, Toma 2-2 actuarà en un tardeo rumbero a les 5 de la tarda. Que a mí me llaman el descanso porque en invierno... I a Sant Julià de Ramis hi ha la Festa de la Cervesa, on podreu anar a fer degustacions de cerveses artesanals, una furgoteca i música en viu. Això serà dissabte a les 7 de la tarda. I ja per acabar el cap de setmana, l'Escola Maristes de Girona organitza una cursa popular per tota la família. Els diners recaudats seran perquè els alumnes puguin anar al concurs internacional de robòtica.
8: Avui ens queda només la previsió del temps. Ha de fer calor, calor i més calor, Núria Saró, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda. Temperatures més propies d'estiu que seguiran també al llarg del dia de demà. Demà seran molt altes les diurnes, similars a les d'avui, i també les nocturnes. Atenció, perquè tenim per davant una nit tropical, especialment a la costa, on no es baixaran dels 20 graus. Aquesta tarda tindrem algun ruixat o tempesta forta, especialment al Pirineu. També es podria escapar al Prepirineu. Demà també tindrem ruixats de tarda més localitzats al Pirineu de Lleida. I demà, atenció, que tindrem boira costanera a bona part del litoral català. català, tant Costa Brava, Costa Central com Costa Daurada, tindrem aquests núvols baixos molt pegadets a la costa.
8: Gràcies, Núria. N'estarem pendents amb la previsió meteorològica. Arribem al punt de 2:15 de la tarda.

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: Aquest diumenge el Tot és comèdia.
2: Llanures i muntanyes per hielo.
1: Ens visita la companyia de La Meitat de l'Ànima, adaptació teatral de la novel·la de Carme Riera. Amb la directora Magda Puyó i l'actriu Antònia Jaume, seguirem la vida d'una dona misteriosa a l'exili republicà. I just acabadi de Terrada Cans...
3: Hondo, ¿qué haces?
1: Amb Mariona Borrull celebrarem l'èxit del cinema català en el festival més important del món.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Bona tarda. Ai, ai, ai, que bé. Una tarda de ràdio de les que agraden. Una tarda de ràdio de les que fan història. Una tarda de ràdio que comença des de casa Cupra Raval, que ja tenim, potser tenim aquí ja 150 persones a una hora de començar el partit. Gràcies a tots per venir i totes, perquè ja tenim aquí... Vaja, aquí la idea era que la gent anés arribant a partir de les 5 de la tarda, però escolta, la gent hi ha arribat. La gent hi ha arribat, la gent no s'ho vol perdre. Hi ha ambient de final i, de fet, des d'Oslo tenim a l'Anna Palet. Anna Palet, què tal, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda. Com esteu? Com van els nervis?
0: Com van els nervis, Casa Cupra Raval? Com van els nervis? Estem fatal. Aquí hi ha gent que, em fa directament el senyal de talla, talla. No preguntis, no preguntis, perquè avui fa una mica de por, Palet. Fa una mica de por.
1: Calma, no s'ha de tenir por, s'ha de tenir energia i s'ha de tenir il·lusió, que és el que necessita aquest equip en aquesta final.
0: En fi, va, nosaltres des d'Oslo i des de la Casa Cupra Raval comencem, ara sí, oficialment... Què t'hi jugues, Barça?
2: Aquí comença el Què t'hi jugues, Barça. Amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
1: Què tal? Bona tarda, culers. Benvinguts a Noruega, benvinguts a Oslo. Si esteu nerviosos, si ja us esteu menjant les ungles, si sentiu papallones a la panxa, si porteu tot el dia donant-li voltes a com anirà aquest partit, aquesta final de la Champions, si sentiu la frustració de Lisboa de l'any passat, però també l'emoció de fa 2 anys a Bilbao, només us he de dir enhorabona. Enhorabona perquè esteu vivint aquesta final com si fos la primera. I ja no ho és. Ja en van 6 de seguida, ja en són 7 en total, però no hem de normalitzar l'extraordinari. Ho hem de viure amb la mateixa il·lusió, amb els mateixos nervis, perquè només així aquest equip ha mantingut la mentalitat guanyadora que li farà aixecar la quarta Champions. Per aconseguir-ho, Pere Romeu surt amb Catacoll en porteries, May Brooks al lateral esquerre, Ona Batlle al dret, parella de centrals, Mapi León i Irene Paredes al centre del camp, Patri Guijarro, Alexia Putellas i, atenció, una Clara Serra Jordi de només 18 anys debuta com a titular en una final de la Champions i a dalt, per la banda esquerra, Salma Parayuelo, a la dreta Graham Hansen i en punta d'atac Eva Pajor i a la banqueta de l'Olympique de Lió, un vell conegut, Jonathan Giraldez, que surt amb Endler en porteria, amb Ashley Lawrence, Wendy Renard, Ingrid Engen i Selma Bach en defensa, al mig del camp Lindsay Hibbs, Dumorné, Johans i a dalt Vicky Bechó, Jules Brandt i la noruega Ada Hegerberg. Tenim un apassionant duel a les banquetes, mestre contra deixeble, Pere Romeu contra Jonathan Giraldez, també un emocionant duel a la gespa, amb llegendes del futbol com Paredes o Renard, però també amb estrelles joves com Clara Serra Jordi. Ens espera una final fascinant, un partit que marcarà la història entre dos equips d'època, entre els dos millors d'Europa. El Barça vol guanyar la quarta Champions i nosaltres, començant des de Casa Cupra Raval, però arribant també fins a l'Uleval Stadium d'Oslo, ho expliquem, ho vivim i ho guanyarem al Què t'hi jugues, Barça, de Ser Catalunya!
2: La primera ronda del Què t'hi jugues, Barça.
0: Home, ens han cigalat una mica, perquè jo, la veritat, que ja... Jo sóc dels que té por
3: sempre,
0: a una hora
3: sempre,
0: del partit.
3: Sempre.
0: Jo tinc por
3: sempre,
0: i, per això, Júlia Sabata, què tal? Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
0: Aviam, primer tot aplaudiment per la Júlia Sabata.
4: Bona tarda a tothom.
0: Va, doncs t'ho pregunto tu. Probabilitat que el Barça es mengi les lioneses?
4: Mira, venia pensant-ho, de moment diré 55, perquè jo també sóc patidora.
0: Bueno, però 55 és més sí que no.
4: Estoy confiante.
0: Què t'has fet aquí al cabell?
4: Bueno, m'he fet les trenes, no m'ha crescut el cabell així.
0: S'ha crescut, eh?
5: Això és com aquell pop, s'ha ficat de moda ara.
0: Però amb això pots matar.
4: Bueno, això és per si després en trobo amb algú de l'Olimpiakos.
0: Patapam, patapam. Ens hem fet mal. Seguim, va, per aquí a la meva esquerra. Jordi Ferrón, bona tarda, com estem?
6: Bona tarda, nerviós, perquè he vist a Palet comentant també... Jo tenia Johannes, saps? I Joans, i Beck, ho ha dit molt bé. Jo no estic tinguent la
0: els
6: seva
0: noms,
6: pronunciació.
0: Home,
6: s'ho treballa.
1: A veure, aquí farem el que podem, farem el que podrem. No, vull dir, cadascú una mica com vulgui.
6: Pensava que estaves dient una altra alineació, perquè jo els llegeixo per fonèticament. Tinc un problema.
0: Bueno, clar, Ferrón, aviam, també diré, tu has entrenat a la Xina.
6: Japó,
0: vull dir que a partir d'aquí...
6: No, sí, els meus problemes vaig tenir, eh?
0: efectivament. La pregunta per tu és: probabilitat que haguessis pogut ser entrenador del Barça en el seu moment?
6: Sí, van haver-hi probabilitats. És més, si em permets, si cap. Tinc una petita anècdota amb
0: Olga. Per favor, per favor. Amb tu? Bueno,
6: sí.
5: Aviam què dius tu.
6: Perquè bona, si no, no la diria.
5: Vale.
6: En aquell moment sonava, no? I em van portar dos o tres entrenaments a veure com entrenaven elles, m'ensenyar les instal·lacions, em van ensenyar...
1: Però de quin any estem parlant? De quin any estem parlant, Ferron?
6: No recordo.
5: Del 55.
6: Sé que va estar... Jo tenia cabell encara.
0: Imagina.
6: No, va entrar Fran Sánchez. Marxava Xavi Llorenç i va entrar Fran Sánchez, en comptes de... En el seu moment podia entrar jo. I recordo que estàvem, mi ego i jo, no? Estàvem allà veient-les entrenar i un dia coincideix que comencen a passar pel meu costat les jugadores, no? I jo deia, hòstia, Jordi Ferron, dic, bueno, entrenador del tercer millor equip de Catalunya, és veritat, la segona era el Sigul, però exmedallista olímpic, Copes del Rei, dic...
0: Tu venies pujadet.
6: Dic,
0: venies pujadet.
6: Em van saludar tres jugadores, però passant pel costat, una va ser ella. Ella, Marta Torrejón.
5: Els valors, nen.
0: Sí, educada, sí. Educada.
6: Va ser mi ego, una cura d'humilitat tremenda, que vaig tenir en aquell moment. Dic, hòstia, tu, aquí la cosa està xunga. Però sí, sí, va haver-hi l'opció. Al final, el Barça, com a jugador, igual com a entrenador, has de ser molt bo per estar al Barça. I segurament, doncs, van apostar per un altre que sigui d'un altre diputat del fil.
0: Et van fer un ja la llamaremos?
6: No,
0: van ser fer ghosting?
6: No, van ser molt clars amb mi.
0: Així
6: m'agrada. Van decidir per un altre i jo... Bé, ho acceptava.
0: Recomanació
6: ho vaig
0: per
6: com a jugador, ho vaig atentar com a entrenador.
0: Recomanació per tothom, no feu ghosting ni a nivell amorós, ni a nivell empresarial. No feu ghosting mai, si pot ser.
6: Això queda.
0: M'acompanya també una referent del futbol, una de les màximes golejadores de la història del Barça, comptant aquí amb dos gèneres, Olga García. Què tal, com esteu?
5: Bona tarda a tothom.
0: Aviam, probabilitat de... teva, diguéssim, de victòria avui?
5: 60-40.
0: 60-40, anem millorant.
5: Sí, tranquil·litat.
4: 55-60.
0: Jo no vull dir el meu, perquè...
4: No, tu no el diguis, de moment.
0: No, jo no ho vull dir.
5: Estàs fent l'exemple del típic culer que pateix fins i tot quan vas guanyant 14 punts al Madrid.
1: És un tribunero de cuidar.
5: Gira contra l'Alavés, anem amb compte.
6: A més, jo sóc igual.
0: Tu ets igual, eh?
6: Igual.
0: Tot i així, vens amb una samarreta de la bola de drac amb el número 4,
6: eh? El número 4, que és la de la sort.
0: Que és la que es busca avui.
6: Sí, tant, evidentment.
0: Per també buscar la quarta, representant les xarxes del Queti Jugues, Edu Boada. Què tal? Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Aviam. Probabilitat avui que es guanyi la quarta?
3: 90%. Jo estic jo confio molt.
0: Confies molt, eh?
3: Sé que no serà un passeig.
0: No. Ha vingut avui. Avui em trobo l'Edu a només arribar. Ah, ja ho tenim, això. Ja ho... I jo pensant...
3: Oh, però clar, és que tu estaves a les antípodes.
0: Jo estic a les antípodes, jo sóc un cagat.
3: El 10%.
0: Jo sóc un cagat. I me n'alegro que hi hagi gent com vosaltres. Tot i així, avui com que... Clar, avui juguem final de la Champions, però la Transmi dura fins a les 12 de la nit, perquè ja tenim per València, donant voltes per allà, Santi Ovalle. Què tal? Bona tarda.
7: Què tal? Com esteu? Que s'acupra. Estic molt nerviós ara mateix per la final d'Oslo.
0: Home, clar.
7: T'ho dic de debò. Estic que m'estic mossegant les ungles.
1: Dono fe, com a persona que ha viscut finals amb el Santi, que pateix molt, eh? No mengen. Tot el dia el Santi no menja.
7: I això a mi és molt estrany, eh? Que no mengi.
6: Segur?
0: Ojalà jo no ser capaç de menjar, mare de Déu. No, jo al contrari. Jo quan estic nerviós menjo més. Santi, clar, tu evidentment estàs a València, però molt a petar no hi ha allà. Vull dir...
7: Bueno, hem d'explicar l'últim partit de Lewandowski, alguna cosa, però no, per suposat. Jo em quedaré aquí a l'hotel fins que pugui, veient la final, participant de la Transmi, i després aniré cap a València i ja viurem el final de festa amb el Girona, etc. Però aquí estic seguint des de la distància. És la primera Champions del femení que he vist des de la distància, des de València.
0: Sempre has estat in situ, eh? Aquí, alguna persona...
7: Des que vam guanyar la primera, sí.
0: Algú per aquí a casa Cupra que hagi viscut una final in situ?
4: Ui, quanta gent!
0: Molta més gent que sí que no pas que no, eh?
5: I té pinta que a Bilbao, la majoria.
0: Molta més gent que sí que no pas que no. La majoria de gent a Bilbao, no? Quants d'aquí a Bilbao?
6: Aplaudiment.
0: Tota la casa Cupra de Raval, tota ha aixecat la mà.
5: Santi, vols que et deixi tranquil?
7: Digue'm, sí, clar.
5: Hi ha una estadística que diu que el segon any del primer entrenador del primer equip del Barça, que quan perd, el segon guanya la Champions. Va perdre Pere Romeu la primera Champions, ara toca.
0: Va perdre la primera de
6: la hipèrbole.
5: Has vist estadístiques, anem
7: per coses.
0: Tant Lluís Cortés com Jonathan Giraldez han perdut la primera i han guanyat la segona. Bueno, esperem que hagi servit d'això perdre l'any passat. encara estic enfadat, o sigui que encara estic enfadat per la de l'any passat. Doncs amb tots els que heu escoltat, i a més tenim avui una pila de gent, vindrà l'Alejandra Castelló, vindrà la Paula López, tindrem per aquí també el Pol Regàs del control tècnic, el Pere Bernal del control tècnic aquí també, tenim l'Eli Gordon, l'Andros Sacaridis, tenim a tot Cristo avui aquí, tenim el Martí Juncà, el departament de visibilitat aquí darrere, que al descans podreu guanyar, per cert, una samarreta de Fermín signada per Fermín. Una samarreta de campions de Lliga signada per Fermín.
8: Hola.
0: Ja veurem a veure com ho participem, però al descans no marxeu, que tindrem un molt bon regal. I a més, doncs, és que tota la gent que veieu per aquí, vull dir, avui som una pila de gent, amb la Sier Chávez, l'Anna Palet, el Biel Macià, que vindrà després, el Sique Rodríguez, que el tindrem a Girona, l'Arnau Montserrat, Santiago Valle des de València, Gonzalo Álvarez des de l'RCD Stadium, Fermín Suárez, que vindrà després a fer dades. Bueno, en fi, que som una pila, i que comenci Què t'hi jugues, Barça.

0: És d'Oslo, a més, si suma amb la paleta. Avui estàs molt ben acompanyada, pel que veig.
1: Doncs sí, perquè si algú és referent en això del futbol femení i en concret del periodisme, ja s'està rient i no sé de què, però la va clavar perquè a mi em va dir, jo crec que l'11 serà el mateix que el de la tornada al Camp Nou contra el Bayern a semifinals, i així ha estat. Maria Tiques, del Diari Esport, què tal?
2: Molt bé, nerviosa, ja.
1: La final que més nerviosa estàs, o hi ha hagut alguna que més?
2: Jo crec que nerviosa de sentir que tot està molt, molt, molt, molt igualat i que som 50-50. Potser semblant a Bilbao, però a Bilbao sí que hi havia factor camp i ara no tant, però semblant.
1: Mira, us expliquem respecte al factor... Digues.
0: No, dic que factor camp no n'hi ha, o sigui, però per ningú. Perquè bàsicament hem anat al lloc més fred possible, més petit possible... I és un
3: gent,
0: tema que jo crec que...
4: Temperatura estarà bé, no?, per jugar.
0: La temperatura
1: sí,
0: està
1: sí,
0: bé.
1: Sí, estem a uns 19 graus. No fa fred, però és veritat que, per exemple, tot el matí ha estat plovent i la fan zone, per exemple, doncs gairebé no s'ha omplert. I, per exemple, ara estan sortint les futbolistes de l'Olímpic de Lió a escalfar i... De moment ja es veu molt més tenyit de blaugrana aquest Ullevaal Stadion d'Oslo, però és veritat que el desplaçament és d'uns 4.000 culers perquè, evidentment, doncs, la seu era llunyana i era complicada.
2: Sí que potser hi ha més gent del Barça. És que m'està recordant molt a Turí, no sé per què, espero que acabi diferent. La sensació aquesta de que és un desplaçament complicat i que hi ha molta més gent del Barça. L'altre dia ho deia Patri, esperamos al menos tenir que haya más gente del Barça que del Lyon.
5: 28.000 persones, no n'hi ha de capacitat?
0: Clar, és que és un estadi amb una capacitat bastant modesta, per dir-ho així. Estava ara mirant, és que no arriba a 30, vull dir...
5: Sí, però hi ha molta gent del Barça, és a dir, ja ho hem dit,
2: però,
5: una de les coses bones del Barça és això.
2: Quan ets aquí no sembla un estadi petit, es veu i sembla un estadi més gran del que és, jo crec.
1: Sí, sí, a l'estadi és maco, el que passa que la logística és molt difícil per arribar.
2: I les grades són blaugranes, les cadires vermelles, les de la segona graderia i blaves les de la primera, així que almenys tenim això a favor.
0: Sí, això, mira, però clar, ho taparà la gent, també et diré, això ho taparà la gent. Clar, que és un estadi que, havent omplert Bilbao, no sé si és una mica pas enrere, no sé, Olga, si és un pas enrere o ja ho donem per bo.
5: Aviam, la realitat és que després de venir de Bilbao, de Turín, d'aquests camps, sorprèn que hi hagi. L'altre dia vaig llegir unes declaracions de l'Aitana i també ho deia la Caroline Hansen, que venint de lo que venim, 28.000 potser es quedava poc. Crec que hi ha altres circumstàncies que poden fer doncs, que tinguis com el de Stamford Bridge, també hi ha altres opcions de estadis grans que crec que podien estar disponibles, però sí que per una final de Champions sembla poca cosa aquestes 28.000 persones, i més sabent que aquí a Barcelona, per exemple, cada vegada que el Barça obre l'estadi són 60.000, 80.000, 90.000 persones, sí que sincerament per una final de Champions jo hagués apostat per un altre estadi.
0: 50.000 com a mínim, no?
4: I com canvia la realitat del futbol femení, perquè fa molts anys el futbol nòrdic era referència en el futbol femení i ara se'ns queda petit el camp, no? Tot lo de les barreres que han trencat perquè...
6: Se li ha fet la volta al marcador.
4: Sí, abans eren les que dominaven i ara mateix doncs, estan molt lluny de...
0: Ara mateix el que tenen és la, precisament la davantera de l'Olímpic de Lió.
4: Continuen tenint molt bones jugadores, evidentment.
0: És un tron jugadora, però sí que és veritat allà a Palet que potser, o sigui, l'ambient deu ser càlid, però home, la dada és freda.
1: Sí, la dada és freda, i per posar-nos en temes de l'alineació, no sé vosaltres, ara li pregunto també a la Maria, Clara Serra Jordi, 18 anys, titular en una final de Champions, això què?
2: Per mi, xapó, Pere, crec que s'ha de ser molt valent per deixar la banqueta jugadores, evidentment, com Aitana, com Vicky, com Pina, i apostar per Serra Jordi amb 18 anys, crec que ho ha demostrat que ho havia de fer. Pere sempre ha insistit en que en partits així que et fan anar molt d'una banda a l'altra, amb rivals que poden anar a la contra, amb mig camps molt físics i molt ofensius, crec que és la millor peça i t'engeixo al 100%. No toquis el que funciona, és el que li ha funcionat tota la temporada i per mi és el que havia de fer. Podem discutir si millor Pina, millor Salma, però per mi Serra Jordi aquí era indiscutible.
4: Sí, penso igual, sobretot per el poderiu físic que pot tenir l'Olímpic al mig del camp. I serà un duel maco, perquè tinc Serra Jordi 18 i Johans... 18 també, em sembla, sí. No? 18-19, una molt bona jugadora també, que a mi quan la vaig veure em va sorprendre moltíssim.
5: Donarà molt que parlar
0: serà
5: aquestes maco. Dues jugadores.
0: Sí. Home, és que aquí ja s'està començant a veure coses del futur, però és que pel que veus, avui s'enfronten dues noies que tot just segurament no han votat encara en ser vida i estan jugant una final de Champions, i això és una passada. És veritat que potser el masculí també ho estem veient, però és molt important que avui hi hagi dues jugadores de 18 anys, una cada equip, em sembla una barbaritat. És que em sembla una barbaritat.
5: I és que aquesta és l'essència i el futur del Barça. Estem parlant que a dia d'avui la Masia no es toca, però és que la Masia està sent el projecte i el que seran els pròxims anys del Barça. Òbviament estem parlant que clar, serà Jordi, té 18 anys, la realitat és que este Vicky té 21 o 20, clar, i porta des dels 16 mitjà d'aquí i formant-se amb una cosa que és molt important.
0: I el Barça també ho té, això. És a dir, tu tens Aitana lesionada, no ha acabat d'arribar del tot bé.
1: Escolteu l'ovació de l'Ullevall Stadion a les jugadores del Barça.
0: Surt a escalfar el Barça, Palet. Ostres, doncs sí, mira, fins i tot a casa Cupra em sembla que està arribant, fins i tot aquí
1: l'aplaudiment. M'agrada que casa Cupra continuï amb els aplaudiments de l'Ullevall Stadion, perquè això ens fa estar com connectats, eh? Barcelona i Oslo. Això m'agrada moltíssim, veig cares de concentració, cares de saber que és el partit de la temporada, així que ara ja sí, Olímpic de Lió i Futbol Club Barcelona, tots dos equips escalfant.
3: Una pregunta, Aitana, per quants minuts està? Palet, Maria.
2: Jo crec que per tots, simplement en una qüestió de ritme, sí que en un partit tan físic, crec que has de pensar, i Pere ho va dir, has de pensar no només amb l'11, sinó amb el que et poden aportar jugadores si no va bé o no va tot com ha d'anar, i crec que aquí Aitana pot tenir un rol molt més important, i crec que no era fàcil, però jo crec que en qualsevol moment, depèn de com vagi la primera part, si no va bé, la treus després del descans, o sigui, en qualsevol moment pot entrar per estar, està per quan vulgui.
1: Home, evidentment, no tenir Aitana d'inici és una cosa important, però també crec que el factor guardar-te Aitana com a revulsiu en la segona part pot ser importantíssim.
0: Sí, i Clàudia Pina, segurament, no? I sí, són els dos, sí. Són els dos canvis més de revulsiu que té el Barça.
3: A mi em xirria, Bermúdez, que cap de les dues estigui a l'11, que ni Aitana... Jo entenc, Ferron, jo entenc que Aitana, si està per... per mitja hora que surti de banqueta. El que no entenc menys és el tema de Clàudia Pina, perquè a mi Clàudia Pina em sembla una de les millors jugadores que hi ha a la plantilla. És una jugadora que partits així te'ls pot resoldre ella sola, colpets des de fora l'àrea, amb una associació, no sé, em sembla una de les jugadores amb més talent individual, amb millor colpets des de fora l'àrea que té el Barça, i que avui es quedi a la banqueta, a mi em xirria una mica, la veritat.
4: Jo et parlo d'Aitana i Olga et parlarà de Salma, que l'havia encertat, i ella és la que defensa que Salma...
0: És que Salma no deixa de ser un tros de jugadora, que les ha passat canutes aquesta temporada, però Salma és un tros de jugadora, també.
4: Jo crec que el tema d'Aitana és perquè les sensacions que ha donat aquests darrers partits és molt de temps lesionada i no han sigut tot de bones que podien ser per jugar una final. Jo crec que l'aposta per Serra Jordi és la millor que podia fer com a míster.
0: Olga, digues.
5: Sens dubte, el pla de partit s'ha d'entendre que el més important d'aquest partit serà el fet de la primera alineació. Després, saber els canvis quins són, però per al context de partit, si tu fiques a Pina, és una jugadora que és associativa, correcta, però necessita que la retroalimentin de moltes pilotes. Fixa-t'hi que l'Olímpic de Lió té a Salma Vaca, té jugadores d'un perfil molt ofensiu i t'acabaran traient en molts trams de partit la pilota. Llavors, en una arrencada com aquesta, és una jugadora que és una atleta com és Salma, et pot donar molt més, perquè si les coses no funcionen, després tens a Clàudia Pina, que de revulsiu en 30 minuts sortirà amb l'escalfada màxima i té la capacitat de marcar-te 2-3 gols.
0: A mi és una relació amor-odi que tinc amb aquestes jugadores que són molt bons revulsius, que penso, tard o d'hora se'ls hauria de donar el premi de ser titulars, però són tan bons revulsius.
4: Jo l'hagués ficat de titular, Jo en el meu cas l'hagués ficat de titular per el tema de lo que ha dit Olga, el que et dona més combinació per dintre, és veritat que perds el contraatac, guanyes alçada amb Salma, que el joc d'estratègia avui serà clau, perquè són jugadores molt grans les de l'Olímpic, que guanyes moltes coses, el físic, perd potser que es pugui tirar per dintre, Lorenz és una jugadora que també molt física, també molt forta, si la descol·loques a lo millor per la posició, però està clar que el míster ha escollit lo millor i tampoc és una burrada, El que sí que m'agradaria estar una vegada més és, parlem de tot això i no parlem de Kika tampoc, en cap moment, de que pugui ser una
5: Kika,
4: jugadora que entri.
5: Kika seria segona part, però també l'últim argument, Santi, és que jo he jugat contra Lawrence i et dic jo que és un escàndol físicament, i si Pina fiques emparellada contra Lawrence, se la menja,
4: i
5: l'única que pot així fer-li aquest component de fer-li mal és Salma. Per això tot jo crec que aquestes casuístiques han fet que es decidissin per Salma.
0: Jo ara estava mirant entre el públic i he vist que de sobte em trobo amb una cara molt familiar i dic, coi, això és el Fernando Trullols. I a més, de sobte, fot un fred aquí.
4: Sí,
5: sí.
0: Sí. I fot un fred.
4: Oslo.
0: Està fent, fa fred. Es juga a Oslo i ve el director de Balandrau.
6: Està ambientat.
0: I dic, a veure, què està passant aquí, Fernando? Com estem? Què tal? Benvingut.
7: Gràcies.
0: Home, primer un aplaudiment per aquí, al Fernando Trullols, director, segurament, per mi, de la pel·lícula de l'any.
7: Gràcies, moltes gràcies.
0: Esperem que sigui una pel·lícula una mica millor, la d'avui. Sí. En el sentit de...
7: Que no passem, sí, que no passem tant de fred, que acabi bé i que tinguem la quarta, sí. Costarà, però bueno.
0: Costarà, confiem, molt, no?
7: Confiem, sí.
0: Escolta, fa temps que... O sigui, avui estaves... T'he vist amb ganes, fins i tot, de veure sí, el partit com el d'avui.
7: Sí. Jo no he pogut anar a cap de les finals del femení, però sí vaig poder estar... He estat a quasi totes les del masculí. També a Stamford Bridge, quan l'Iniestazo.
6: Ostres.
7: I tinc ganes de viure també una nit històrica avui. Sí.
0: Home, avui serà una nit bastant xula, però sí, clar, bueno, així, suma-t'hi també, donem això, que tindrem aquí 5 minuts més de tertúlia. Quan està parlant precisament Pere Romeu a TV3, escoltem-lo.
8: I aconseguir 4 títols de 4 en joc, què et sembla?
9: Home, increïble, no es pot demanar més. Si és en bon joc, si és en bon futbol, si és seguint jugant amb equip, seria magnífic.
8: Fantàstic, Pere Romeu, que vagi tot molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Això... Massa content l'he vist, eh?
4: Bueno, jo crec
1: no, però
4: que
1: és interessant
4: que... Es porta per dintre,
0: Digues,
1: però és interessant el tema del bon joc, eh? Perquè per Pere Romeu, crec, Maria, que estàs d'acord amb mi, el tema de la identitat i de posar-li també el seu segell al Barça és important.
2: Sí, això que sempre ha dit, que per ell no és com l'ADN, i ja està, no, l'ADN no el podem, no és incompatible
0: amb
2: guanyar i amb competir, i crec que és una cosa que va totalment lligada. Ell sempre ho diu, jugar bé, jugar d'aquesta manera, entenent-nos totes, jugar com sabem, és el que ens aproparà a fer un bon partit i guanyar. A la que intentem fer una altra cosa, no ho sabrem fer, i no és el nostre estil, i no ho sabrem treure endavant, que és com potser ha passat alguna altra vegada, i crec que per això és innegociable. I una dada, jo sóc molt de Pina, però una dada a favor de Salma és que hem guanyat totes les Champions, que Salma està titular a la final. Per tant, sí, benvinguts.
0: Anem sumant.
1: Qualsevol estadística és benvinguda.
4: Exacte, sí, favorable sempre.
2: Pot ser totalment irracional, però ha estat així, per tant...
6: Bé, Maria, bé, tirant d'estadístiques.
7: És la primera que l'Aitana no és titular.
0: Les estadístiques serveixen per dues coses. Una...
6: Per tranquil·litzar
0: a gent com jo, o dos, per no tornar-la a fer servir mai més.
6: No, exacte.
0: És que, clar, està sent un... Falta mitja hora per començar el partit. Com està l'estadi allà? És a dir, com el veieu? Ja hi ha molta gent dins, encara està per omplir, com...
1: Mira, jo et diria, Bermúdez, que està ja més de la meitat ple, per tant, la gent que ve d'hora, que estan preparats, els del Barça, que estan posats, per dir-ho d'alguna manera, en un dels gols, a l'esquerra de la posició de retransmissions del Que t'hi jugues Barça, onejant les banderes tota l'estona, per tant, ole, la gent que s'ha desplaçat fins a Oslo i que sobrevé amb aquesta energia, els aficionats francesos, no és per res, però no es mouen, és a dir, no estan fent res, estan totalment quiets. I jo crec que res, d'aquí mitja horeta això ho tindrem, Maria, ple fins la bandera. No sé si tu has notat que es respirava futbol a Oslo aquests dies o què?
2: Crec que sí, potser un ambient una mica més descafeinat que els últims anys, però crec que, per exemple, el tema logístic acompanya, o sigui, no acompanya. Crec que el dia de la final és quan acostumava sempre a haver-hi més gent, i crec que justament aquest matí és quan ha caigut aquesta, bueno, pluja, vent, tempesta...
1: Fatal, ha estat horrible.
2: I llavors la gent s'ha refugiat. Sí que després jo he entrat un moment a anar a dinar a un restaurant, tot el restaurant estava ple de samarretes del Barça. Llavors,
3: Què has dinat? Sí.
2: Tens ganes, no?
3: Perdona, jo m'acabo de fotre un arròs del senyoret aquí a València, que és...
4: No has dit que no menges quan estàs nerviós.
3: No menjo si narro, però avui no la narro, avui la narra Palet.
1: Jo he menjat un tros de salmó fumat i crec que no m'ha sentat ni bé.
0: És que, evidentment, és una altra cosa. Pels que heu viatjat a Oslo, els preus estan cars de nassos.
2: Per això m'he demanat uns espaguetis bolognesa, perquè jo no he pensat en demanar massa. No he fumat, totalment, però un plat una mica més elaborat me'l tiren pel cap els dels tíquets del diari, per tant.
0: Quan costa uns espaguetis bolognesa bàsics?
3: 25.
2: Jo em faig una mica el lío amb les corones aquestes. No sé si valia... Bueno, és que no t'ho sé.
1: Has de dividir entre 10. Què has pagat de corones?
2: Jo crec que eren uns 25 euros, més o menys.
0: Imagina't,
2: no sé,
0: un
2: 50,
0: plat d'espaguetis bolognesa...
2: Sí.
6: Sí, clar, però cobren el doble.
0: Però ni que hagis anat...
1: Sí. I per exemple, nosaltres...
0: Una tratoria.
1: Sí, sí. Nosaltres ahir a la nit, després...
5: Allà va el 30.
0: Digues, digues, Palet, perdó.
1: Que després de seguir tota la prèvia aquí a l'Uleval Stadion, arribem a la zona de l'hotel a les 10 de la nit i diem, doncs anem a sopar alguna cosa. Quan preguntàvem si podíem seure als restaurants, gairebé truquen a la policia.
0: A les 10 de la nit, clar, és que a les 10 de la nit, restaurante, usted lo que quiere es otra cosa. No, no, no. No.
1: Exacte.
0: No, no, no. Aquí ja estan de festa a les 10 de la nit. No,
4: home, i tant.
0: I a la 1 ja s'han recollit.
4: És que els horaris espanyols, quan surts fora, són complicats.
0: Són no, complicats exacte. No, incompatibles.
4: A mi em deia...
3: Són els millors, deia, home.
4: Hem anat a sopar a les 6, anàvem a sopar, quan venien a Espanya, a les 6, i em miraven encara de boig, perquè ja sopen a les 6 i aquí, no, clar, no, aquí fins clar. A les 8 i mitja, no, no t'obren.
0: És el que té, al final...
5: Tot el que fa Japó està bé.
0: Sí, sí, sí, tot el que fa Japó està bé.
3: Això molt a favor. Sí.
0: Doncs res, nosaltres aquí seguim, mitja hora per començar el partit. No hi ha més sorpresa, no?, diguéssim, a l'11, més enllà d'aquestes dues posicions que teníem, que si Serra Jordi... Que juga perquè també no arriba Aitana i si no també... Aquí...
4: Sí, eren les
0: era una de dues. No?
3: Jo tinc un debat a proposar. Jo tinc un debat a proposar.
5: Som-hi!
3: Aquesta setmana hem vist un vídeo de Mapi i Engen, que són parella, explicant com viuran la final, no? Vosaltres, si us enfrontéssiu a una final de la Champions amb la vostra parella, el vostre marit, la vostra dona, el que sigui... Com la viuríeu? Com la viuríeu, aquesta final? Jo ahir vaig dir que potser em deixava... Em feia un gol en pròpia perquè guanyés la meva dona.
2: No, massa.
4: Això ho estàs dient perquè era bé, ara mateix.
3: No, jo ho vaig dir i em van insultar fort, eh?
0: Saps, i saps què és el bo, Santi? Que crec que Engen és més com tu i Mapi no. Sí, sí. És a dir, si una de les dues ha d'agafar l'altra... O sigui, en minut 89, una es queda sola i l'altra li ha de fotre un mastegot...
4: Sembla...
0: Qui li fot és Mapi, eh?
4: Dóna la sensació que
5: segur.
4: Sí. Oh, segur, segur, eh?
5: Al minut 5 li he pagat una saga de la meva parella ja, per no patir. Per no patir. Molt a favor, eh? I així te sentes... i ja no ens veiem més.
0: L'has enviat a l'hospital al minut 5 i ja n'hi ha prou.
5: Amor,
0: ja.
5: Amor, perdona, però...
7: No, coneixia la Mapi quan vam dirigir l'acadèmia, va ser l'acadèmia que va fer la Mapi, va fer un cameo.
0: És veritat.
7: De conèixer-la ben a prop uns dies, te'n asseguro que ho té claríssim, i els colors aniran per davant.
0: Oi que sí? Ja se la veu que és de les que...
7: És tremenda, tremenda, molt competitiva.
5: Sí, sí, sí.
0: Home,
1: i a més, hi ha un component... Hi ha un component especial que és la darrera final de Champions de Mapileon amb el Barça. Per tant, escolta, encara raó de més per anar totes i per qualsevol mena d'acció com un tren.
2: Home, normal, penso que al final la Engen té potser més sentiments pel Barça perquè ha jugat 4 anys al Barça, perquè el Barça li ha donat moltes coses, que la Mapi pel lió. Per tant, si algú s'ha de fer un gol en pròpia, que sigui Engen. I com deia Mapi, a la guerra tot s'hi val, per tant...
4: També.
0: Home, avui hi ha un gol en pròpia d'Engen i riurem.
3: Veig molt poc romàntic en aquesta transmissió,
2: Tothom que toca en fusta, sí. Perquè ara serà Mapi que fa un gol en pròpia.
7: Tu de titular, d'Engen?
0: És que de veritat, Santi, el teu no.
1: Sí, sí, és titular.
3: No, és que veig molt poc romàntic. Jo sóc l'últim romàntic de ser Catalunya.
4: Santi...
2: Homes com Santi, va, és un pla.
0: Per favor, vinga, hombre, per favor.
5: A cuchillo, a cuchillo.
0: Per favor. Res, una cosa que... la figura que a mi em preocupa és la de Jonathan Giraldez. És a dir, jo Jonathan Giraldez l'he de veure com un tio a qui li he de tenir carinyo perquè ens ha fet aixecar la seva Champions, o
2: l'hem d'odiar. Avui no. O sigui, avui l'odiem
0: avui no, però en general, demà ens tornarà a caure bé?
2: Depèn.
3: A mi em cau bé avui, també,
2: A mi em cau bé.
3: Sí, jo sé que per Ferron i Palet és el Figo del femení, però per mi no,
4: Evidentment. Anem
3: fent una enquesta. No reculeu.
4: Santi, fem una enquesta aquí del que vas dir. Preguntem el que vas dir.
3: Pregunta.
4: Santi Ovalle, aquí on l'escolteu, va dir que hi havia una espècie de germanó entre Olympique de Lyon i Barça.
3: Jo no ho vaig dir això en cap moment.
4: Sí, sí,
3: totalment. Com vols que digui això?
4: Total.
3: Però no manipulis, Ferrón.
4: No, totalment. O sigui, paraules textuals. Entre comillas.
3: Però com vols?
4: Què penseu? Aquí a Cúpera, què penseu?
0: Clubes hermanos, vinga, va.
4: Això va dir Santi.
3: Jo vaig dir que li tinc una gran estima a Jonathan Giraldez i que no tolerava que se'l comparés amb Figo. No vaig dir res de l'Olímpic de Lyon.
4: Barça-Madrid.
0: Sí, home, sí, vinga,
4: Santi, per favor.
0: Fuera.
4: Palet, sisplau.
2: Ens cau bé, Jonathan, però ara mateix no.
0: Escolta, re, Maria, moltes gràcies per ser-hi. Ara ja deixem que puguis fer tranquil·la. Posa't nerviosa, tot el que t'hagis de posar nerviosa, i una abraçada, eh?
2: Sí. Gràcies. Una abraçada i visca el Barça.
0: Fernando, també, ho he dit.
7: Que guanyem. Que tinguem sort.
0: Que tinguem sort, efectivament. Mira, podem escoltar l'ésser, a l'estrella del mal, a Jonathan Giralt de TV3.
10: Jugar aquesta final, crec que són els dos millors equips d'Europa ara mateix. Crec que serà un gran espectacle perquè hi ha molta qualitat als dos equips i segurament per model, amb intenció de tenir la pilota, amb intenció de crear moltes oportunitats, crec que serà un gran espectacle.
8: Un gran espectacle. Vas dir aquesta setmana en alguna entrevista que la clau seria qui tingui el domini. Passa per això la victòria d'avui, per qui tingui el domini?
10: Sí. Al final nosaltres tenim una molta variabilitat dins de les nostres possibilitats per atacar. Ens agrada tenir la pilota, ens agrada atacar amb pocs passes, ens agrada transitar, ens sentim còmodes realment en moltes situacions diferents del joc. Al final és on tenim els espais per poder atacar. Crec que avui hi haurà una mica de tot, perquè realment l'altre equip intenta tenir la posició de la pilota. Crec que hem d'estar perfectes defensivament per després en pilota tenir la visió i la qualitat suficient per poder crear ocasions de perill.
8: Ahir et vam veure l'entrenament com estaves una bona estona, 10-12 minuts, fent una rotllana, parlant amb les jugadores. Abans de saltar la gespa al vestidor, els has dit algun missatge, els donaràs algun missatge, ets d'entrenador de missatge?
10: Sí, hem de, jo crec que trobar l'equilibri entre la part futbolística i la part emocional, i amb l'experiència em diu que moltes vegades hi ha molta excitació, no?, per voler guanyar aquest títol. Per tant, és important comprendre que el més important és el pla de partit i després posar el teu millor, i cada jugadora ha de trobar el seu equilibri per intentar fer un bon partit. Crec que hi ha moltes coses que ens motiven per jugar en aquesta final, i volia parlar amb elles per transmetre des del cor com ens sentim en aquest moment, lo privilegiats que som, i que no és suficient arribar a la final. Volem arribar a la final i guanyar-la.
8: Jonathan, fa il·lusió...
0: Jonathan Giraldez, que per cert, avui ens cau malament, però el català impolut, eh?
11: Home, sí, sí.
0: Molt bé. El català impolut.
1: Ahir va fer una masterclass d'idioma, Jonathan Giraldez, de sala de premsa, perquè va respondre en català, en castellà, en anglès i en francès. O sigui, jo vaig quedar al·lucinada en aquest sentit.
0: I mig Guardiola va fer.
4: Dèiem que és compatible que avui ens caigui malament amb reconèixer que és un superentrenador.
0: Sí, sí.
4: O sigui, és totalment compatible, perquè el canvi... també que va continuar evolucionant el Barça, que va començar segurament en Lluís Cortés, però que li va donar una volta, i que Pere Romeu l'ha donat una altra volta més, jo crec que és destacable. Eh?
0: I a més, una de les coses que m'agrada molt de Jonathan Giraldez és que entén molt bé on està. És a dir, va venir aquí, com aquell qui diu, sí que en tenia ni idea, però vull dir que no havia entrenat mai amb estil Barça, el va entendre a la perfecció, i possiblement el millor Barça que hem vist mai jugava així. I ara està a Lió, i allà aquest punt més físic el sap aprofitar perfectament.
4: Exacte, és que parlàvem amb Sant Volga, d'ell parla de qui té més la pilota, però coincidíem en que l'Olímpic és molt perillós en transicions, eh?
0: Amunt i avall, perquè tenen un equip que... Coi, és que són monstres.
4: Sí, són físicament molt fortes.
0: I clar, és a dir, és el clàssic que sempre ens passa amb el Barça, de veure que la nostra gent no aixeca un pam de terra, però mou la bola com ningú.
5: Sí, sense
1: és la definició de Clara Serra Jordi, això.
0: És tal qual.
5: És que tu ara estàs veient a l'11 i és Johannes Hips Dumornay, que Johannes i Dumornay són rapidíssimes, i la més ràpida del nostre és Clara Serra Jordi. Tu aquí ja estàs dient que el pla de partit és que de mig del camp cap a dalt és a córrer i a veure qui té aquest contraatac millor. I després jo crec que una cosa bona que té Giraldi és que el seu model de joc el té clar, però s'adapta en funció de les jugadores que té. I ha aconseguit fer un Lió millor del que era abans.
0: Sí, sí. A mi, Paleta, a mi el que em preocupa és el duel amb Irene Paredes. Em preocupa un pèl. Més tenint en compte que no ha entrenat massa amb l'equip, que aquesta setmana ha estat una mica que no sabíem massa bé. I a mi em preocupa un pèl. Com està Paredes?
1: Mira, la situació amb Paredes és que l'únic entrenament que ha fet amb el grup en tota la setmana va ser ahir, aquí, a l'Ullevaal Stadion, a Oslo, la darrera sessió, i tampoc el va fer complet del tot. És a dir, aquests exercicis més explosius, més de canvi de ritme, se'ls va estalviar, entenc que per una qüestió lògica de no cal arriscar, però diguem-ne que no arriba fins al 100%, ni segurament com a ella li agradaria, però també és un exemple de professionalitat, que sigui com sigui, està a l'11, i és que si no sortia Paredes tenies un problema. problema gros.
4: Un problema gros en estratègia. No és que tingui que patir molt en enfrentaments directes, perquè Catutó, Hegerberg, no és que són molt bones rematadores, però no és que siguin velocistes. Les velocistes venen de segona línia o dels extrems, però és que avui un partit sense Paredes en estratègia ha sigut dramàtic.
5: Sí, sobretot perquè la suplència d'Irene feia que entrés Aixa.
4: Exacte.
5: I Aixa per un
1: perdoneu
5: partit,
1: que us interrompi, però moment de cantar l'himne del Barça a l'Ule Valestadion. Escolteu com sona.
5: Silenci.

Clar, a més, avui han de sonar molts himnes abans, perquè els importants, diguéssim, són els de la Champions. Sí. Efectivament. Seguim. Sí.

0: 1-0, anem ja.
1: Gallina de piel, eh?
0: Ara ja, mola, ara ja. 1-0.
2: Com mola la casa Cupra, no?
3: Sí, no.
0: I a més està amb crispetes, aquí, ja et dic jo, hi ha
3: Estigueu
0: festival.
3: Estigueu atents a les xarxes del Quet i Juga, que hi ha gent amb crispetes, hi ha gent...
0: Xutxes, veig per allà.

0: tan nerviós que els fulls...
1: No, no, estan patint.
0: Comencen
1: estan
0: a patir. O sigui, estic estrujant els fulls a un ritme
1: endiablat. Demà les palomites, unes pipes o algú
2: per fer. Canotillo, canotillo. Estàs ja canotillo. Canotillo, canotillo.
0: Estic fent canotillo aquí amb els tiracuadres,
1: Que hi ha menors.
0: Molt de compte. Aviam, Eduard, què tal? Bona tarda.
2: Com anem? Bona tarda. Tota aquella gent que vulgui veure, no, Casa Cupra, què esteu fent?
0: On és molt mirem, fàcil. No sé què...
2: Arroba que t'hi jugues tant a Twitter com a YouTube i veuran doncs, el show, el sarau que tenim aquí muntat. I
0: que t'hi no... jugues sense l'apòstrof.
2: Exacte, tot junt, tot condensat.
0: Tot junt i sense l'apòstrof.
2: Sí. Que no estem bojos.
1: Hi ha una...
2: que hi ha gent aquí. Que no parlem.
1: T'imagines que és tot inventat, estem aquí.
2: Tots són efectes de so.
1: El 5, ole, bien, venga, linda.
0: A saber i ganar porta 25 anys així,
2: Tots els que esteu aquí ens vulgueu etiquetar, també arroba que t'hi jugues a Instagram i serà fantàstic doncs, anar repenjant les vostres històries, les crispetes, etcètera, etcètera.
0: Arroba Casa Cupra i arroba que t'hi jugues.
2: Exacte, facilíssim. Dit això, em fa molta gràcia perquè a Twitter i a Instagram hem tirat la mateixa enquesta, eh? Com van els nervis, com ho veieu? I hi havia tres opcions. Guanyarem, ho veig difícil, perdrem. I a Twitter guanya, ho veig difícil. Val?
0: Veus?
1: Ostres,
0: però 60%. Aquest ho veig 60% em representa.
1: I quantes comptes
3: són les personalitats de les xarxes socials?
0: Les de multivots.
1: Aquí hi ha vots.
2: Aquí és on vull anar a parar. És la personalitat de les xarxes socials perquè Instagram guanya per 90% l'opció guanyarem.
1: És que...
2: És a dir, que a Instagram hi ha tota la gent positiva, és a dir, tots els que esteu aquí i ens heu d'etiquetar les històries, i a Twitter està el tema una mica més gris, més grisos.
3: Per cert, us explico que ja ha acabat l'escalfament de tots dos equips, ja s'han retirat Barça i Olympique de Lió amb aplaudiments i una imatge que m'ha agradat molt és que ha estat Laia Alexandri l'única lesionada d'aquesta final tota l'estona sobre la gespa al costat del cercle central, acompanyant a les seves companyes, per tant una imatge maca, ara s'animen una mica els aficionats francesos però res, o sigui, guanyem a nivell d'afició, guanyem, però escandalós la golejada, així que ara hi ha jugadores a túnel de vestidors.
0: I lluns, el que t'hi jugues, farem l'1x1 d'aquest partit, efectivament, perquè evidentment si l'hem de fer del Barça, del Barça masculí, o sigui, avui bàsicament ja hi ha partit de futbol i partit de futbol masculí.
2: Sí.
0: Aquest són els, sí, aquest
2: exacte,
0: és
2: sí.
0: Avui futbol i futbol masculí. Però clar, evidentment, de la final de la Champions farem 1x1. Penseu temes, perquè l'Edu Boada us vol preguntar.
2: Quin tema podria ser el de l'1x1, per exemple? Tu què creus? Com... De què podria anar el següent 1x1?
0: Aviam, és que veig, busquem aquí... temàtiques de l'1x1. Si algú diu, hosti, m'agradaria que...
2: Mans amunt.
0: Mans amunt, mans amunt, no us saluda l'Edu i dieu un tema. Que sé, discoteques.
2: Estic pendent de vosaltres.
0: Coses noruegues.
2: Vinga,
0: vikings.
2: Va, aquí. Com et dius?
0: Mercè. Pizzas!
1: Especial pizzas,
0: eh? Especial pizzas.
4: A veure què serà de pinya.
0: Ah, aquesta m'agradaria. Va, estaria bé. Molt bé.
2: M'agradaria aquest.
0: Carquillolis, també especial patates.
2: Dit això, mentre busquem més temes, tinc aquí uns aficionats que tenen uns tatuatges impressionants.
0: Ah, sí? De què?
1: Epa!
2: Ara si ho podem veure a càmera. Comencem. Com et dius?
5: José Manuel.
2: Hola, José Manuel. A veure, explica'ns, a veure si podem ficar-ho a càmera, els tatuatges que tens aquí. Tens la Copa de la Champions femenina.
5: Per què? Perquè se la prometió una exjugadora, per a mi la capitana más grande del Barcelona. Perdona, Olga.
1: No fui capitana, te perdono.
5: Però és de su època, de la gran Vicky Losada.
1: Hombre...
2: Tens la seva firma, pot ser?
5: Sí, tengo su firma, una... me escribió una cosa.
2: Veig més firmes també, veig aquí...
0: Però t'han tatuat una firma?
5: El Mundial con la firma de Irene Paredes.
2: Veig una pilota d'or, també.
0: Clar, així pots anar com si anessis escaiolat.
2: De qui és aquesta firma, de la pilota d'or?
5: De la reina, Alexia, i de la princesa Aitana.
0: Per tu la reina és Alexia i Aitana és la princesa, eh?
2: Però els tatuatges no acaben aquí, perquè si podem veure aquest tatuatge, aquí l'acompanya...
6: Andrea.
2: L'Andrea té a la cuixa tatuada, la Champions, i les dates, és a dir, té Göteborg, Eindhoven i Bilbao. Quan tu vas fer això?
6: Me lo dice cuando ganamos en Bilbao.
2: O sea, posteriori. Ja va dir, ara que tenim les tres, ja s'ho ha pintat tot, doncs això, busquem temes igualment per l'1x1, pot ser especial tatuatges, per exemple.
0: Per exemple, pot ser especial tatuatges, que per cert, aprofito per saludar les dues MCs que es quedaran aquí avui a mirar el partit amb vosaltres, perquè nosaltres, clar, marxarem cap dalt, nosaltres marxarem a una altra banda a fer el partit perquè us puguem quadrar l'àudio del que ens arriba en Boslo amb el que veieu. Per tant, nosaltres marxarem

0: I us deixarem aquí amb dues absolutes jefes de la comunicació, com són l'Alejandra Castelló i la Paula López. Efectivament, creieu-vos-ho.
1: Gràcies.
0: Efectivament. A més, ara que parlem de tatuatges, la teva parella, Alejandra, és petaceta, literalment. O sigui, sí. Va més tatuada que petaceta.
2: És, ja és dir, eh? Sí, fins al coll, fins aquí.
0: Sí,
2: però
0: sí,
2: encara
0: sí,
2: no porta cap del Barça, eh? T'ho he de dir.
0: Pues,
3: no, li has de demanar.
2: Qui sap? Després avui.
0: Paula, com ho veus avui? Aviam, coses... O sigui, en el fons, tu ja entens més de futbol, fins i tot diria que tots els que estem aquí. O sigui,
4: No, aviam, la veritat que sí que és un partit que serà molt competit, que serà molt complicat. Crec que serà una senyora final de la Champions i que, bueno, que guanyi el que guanyi, segur que és perquè ho ha fet millor, perquè ho ha estudiat millor, però bueno, estem aquí per gaudir d'un gran partit, que crec que serà un gran partit.
0: Crec que avui hem triat el yin i el yang. És a dir, d'una banda tens una persona allò... focus... els nervis els porta per dins...
2: Ah, que jo focus no sóc, no? Vols dir?
0: Sí, bueno...
2: No, perquè clar, si la focus és ella, jo que sóc zero focus,
0: però, o què? Però m'enteneu, no? Vull dir,
2: no,
0: ha dit tres paraules i ja s'entén.
2: Ah, sí?
0: Vull dir, que tu ets les que els nervis els porta...
2: Tu ets nervi. Porto ara uns tres Red Bulls. No, és broma,
0: Cuidado. Ojo la patata, eh?
2: Ja, ja. I amb les emocions t'ho diràs.
0: Mora de Déu. Vols dir que et calen?
2: No, en realitat no, ja és un vici.
0: Vale. Doncs res, això, nosaltres després us deixarem amb elles i a més, després, esperem que sigui per fer festa, comentarem una mica el partit amb el Jordi, amb l'Olga i amb l'Alejandra i amb la Paula. O sigui que res, això serà la tarda a Casa Cupra i després, cap a dos quarts, si tot ha anat bé i no hi ha pròloga ni penaltis, que això llavors sí que... Fins i tot la Paula, s'acabarà posant aquí nerviosa. Clar, després és quan nosaltres farem una mica de postpartit i canviarem per anar a fer el hat-trick, diguéssim, Barça, Girona i Espanyol, sobretot amb atenció al Girona, perquè avui pot ser un dia preciós. Santa Salva, el Girona, campions de Champions, oi, que guapo. Però poden ser 7 hores de funeral absolut, eh?
5: Totalment.
0: Però d'absolut funeral, eh? I jo vull anar... Qui ha vist on és traïdor?
3: Vols ser positiu, ja?
0: Qui ha vist on és traïdor, eh?
3: No entenc aquest negativisme, la veritat.
6: No, però és que l'angoixa és real.
2: M'està restant.
6: L'angoixa és real.
0: Join me, join me.
5: Ara tenim dos... Ara ja està molt marcat dos equips, eh?
6: Dues setmanes d'angoixa. No, és real.
5: Hi ha dos faccions aquí, eh?
3: Això que és el negatiu i el positiu.
5: Jo tindria que estar ja sentat i l'energia ja.
0: Va, queden 15 minuts per començar el partit. Merci, Alejandra, merci, Paula. Podeu tornar als vostres llocs.
6: Gràcies.
0: A viure el partit com s'ha de viure. I ara sí, que passi la Júlia Sabata, que avui ens vol dir unes coses. Avui és un dia d'una final, per tant, avui suposo que... O sigui, la Júlia sempre tria entre secció risses o secció emotiva. No sé què ha tocat avui, però jo crec que avui...
3: Motiva.
0: Avui és dia...
3: Confio-me ja.
6: O sigui, avui he jugat a lo meu.
0: Aviam.
6: Ara, a veure, m'heu de donar un minutet. Jo crec que ja pot començar a sonar el que ha de sonar. Deixar de dir que he posat a escollir una sintonia per avui. He triat l'himne mundial per fer aquesta petita introducció a les reines del país, perquè avui Europa, Catalunya i el món us miren. A veure, pugem-ho, sentim-lo, sisplau, una mica.
0: L'himne mundial, eh?
6: Home, per favor. Hi ha alguna mena de dubte amb aquesta sala que això és un himne mundial? Espero que no. I espero que se les bailen, també. Estimades, arribades a aquest punt on no hi ha res millor que mirar enrere i veure que el camí que has fet ara de sobte sembla res i es pot respirar al cim, ara que ja ho heu fet tot i penso jo, ja m'ho direu, queda lo fàcil posar el cap i el cor a la gespa, perquè és així, només així com es guanyen les finals. Ja no sé quantes vegades he dit aquesta temporada davant d'aquest micròfon que el futbol és una cosa fantàstica, que és cada partit una tornada a la infància, una petita finestra al món, sense retrets ni pors, de la il·lusió i l'eufòria desenfrenada. Les finals de la Champions tenen un color, una musicalitat,
0: totalment,
6: una llum concreta.
0: Totalment.
6: Una vegada més, vestides de blaugrana, aquesta il·lusió de la que parlava està rotunda i absolutament a les vostres mans. A Can Barça, que us hem vist tocar la glòria, som molt, se sap, som molt de llepar-nos les ferides. Ara parlo per mi. Jo que sóc algú nerviosa de mena, ho sap absolutament
0: tothom. Puja una mica la música, que això l'acompanya.
6: No enganyo ningú, sempre hi confio, però jo sóc patidora. M'aixeco els dies de final i no puc veure què fer. He baixat de Torredembarra, que estava a Torredembarra aquest dematí, a una velocitat de dubtosa legalitat.
0: Has baixat? No, has pujat.
6: He pujat. De dubtosa legalitat, la velocitat a la que he vingut.
3: No la diguis.
6: Exacte. Els dies de final, però, queda absolutament tot relegat en segon pla, perquè digue'm qui juga, qui posaran de central, digue'm quina samarreta portem i digue'm com creus tu que quedarem, perquè jo no puc pensar. Carreguem-nos de possibilitat i acabem amb els fantasmes de les finals. Acabem la temporada coronant amb aquesta cirereta que seria una Champions. Refirmem una vegada més que l'elit del futbol femení fa anys que viu la nostra hegemonia. No em vull oblidar del meu retorn a la infància i del de moltes nenes que avui han posat la tele amb la pell de gallina i l'estómac encongit a veure-us jugar. Torneu-li el regal a aquesta il·lusió. Nosaltres us esperem a Barcelona per celebrar-ho, perquè el futbol, guanyem o perdem, no deixarà de ser fantàstic una vegada més quan la pilota torni a rodar.
0: Uf, mora de Déu.
5: Bravo.
0: Bueno, ens has fos. Ens has fos.
6: I ara, amb els nervis...
0: Per cert, fa poc vaig veure un TikTok que em va encantar, que parlava de microfeminismes. I que...
3: No tinc TikTok.
0: No. Prou ja de dir futbol i futbol femení.
3: Molt bé.
0: S'ha de dir futbol i futbol masculí.
3: Bé. Molt bé, sí.
0: I és que aquí és això. No, avui la final, la final de futbol femení. Coi, la final de futbol, hòstia!
3: Fa una estona has dit futbol, futbol masculí, triplet... Comencem, eh?
0: Va. Clar que comencem. Anem-hi. Nosaltres, res, tornarem d'aquí un minut i ara ja sí que Casa Cupra es vestirà només perquè pugueu veure aquí darrere meu la final amb dues pantalles gegants i que sigui el que Déu vulgui, el que diuen. Que sigui,
6: ara sí, nervi,
0: eh? Jo ateu que sigui el que Déu vulgui. Res, un minut, palet, i des d'aquí ja t'ho pots agafar tu.
1: Som-hi.
7: Que t'hi jugues, Barça, amb Albert Bermúdez i Santi Ovalle.
8: También está en oscuro, muy de moda ahora.
9: Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
8: Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
9: Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía.
10: Descúbrelo en Cuadis Llança, concesionario oficial Nissan en Barcelona y Sant Boi de Llobregat.
11: Ei, com va? Com et dius?
12: Tenim un nom que el sap tothom.
11: Però d'on surts tu?
12: Tant se val d'on venim, si del sud...
11: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
12: Ara estem d'acord, estem d'acord.
11: Sí, i una estrella ens agermana.
10: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
7: Què t'hi jugues presenta... L'Arenga del Tigre.
13: No podia ser d'una altra manera. Escoltem l'arenga del Tigre, del Jaume Creixell, abans de la final.
14: Bueno, senyores, senyorites, per mi és un plaer poder-vos dir que demà espero que la quarta la porteu. Sabeu per què? Perquè jo sóc un admirador del vostre futbol i el poso com a exemple al vestuari nostre del primer equip. Enteneu, desos? Llavors vull dir-te que no he vist mai amb el futbol tocar la pilota a vosaltres que amb dos tocs no en doneu mai tres, si no és una circumstància molt estranya. Sóc un admirador de vosaltres perquè feu un futbol meravellós i penseu una cosa, noies. Vosaltres sabeu que si estiguéssiu amb un pis i veiéssiu que hi ha un puesto alt i que teniu un fill, i penseu vosaltres en un moment que es fa foc i allà es té que fer un salt de 3 metres per poder salvar el vostre fill. El salvaríeu, entesos de bebès? Perquè el cap mou muntanyes. I vosaltres, tot el que esteu fent, ho esteu fent meravellós. Jo sé que demà portareu el quart cap aquí. Entesos de papers? Us ho diu un admirador vostre, el míster. Entesos? Una abraçada molt forta per totes.
13: El Tigre i la seva arenga mentre Palet, déu-n'hi-do, la parafernàlia, la cerimònia que s'està duent a terme ara mateix a Oslo, eh?
1: Estil Super Bowl, espectacle a Porto de lo Alto, aquí a Oslo, amb pirotècnia, amb foc, amb moltíssims ballarins, també alguns que toquen el tambor, amb els dos escuts, el del Futbol Club Barcelona a l'esquerra, el de l'Olympique de Lyonnais a la dreta, també amb els logos de la Champions, aquest espectacle una mica de llum i color per adornar la prèvia del partit. Llàstima que, clar, com aquí és plenament de dia, doncs la pirotècnia que estan utilitzant, diguem-ne que pobres, no els acaba de lluir com els agradaria, però, sens dubte, bastant la prèvia com Déu mana.
13: Estàs ready per sortir a escalfar o no?
1: Sortim a escalfar, vinga.
15: L'escalfament. L'11 del Barça.
1: Pere Romeu surt amb Catacoll en porteria, Esmei Brooks al lateral esquerre, una batlli al dret, parella de centrals, Mapi León, Irene Paredes, al mig del camp, Patri i Jarro, acompanyada d'Alexia Putellas i Clara Serra Jordi, debutant amb 18 anys. A una final de la Champions i a dalt, Salma Parayolo a l'esquerra, Graham Hansen a la dreta i en punta d'atac, Eva Pajor.
7: El jugador destacat.
1: En qui ens fixem, Santi?
13: En Eva Pajor, 5 finals perdudes amb diferents equips. És la segona que jugarà amb el Barça. Estem al moment de la veritat, estem al moment en què la pitxitxi de la competició, Eva Pajor, ha de sumar la seva primera Champions.
7: L'11 del rival.
1: Jonathan Giralde, l'exentrenador del Barça, surt amb Tian Endler en porteria, Ashley Lawrence al lateral dret, Selma Baixa al lateral esquerre, parella de centrals Ingrid Engen i Wendy Renard al mig del camp, Lindsay Hibbs, Dumorné a la banda dreta, Lili Johans a l'esquerra, a l'atac a la dreta Vicky Besho, a l'esquerra Jules Brand i en punta la noruega Ada Hegerberg.
7: Últimes instruccions.
1: Són molt perilloses, Ferron?
16: Perilloses, sobretot les entrades de segona línia. Veurem a veure quin partit planteja Giraldez. Ell parlava de tenir el domini de la pilota. Jo no sé si realment això és el que més perill pot tenir en l'Olímpic. Per mi són molt més perilloses corrents i sobretot, dèiem, parlaven, destacaven de Dumornay amb aquesta jugadora entrant de segona línia per l'esquerra de Patrick, que s'haurà d'estar molt atent amb aquestes incorporacions.
7: Big Data Fermín.
13: Chaves.
1: En aquest cas, Asier Chaves.
17: Què tal? Bona tarda. Doncs quarta final de la Champions entre Barça i Lió. Mai hi ha hagut pròrroga ni tan sols un resultat ajustat. 4-1 i 3-1 per les franceses el 2019 a Budapest i 2022 a Turí i 2-0 per les blaugranes el 2024 a Bilbao, en el que és la única derrota de les franceses en 10 partits contra equips espanyols.
7: Mire. Sí.
17: Sisena final consecutiva del Barça, superant les 5 del Lió i 7 en total. Només el Lió amb 12 ha arribat a més finals de la Champions que les blaugranes. Alexia Lleitanes...
1: Digues un moment que sona l'himne de la Champions.

0: Aplaudeixen les jugadores ja col·locades en fila, les 22 protagonistes d'aquest partit, les de l'Olímpic de Lió i les del Barça, comencen a desmuntar. El centenar de ballarins que han adornat aquests minuts de la prèvia se saluden ja en el passamans, jugadores del Barça i de l'Olímpic de Lió. Per tant, ho tenim tot preparat perquè en 3 minuts puntuals a les 6 de la tarda comenci la final de la Champions.
1: Molts nervis, eh? Molts nervis ara mateix. Va, una porra per la final. Olga.
2: De resultat et diria que això ara mateix quedarà un 2-1.
1: 2-1. Uau, sí. Bueno, jo firmo, eh?
2: Jo també.
1: Júlia.
3: Jo diré 1-0 pel patiment.
1: Vinga, 1-0 pel patiment. Mare de Déu, quan de canta que no... Mare de Déu, quina por. Jordi Ferron.
4: El cor em diu un 3-2.
1: 3-2.
4: Victòria d'un i un partit maco.
1: Doncs mira, jo vaig a dir 3-1. De moment, mira, molt discurs i molta tonteria, però aquí...
3: Ara m'has vingut a dalt.
5: Jo dic 3-0.
1: Tu 3-0. Així m'agrada, home. Així m'agrada. És que ara he vist les cares de les jugadores del Barça en aquest passamans i dic, guanyem.
4: Ara estic
1: jo convençut. L'espeech
2: ha servit.
3: Sí, mira, total.
1: I els primers... Gràcies, Olga.
4: Olga, els primers minuts són importants, eh? Entrar en un partit i entrar endollat en finals...
3: I en una final, clar.
2: Mira, sempre diem que en el futbol hi ha micropartits. El primer és els primers 15 minuts. Després jo crec que és sobretot fonamental el fet de veure com entren els dos en el joc. És molt important aquest primer tram, sobretot perquè serà el que marcarà el devenir de tot el que serà la resta de partit. Per això veure-les concentrades, veure-les amb aquesta motivació, fa que la primera part del partit digui, bé, nosaltres venim aquí a dominar i sobretot anem a per totes.
1: He de dir, Alexia no és petita,
4: no.
1: Però Wendy Renard és un pitxo.
2: El primer partit que jo vaig jugar contra ella, fixa't que jo m'adeixo 78 i ella m'adeixo 96-97 i semblava, justament va sortir la peli d'Avatar i t'ho juro, semblava un avatar de veure així una dona super de 2 metres quasi, però...
1: I a més a més tenen una portera, Endler, és 1,88.
2: Sí, sí, que són molt altes.
1: És que és una barbaritat.
3: Nosaltres.
1: Sí, si fa no fa.
0: Ara mateix la imatge aquí a Oslo, a l'Ullevål Stadion, és de les futbolistes de l'Olímpic de Lió, totes juntes en una pinya, amb la darrera xerrada. Veig que és precisament Tian Endler qui està fent aquesta darrera xerrada a les seves companyes. Escolteu com sonen els culers. Aquests que animen és el gol on està situada tota l'afició del Barça. Ara ja sí, les futbolistes blaugranes i també les de l'Olímpic de Lió col·locades. Tenim a les del Barça a l'esquerra de la posició de retransmissió del Què t'hi jugues, Barça, de Ser Catalunya. Us estem explicant la final de la Champions, la 6ª de consecutiva d'aquest equip, la 7ª de la seva història des de l'any 2019, on ens vam enfrontar les franceses, que semblaven un gran monstre, un gran equip, el qual tardaria molts anys en arribar, i ara estem competint ja de tu a tu. Servirà Ada Hegerberg aquest servei inicial. S'està fent el compte enrere. 2-1. Arrenca el partit, arrenca la final de la Champions, pilotada amunt de Lindsey Hibbs cap a la banda del Barça. Talla Irene Paredes de cap, la pilota ara balla d'un costat a l'altre, no vol tocar el terra, i senyala l'àrbitre del partit, Tess Olofsson, que és falta de l'Olympique de Lió sobre Alexia Putellas en aquests duels per la pilota, i servirà per tant en la primera possessió que tindrà amb tranquil·litat Irene Paredes des de més o menys la meitat entre l'àrea del Barça i el mig del camp. La posa llarga Paredes cap al cap de Salma, ocupant l'extrema esquerra d'aquest 11 titular de Pere Romeu, amb la revolució, amb la sorpresa de comptar amb Clara Serra Jordi en un 11 amb 18 anys, primera titularitat en una final de la Champions. Ara és Smey Brooks qui té la pilota a la banda esquerra, retrocedeix cap a Mapi León, ha anat tan forta la passada d'Smey Brooks que és Katakoi qui l'agafa directament. Atenció, que l'està apretant Ada Hegerberg i ha de llançar-la cap amunt, per la pilota Katakoi, i ja és el primer avís de que ens apretaran molt a dalt, de que Hegerberg ha volgut intimidar des de ben a prop a la passada de Katakoi. Ara és Jules Brandt qui ataca per la banda esquerra, se la passa a Selma Baixa, que intenta tota sola conduir, però la recupera el Barça ben atenta. Irene Paredes, atenció, que ara pot muntar el contraatac des del punt del cercle central. Avança metre Salma Parayuelo, diu que li han fet falta, diu que Dumorné l'ha tapat, però l'àrbitre Tess Olofsson no xiula res. Estem en el primer minut i mig de partit, això serà trepidant, això serà molt emocionant. Atenció, que la recupera Clara Serra Jordi, la perdia a l'Olímpic de Lió, però la passada de Salma Parayuelo no és bona, la recupera Tian Endler, com estava dient. Això serà molt emocionant, serà trepidant. Ja ens estem acostant a aquest segon minut de partit. Barça 0, Olímpic de Lió 0.
1: I com ha començat això, perquè a més l'Olímpic de Lió, Ferron, va molt a buscar bola llarga,
4: Exacte, dèiem, començaven el partit dient els entrenadors tenir la pilota, tenir la possessió, però la primera pilota de l'Olímpic és pilota llarga, la primera pilota del Barça és pilota llarga, els primers minuts pesen, i sobretot el que no vols fer és el que ha dit Olga abans, perdre el primer minipartit, cometre una errada on se't posi el partit cap endalt, cap a baix.
0: Ara la pilota serà per l'Olímpic de Lió, l'agafa Selma Baixa amb les mans, servirà de banda pràcticament des de la posició de córner en el costat d'on ataca l'Olímpic de Lió. Ara la posa en joc Selma Baixa directa per Lindsey Hibbs, Selma Baixa que la torna a tenir, la tapa Graham Hansen, atenció perquè aquesta pilota ha sortit fora i serà un altre cop servei de banda per l'Olímpic de Lió, servei de banda per Selma Baixa. De moment cel radiant, cel blau aquí a la capital de Noruega, Oslo, en aquest Ullevål Stadium ple fins la bandera, no veig cap mena de buitaca buida. Ara la torna a posar en joc Selma Baixa per Lindsey Hibbs, un altre cop per Baixa que intenta buscar la pilotada llarga buscant la incorporació d'Ada Herbert, però està molt atenta Irene Paredes, la talla amb el cap, ara torna a ser de cap que la talla Selma Baixa i reclama que s'ha fet mal, xiula falta d'Eva Pajor sobre la futbolista de l'Olímpic de Lió.
4: I una de les situacions que segurament intentarà evitar l'Olímpic de Lió és la velocitat de Pajor a l'esquena, sobretot d'Ingrid, veritat?
2: Sí, jo crec que al final el que buscaran és intentar evitar Wendy Renard, sobretot perquè amb corpulència té les de perdre Pajor, i la zona a explorar o la zona a intentar atacar és la d'Engen, sobretot perquè aquí pot sortir guanyadora i perquè Engen serà un partit que no serà fàcil per ella, però fixa't en aquesta jugada que al final doncs ella t'acaba arribant perquè és molt ràpida Pajor, però Wendy Renard té una gambada molt, molt gran.
0: Atenció, perquè ara van anar el mà a mà, Paredes a mà de Hegerberg, ben atenta, Catacoll, sortint pràcticament de la seva àrea per tallar la pilotada llarga, intentaven buscar a Hegerberg en el duel amb Irene Paredes. Mare de Déu, com ens donarà de corcoll, com ens portarà de corcoll aquest duel entre la Noruega i la central basca. Ara té un servei davant de l'Olímpic de Lió, ja a prop de l'àrea del Barça, Dumorné, que controla la pilota, té a sobre Patrick Guijarro, una de les millors futbolistes d'aquest Barça de Pere Romeu, que torna a obrir, ara recupera Olímpic de Lió, estan lluitant la pilota Patrick Guijarro i Dumorné, la recupera Johan, reclamava el Barça que hi havia una falta però no l'han xiulat, ara van amb velocitat Jules Brani, Catacoll, Iona Batlle que la passa directa cap a Catacoll, aquesta per Irene Paredes que la torna a obrir, atenció perquè la recupera Eva Pajor, està molt sola, està a prop de la línia divisòria del camp, retrasa, diu tranquil·litat, se la passa a Clara Serra Jordi que pràcticament la perd en aquest duel de joventut, en aquest duel de futur amb Lili Johans, la futbolista de 18 anys estatunidenca de l'Olímpic de Lió, i ara sí la té al cercle central Mapi León, una mica de calma però de moment molt dur, el partit ha començat amb força faltes i reclama l'afició del Barça que estan anant molt dures les futbolistes franceses.
3: Sí, sí.
2: És que el pla de partit d'elles és el que dèiem, agressivitat, però no sense anar a fer mal, com ho pot entendre la gent, sinó d'intentar doncs això, que treure la pilota al Barça, i el seu moment i el seu timing és aquest, el fer que el Barça saben que fa mal en pilota, però si li treus físicament elles són superiors. El plantejament, jo crec que va per aquí.
1: És que de moment jo estic tranquil de saber que contra un equip tan físic que sabies que els primers 5 minuts se't podien fer complicats, estigui la cosa com està.
4: I elles el que busquen justament és això, és buscar un partit on sigui molt contacte, on hi hagi molt 1 contra 1, perquè si decideixes que el Barça et pugui dominar el moviment de pilota, llavors no arriba mai aquesta superioritat física que tenen, i és al revés, el que han dit del Barça és tocar, perquè no s'arriba mai a aquest cuerpo a cuerpo.
3: També crucials els primers minuts perquè potser
0: atenció,
3: dels nervis...
0: Atenció, perquè ara hi haurà una bona oportunitat a pilota aturada pel Barça. Tenen la pilota pràcticament al cercle central, però la pengen molt amunt per intentar que alguna jugadora la pugui connectar. Atenció, Alexia, llàstima! La rematada no era bona, estava mal col·locada. Alexia l'ha hagut de donar amb la cama esquerra pràcticament com ha pogut en un salt a l'aire. Llàstima perquè era boníssima aquesta pilota penjada del Barça cap al cor de l'àrea de l'Olímpic de Lió. Llàstima que Alexia no ha pogut rematar-la bé, però el Barça que a poc també es va acostant. L'ambient és boníssim, l'ambient és d'una final que serà històrica.
1: Estava ben penjada, Olga, estava molt ben posada.
2: Sí, aquestes són les accions que si ara acaben de trobar porteria, són les que ja comencen amb aquest ui-ui-ui el Lió, perquè ara fixa-t'hi que s'estan trobant molt còmodes, però situacions com aquestes poden fer que el partit es comenci a desencadenar.
4: Fins i tot et diria, Olga, Palet, que Endler, que és una grandíssima portera, la sensació que s'ha donat als darrers partits és a vegada una miqueta d'inseguretat.
1: Sí, sí. Sobretot llavors... en centrades, que és a dir, hauria de ser la portera més segura del món quan li pengen una bola, i a vegades em recorda aquests típics porters que són una mica de ai, què faig, eh?
2: Sí, contra l'Arsenal ja ho vam veure, en aquella jugada que és una passada, i al final doncs, és un partit que també són molt mental.
0: Doncs ara és Selma Baixa, un altre cop aquesta futbolista que anirem anomenant, sembla molt durant aquesta transmissió, qui la posa des de la banda esquerra, de moment moltíssim protagonisme per aquest costat del Olímpic de Lió. Ara estaven en la lluita Dumorné i Clara Serra Jordi, se l'emportava Dumorné la pilota, però la passada no és bona i arriba directament a les mans de Catacoll, que està molt atenta, que no té cap mena de por en sortir de l'àrea per tal d'atrapar la pilota, la posa en joc a Irene Paredes. Ara sí, aquesta situació on el Barça pot construir, però la pressió del Olímpic de Lió és altíssima. Estan totes les futbolistes franceses a sobre de les defenses del Barça, tampoc mirant de robar la pilota, però sí fent acte de presència, no? Que
4: li floten, que floten aquí. Floten una mica més a Irene Paredes, intenten que Mapi no pugui sortir, evidentment Patri no la deixen que toqui la pilota, intenten que sigui Irene la que pugui tenir aquesta sortida. Fixa't que no perden la marca mai, perquè si saltes apareix l'espai, com ha fet ara en Patri i Jarro.
2: I aquesta jugada està ben hilada, sobretot sí, perquè al final, en el moment que Dumornay salta...
0: Atenció, la pilota de llarga, atenta, cata, per tallar la passada llarga que intentaven connectar amb Ada Hegerberg, aquesta punta de que aquesta llegenda del futbol femení, només 30 anys, però sembla que porti tota la vida jugant i serà un dels grans perills de l'Olímpic de Lió. Sort que Catacoll està ben atenta i surt de l'àrea i talla la pilota. Ara servirà el Barça, és Mapi León qui té la pilota, i han indicat que hi havia una falta. Hola, està mirant Mapi a veure a qui se la pot passar. Ara es queixen les futbolistes franceses que Mapi León no la posa en joc, intentava que arribés per Eva Pajor, però la perd. De moment el Barça que no s'està aconseguint fer amb el domini de la pilota, amb el control de la possessió, i això no sé, Ferron, Olga, si us preocupa o no.
4: De moment no, jo veig el Barça bé, el partit s'ha de madurar, ara estan tots una miqueta nerviosos, veiem a Cata despejant les pilotes quan a vegades es pot agafar, han hagut un parell de xocs, però ja s'estan igual, s'ha de madurar el partit. El que sí que està clar és Dumornay, quina fortalesa física, tres pilotes disputades, tres guanyades, fixa't, entre una o dues jugadores.
2: I fixa't aquí, Jordi, que jo crec que hi ha una clau tàctica de Giraldez, i és que la jugadora més ràpida, juntament amb Chawinga, l'han ficat en Patri i Jarro. Per què? Perquè saben que és la jugadora que crea i que fa tota la construcció. Llavors aquí ja saben que van guanyant 1-0, sobretot perquè limites aquesta creació. I aquí ja comencen a veure, en aquests que deien micropartits, les accions de tàctiques de cada un dels entrenadors. I si bloqueja era Patri, el Barça, doncs, òbviament, surt bastant perjudicat.
0: Es queixen ara els aficionats del Barça perquè ha xiulat una falta l'àrbitre sueca d'aquest partit, que podia iniciar el contraatac del Barça. No ha pogut ser perquè ha xiulat que hi havia falta. Per tant, d'això es queixava l'afició, desplaçada aquests 4.000 culers a l'Uleva, a l'estàdio. Atenció, ara la pilota és boníssima per Salma Parayuelo, que gira i amb la seva velocitat d'atleta pot muntar la contra. Té a la banda dreta Graham Hansen, a l'esquerra Eva Pajor, continua pel carril central Salma Parayuelo, però s'atura. Al final la para Wendy Renard amb una autoritat, amb un saber estar. Quin tros de central és Wendy Renard! Ha aconseguit aturar a Salma Parayuelo, que la meva sensació és que ha dubtat massa, que no sabia exactament com muntar aquest contraatac. Tenia a Graham i tenia Eva Pajor massa allunyada, però finalment la pilota la recupera el Barça. Llàstima, perquè aquest contraatac que... era una bona ocasió.
1: És que, Olga, aquí jo crec que Salma, per fora, de conya, però per dins li costa més.
2: I aquí t'anava a dir que és una de les coses que jo li deia al Santi. Fixa't que quan el partit està en situacions com aquestes trencades, Salma amb espai és molt bona. El que passa que després jo crec que quan ja ha de començar a pensar què s'ha de fer és quan se li comencen
5: aquí
2: a veure
5: aquestes possibles carències.
2: Perquè ella té aquest tres quarts cap endavant, que és corro per banda i centrada. I aquí, doncs, quan ha començat a pensar, ha vingut Renard, li ha dit aquí, stop.
3: Un moré davant.
5: Increïble Wendy Renard.
4: En aquesta situació intenta buscar...
0: És un altre nivell.
4: Intenta buscar
0: Graham. Atenció, perquè ara la roba Graham Hansen, li ha robat la cartera. A Selma Baixa està muntant l'atac per la banda dreta, ja està dins de l'àrea. Salma, està Graham Hansen, intenta el xut! Fora, Alexia! El xut d'Alexia davant de l'àrea, a la frontal, se'n va fora per molt poc. Quina llàstima aquest xut d'Alexia, aquest xut tan ajustat al pal, que s'ha acabat llepant el pal de dret de la porteria de Tian Endler. Estem al minut 12 i de moment el Barça està atacant, està amenaçant, però falta convertir les ocasions. Barça 0, Olímpic de Lió 0.
1: Que no marxi mai Hansen. Que no marxi mai.
4: I parlàvem d'això, de que Baixa és una lateral que li agrada molt atacar. La manera de que no t'ataqui és atacant-la tu. Aquí Graham Hansen, contra més la força que tingui que tirar cap enrere, menys, o el lateral, no ens agrada defensar. Si volem atacar.
2: Si el Barça, si el Barça vol guanyar aquesta Champions, així, és Hansen, i al final una passada dreta, com aquesta no ha arribat en bona situació per poder finalitzar, perquè li ha sortit. Jo pensava que era molt més clara de la que s'ha vist, perquè és una llàstima, però sí que la clau actual d'aquest Barça passa per Kalle-Olofsson Hansen.
1: És llàstima que
5: arriba forçada i amb dreta,
1: pèl,
5: no?
1: Un pèl, sí, un pèl mossegada.
2: Sí, jo pensava que era tan clara,
5: no s'ha cregut, no, no. Tampoc s'ha cregut gaire, Alexia.
4: Però veiem molt bé el Barça. Veiem molt bé el Barça, eh? Molt ben col·locat, molt ben recuperant pilotes. Ara mateix veig una miqueta més còmode al Barça.
1: Sí, sí,
4: que no
1: domini totalment de posicional i possessió.
2: Ara portem 12 minuts i aquest serà el pla de partit que veurem. Un Barça posicional que comença a manegar la pilota i que genera accions, i un Olímpic que el que et buscarà és intentar robar-te i després començar a buscar, doncs, aquestes accions.
1: El problema aquí el
5: tens amb, Olga.
0: Ara... pèrdua de pilota de Salma, que intentava anar pel centre, i ja ho estem dient que Salma aquí al mig no ens acaba d'agradar, i atenció perquè li xiulen una falta a Patrick Guijarro sobre Lindsey Hibbs, que es queixa Patrick Guijarro que no hi havia res, i els acabem de donar, sigui just o no, una acció a pilota aturada que ara haurem de veure com defensa el Barça, perquè sens dubte un dels perills del conjunt francès dirigit per Jonathan Giraldet, que ara per cert li dona instruccions a Ingrid Engen. Ahir Jonathan Giraldet en roda de premsa es va desfer en lluances cap a Ingrid Engen, va dir que per ell és la futbolista més important del seu equip, que és a qui més minuts li ha donat, per això. I atenció, perquè ara tenen una oportunitat perillosa, amb pilota aturada.
5: Compte segon pilota,
0: pal. Compte segon pal, la pilota ara la posa Selma Baixa, penjada la pilota, atenció, al cap de Wendy Renard, atura, cata, cata, cata, i el gol. El gol de l'Olympique de Lió en la segona acció de Lindsey Hibbs. Gol de l'Olympique de Lió, quina llàstima, perquè la rematada de cap de Wendy Renard, catacoll, ha fet un tros d'aturada, un tros d'aturada espectacular, però en la segona acció, en el refús d'aquesta aturada espectacular de la portera mallorquina del Barça, ha arribat intractable, indetectable Lindsey Hibbs, i ha enviat la pilota dins de la xarxa del Barça. No és el pla que volíem, no és el guió que ens mereixem, perquè havíem començat molt bé aquest partit, però l'Olympique de Lió s'acaba d'avançar. Estem en el minut gairebé 15 d'aquest partit i el Barça està perdent 0-1 contra l'Olympique de Lió. Tocarà remuntar, tocarà remar, ja ho vam fer una vegada, ja ho vam fer a Eindhoven, i per tant aquest esperit ens haurem d'encomanar.
2: És un tronc, trenca, és un tros de parada, eh?
1: Trenca Alexia la...
5: No hi ha, eh?
1: El fora de joc, que no hi ha.
2: No hi ha, però fixa't el que
5: deia. No
1: ens salvem de cap manera.
2: El futbol està inventat, ja se sap que moltes d'aquestes accions a la jugadora que s'ha de marcar és a Wendy Renard, i a mi el que em sorprèn en una final com aquesta és el fet de que la deixin tan sola i que entraven tres jugadores de la segona línia.
4: El tema, Olga, és que jo crec que volen defensar endavant i Alexia trenca el fora de joc i llavors s'habilita a Wendy Renard. Jo crec que una manera de defensar bé a Wendy Renard és allunyar-la de l'àrea, és avançar la línia al màxim.
1: Al primer pal hi ha una jugadora que s'endú a Alexia, i Alexia pica.
4: Has d'intentar tirar la línia molt endavant, perquè sobre una escarrana que l'efecte va cap a dintre, tinc que rematar de més lluny. Remata de molt a prop.
5: Palet, reprèn o no?
0: Encara no reprèn, s'està acabant de revisar aquest gol. Les futbolistes franceses estaven força convençudes que el gol era vàlid. La veritat que les del Barça no l'han reclamat, i atenció, perquè fa el gest del VAR i gol anul·lat.
1: Gol anul·lat
0: de l'Olympique de Lió.
1: Per
0: tant, se'ns acaba d'aparèixer la Moreneta. Reseu, no sé si sou creients o no, però se'ns acaba d'aparèixer la Moreneta. Això és una senyal, això és una senyal que aquesta final la guanyem, que aquesta final no se'ns pot escapar. Gol anul·lat a l'Olympique de Lió, a Lindsey Hibbs, per fora de joc, i per tant ara reprèn el joc. Catacoy la posa en curt per Irene Paredes.
1: És a la segona rematada.
4: A la segona acció.
1: Sí.
5: Que gran, Hibbs, que gran.
1: Hibbs, que és qui marca.
4: És a la segona acció.
2: És una bona notícia, però al mateix temps és una alerta de no despisteu-vos, perquè les àrees serà el que marcarà la diferència d'aquest partit.
4: Totalment.
5: Bermúdez està salvat, perquè era la segona. Tu l'havies vist bé, la de Wendy, però era la segona.
1: No, la primera era claríssima.
4: La primera era clara, que
1: era claríssima, és que ho era per un metre. Però, hòstia, la segona és la que jo pensava que era la més probable.
5: No vull ni una vegada més a Wendy Renard sola a l'interior de l'àrea, que li fiquin tres a sobre.
2: Ja
5: però si és l'únic que havíem de fer, i a la primera ens la fan. tres Santi, a sobre. Si vols fer que facin un folre i manilles i s'hi posin a l'alçada, a mi què m'explica?
1: O fan un pilar de quatre, si us plau, o a Renard no l'atura.
4: Santi, és la més alta, però tenen tres més voltant del metro 80, eh?
6: O sigui, a veure, jo no sóc entrenadora, però si posem a Clara Serra Jordi sobre Irene Paredes, jo crec que l'aturem. Vull dir, aquí al final s'haurà de començar a fer castells.
4: Serà Romeu i després segona persona.
1: Això deixem-ho per Oliver i Benji i nosaltres intentem jugar a futbol de la manera més possible.
4: Ara que ho dius, estic molt emprenyant amb Oliver i Benji perquè ara es diu Capitán Tsubasa i jo no li puc explicar al meu fill que es diu Oliver i explica Capitán Tsubasa. Netflix, estic veient ara la nova de Campeones i li dic aquest és Oliver i aquest és Benji. Em diu, no, és Tsubasa, no sé què.
0: Atenció, ara la passada llarga cap a Ada Hegerberg, li guanya molt bé el duel. Clar que sí, Irene Paredes, imperial, indetectable, molt ben col·locada en aquest duel amb Ada Hegerberg per guanyar-li la posició i passar-la directament cap a Catacoll, que ens ha salvat en aquesta rematada de Wendy Renard, i després ha estat el fora de joc el que ha anul·lat la segona acció de Lindsay Hibbs. El marcador torna a estar en empat a 0, així que culers, tranquils, mireu el marcapassos si se us està anant el cor massa ràpid. Ja us aviso que aquesta final serà apassionant, serà fascinant i no ens deixarà ni un minut de respiració. Ens estem apropant ja al minut 18 de partit. Canta l'afició culer a l'Uleval Stadion. En això mai ens podran guanyar, perquè el fenomen social que és el Barça femení, això no l'iguala ningú, això no es compra enlloc, ni té diners a l'Olympique de Lió per anar a cap mercat de fitxatges a aconseguir-lo. Minut 18, Barça 0, Olympique 0.
1: És que això t'anava a dir, Palet, veus mig estadi totalment assegut i que sembla que hagin vingut a veure el teatre.
0: Ara, atenció, espera que hi ha l'ocasió d'Eva Major, que prova el xut, fora! Fora el xut d'Eva Major, una pilotada llarga que semblava que no anava a cap lloc. Eva Major se la creu, perquè si té alguna cosa aquesta futbolista, aquesta davantera polonesa, és un facte golejador. Veu que la pilota podia ser perillosa, intenta la vaselina, però se li va fora de la porteria que defensa Tian Endler. Una llàstima, ha estat murri, ha estat intel·ligent, però s'ha anat fora la rematada amb vaselina d'Eva Pajor.
2: La millor notícia per al Barça és que Endler està molt dubitativa des de fa tres partits.
1: L'hem enganxat aquí.
5: No, i Wendy Renard s'adorme.
1: Era un gol cantat, eh?
3: I em sembla increïble, perquè has de tenir un temple per posar el peu així en una final.
1: És on hem vist que Wendy Renard és molt forta, és molt bona, però no és ràpida, eh?
4: Bueno, li dona,
5: se l'ha menjat, és que s'ha dormit,
4: Jo crec que li mana a Elder.
1: Se l'ha menjat en les dues, no?
4: Olga, se li queda perfecta, com a killer, se li queda perfecta per ficar-li per sobre, eh?
2: És difícil que faci una acció com aquesta, sobretot perquè la tenia molt clara i està allà vençuda a Elder, però fixa't el que diem, ja portem aquí 18 minuts i ja estan tenint ocasions els dos equips i els dos estan nerviosos, eh? I de moment, si això fos un combat de boxeig, estaria 50-50, perquè estàs veient que un golpeja, després l'altre, però ara mateix no hi ha un clar dominador del partit.
5: Puc canviar la porra?
2: Vinga, què vols dir ara?
7: Això no es fa.
5: Un 1-1 i penals.
4: Bueno,
2: hola, home,
1: Després dius a mi, tio. Després dius a mi, mare de Déu.
4: Palet,
5: estic fent el contragafe.
4: Palet, porto molts anys amb Santi. En una volta de Fórmula 1, Alonso Hamilton, en l'última volta va canviar tres vegades de qui guanyava la cursa.
3: No,
4: en l'última volta.
3: Això no val, s'ha de patxugar.
4: I estem al minut 19 i diu que canvia massa, ja veureu.
7: No em vull imaginar al minut 85 com estarem.
5: Aquella volta va ser increïble perquè vaig preguntar amb qui aneu. Amb Hamilton. No, perdó, tothom anava amb Verstappen i jo anava amb Hamilton. I aleshores, a mitja volta, vaig veure que el passava Verstappen i la vaig narrar com si fos de la tele holandesa, aquella volta de Verstappen. I em vaig canviar de jaqueta al revolt 15 d'Indianapolis.
3: Repetició.
0: Per cert, ara estan cantant el dia de partit. L'afició blaugrana situada ara mateix a la porteria que defensa Catacoll. Com a mínim en aquests primers 45 minuts sentirà el suport, el caliu de la gent desplaçada aquí fins a Oslo. Ara atenció, que intenta muntar l'atacada Hegerberg i talla Mapi León, però en aquest tallar la pilota em sembla que la central aragonesa s'ha fet mal. S'ha quedat estesa al terreny de joc. Crec que s'ha endut un bon cop de Hegerberg.
1: S'ha endut una trompada bestial. Sí.
0: Però no anirà a més, perquè ja es posa de peu. Gran Mapi León, que està jugant malauradament la darrera final vestint de blaugrana, però de moment ja ha deixat clar que si cal s'hi deixarà la pell per aturar a qualsevol atac de les franceses. Ara serà Dumorné qui posa la pilota des de servei de banda de la banda dreta de l'Olímpic de Lioras, Vicky Beixó, que intenta connectar a la passada enrere per ningú, la recupera Patrick Guijarro, que intenta muntar ràpid el contraatac, però la passada no era bona, no arriba a Eva Pajor, que li dona les gràcies a Patrick Guijarro per haver-la vist intentar que arribés amb ella per muntar el contraatac. Per cert, us aviso que està volant molt polen i sort que no sóc al·lèrgica, perquè ara mateix està ple d'aquestes petites boletes blanques al cel d'Oslo.
1: Però és igual, és igual.
3: Es veu per la tele i tot.
1: Però això és boníssim, perquè sí, això vol dir que estem com a Barcelona.
3: Sí. Sí.
0: Tan moderns, tan primer món que són, i estem igual.
5: València igual, eh? Jo m'acabo de prendre un antihistamínic d'aquests perquè em piquen molt els ulls.
3: No us agrada la primavera, què passa?
4: No veia. Com estan buscant les pilotes llargues a les esquenes de Pallor, eh? A Pallor, eh?
1: Sí, home, però és que
4: ja hem vist abans Alexia, ara Patri, estan intentant buscar doncs aquesta opció de esquena de sobretot d'Engen, de l'esquerra.
1: A més, mira, el partit ha començat
0: Patri,
1: molt.
0: La pilota i dues futbolistes a sobre, conscient que és el timó d'aquest Barça, la recupera Lili Johans, que la obra per Dumorné, la passada se'n va massa llarga, està al vèrtex de l'àrea. Melchi Dumorné, que busca veure amb qui li pot passar, a veure si farà la centrada la futbolista de l'Olímpic de Lió, no pot, la tapa bé. La defensa del Barça és Smey Brooks, que la obra cap a la dreta per Graham Hansen, atenció que bé, Salma Beixa, i efectivament és falta de baixa sobre Graham Hansen, per tant, de la que ens hem salvat, perquè a mi m'estava fent una mica de por, Graham Hansen sí, controlant la pilota i intentant sortir tocant des de la pròpia àrea, tampoc cal jugar-nos-la tan poder.
5: Sí, ens estan guanyant el terreny, aquestes de l'Olímpic de Lyon, des del gol...
1: No.
5: Sí, des del gol anul·lat hem tingut la Pajor, és veritat, però s'està jugant menys en camp rival.
1: Santi, des de, o sigui, el que ha dit l'Olga dels minipartits, jo crec que és dels dies que més clau estic veient.
5: Sí, sí,
1: tens
5: sí,
1: tu tots els primers 10 minuts.
0: En quin capítol estem de la temporada?
1: Jo crec que ara tornem a estar a capítol Barça des de l'ocasió de Pajor. És a dir, jo crec que el gol anul·lat ha donat molt més poder a l'Olímpic de Lyon, però des de l'ocasió de Pajor, que jo crec que elles també s'han compungit una mica.
2: Sincerament, el que estic veient és un Barça que comença a estar en un punt de nerviosisme perquè sap que està veient que cada vegada el Lió està tirant cap endavant, que ja han amenaçat a la primera acció i que ja han vist que com li deixis una mica te la marquen,
1: sí.
2: I ara jo crec que estem veient com cada vegada s'estan sentint més còmodes en pilota a l'Olímpic de Lió, i el Barça intenta jugar el que havia de fer a l'Olímpic de Lió, que és buscar la contra, però jo estic amb el moment que deia Santi, de que cada vegada estic veient més còmode el Lió en pilota.
0: Ara és Wendy Renard, la gran capitana, l'enorme capitana d'aquest Olímpic de Lió, que està jugant la seva final número 12 i fa la passada llarguíssima diagonal cap a la banda esquerra, la creua de camp a camp per Jules Brandt, que està en el mà a mà amb una Batlle, que no li perd la posició, atenció que posa la centrada, la connecta amb Ada Hegerberg, que intenta la rematada, ve la defensa del Barça, davant la rematada d'Ada Hegerberg, que rebia en zona molt perillosa, torna a atacar l'Olímpic de Lió, ara és Jules Brandt que pot intentar connectar la rematada fora de Jules Brandt, ara atacant amb molt perill l'Olímpic de Lió, i diu l'àrbitre que és córner per l'Olímpic de Lió. Es queixen les futbolistes del Barça, es mengen a la col·legiada Tess Olofsson, que allà no hi havia cap córner, que simplement Jules Brandt l'ha enviat fora, però l'àrbitre del partit diu que és córner, i tot i les rèpliques, tot i les queixes de les futbolistes del Barça, no canviarà d'opinió.
1: Mare de Déu, doncs és claríssim.
4: I que ve Alex en la primera acció, eh? Veiem la repetició perquè li treu.
1: Sí, totalment.
2: I és que és un partit en el que avui es necessitarà que les jugadores de mig camp i les davanteres ajudin en aquest compromís defensiu, perquè amb Salma Vaca, després està també Lauren, són jugadors que tiren tant endavant que et fan molt mal, i compta amb aquesta jugada perquè fa molt perill.
0: Ara està l'àrbitre del partit dient-li a Clara Serra Jordi i a Ingrid Engen que no s'empenyin, que no es molestin dins l'àrea. Totes les futbolistes de l'Olímpic de Lió, menys Tian Endler, ficades dins de l'àrea. Per tant, concentració màxima de futbolistes. Atenció a la pilota aturada, la posa baixa, penjada directa al cap d'Alexia Putellas. Ve la capitana del Barça refusant la pilota. La rep Ashley Lorenz, que intenta tornar-la a posar cap a dins de l'àrea. Ara és Lili Johans qui té la pilota, la intenta xutar, però la tapa bé Clara Serra Jordi, la rep en banda esquerra Dumorné, però la rematada de cap per Wendy Renard se'n va fora, no era bona, i es salva el Barça un altre cop d'aquest cúmul d'atacs de l'Olímpic de Lió, que ara estan aconseguint fer el conjunt de Jonathan Giraldez, molt atent i molt actiu a l'àrea tècnica, també Pere Romeu, la veritat que semblen fets dues còpies, els entrenadors estan en la mateixa posa i pràcticament amb outfits molt similars, però déu-n'hi-do ara mateix quin moment de l'Olímpic de Lió, que s'està venint a dalt.
2: I Anna, com veus els entrenadors? És a dir, estan els meus nerviosos o estan tranquils així veient com va el partit?
6: no els estic veient perdent els nervis en cap moment, però tampoc tranquils, és a dir, tota l'estona drets, tota l'estona donant instruccions. Això sí, el sol els ve de cara i per tant doncs, també tapant-se una mica d'aquest sol que aquí ens ho havia de dir, està brillant ara mateix a Oslo. La veritat que agraïts de que la temperatura sigui bona, però ja ho podria haver estat també aquest matí, que ha caigut un bon ruixat. Ara mateix la posava Catacoll, llarga per Ona Batlle i la perd el Barça. Mala notícia, que sortint des de darrere perdem la pilota directa de la portera cap a la lateral i ara recupera a l'Olímpic de Lió, que la tornarà a posar mitjançant baixa i atacant un altre cop les franceses.
1: Omitir partida.
4: L'automatisme era bo, rebia Ona en passada llarg, el que passa que també no, tampoc veiem molt tranquil·la Ona, no? Ja ha perdut un parell de duels, és que és una final, és que és molt difícil mantenir el no, no estàs jugant contra...
3: La precisió no és la mateixa.
4: La pressió és més gran, el polen, està hasta el polen es fa més gran.
1: Espera
6: que ara la pilota de llarga pot ser bona per Eva Pajor, però està atenta ara sí Tian Endler, que surt lluny de la seva àrea per refusar aquesta pilota, però ara a l'altra banda hi ha un duel que guanya l'Olímpic de Lió, pot posar la centrada, és perillosa, bé, Smey Brooks tallant aquesta pilota, aquesta centrada que provava el Lyon Imperial, la lateral holandesa del Barça, que està fent una temporada absolutament descomunal. Smey Brooks tallant la centrada que intentava Vicky Bexo i serà un altre cop córner a favor de l'Olímpic de Lió.
1: Hosti, com ha crescut Smey aquest any.
2: I jo crec que està sent una de les notícies del Barça, moltes vegades els focos els acaparen altres jugadores, però sens dubte estem veient una evolució i una sobretot com està creixent, en, que sempre es planta àrea sent lateral i acaba marcant molts gols.
4: Per aquí et quedes, amb ella o amb baixa?
2: Amb baixa actualment, però aquesta noia serà molt bona.
6: Amb les dues,
2: si
6: pot ser.
4: Em refereixo que quan compares...
6: Espera, que ara intenta posar un altre cop al córner, la penja baixa pel cap de Dumorné, que entrava des del segon pal, la pilota està morta, just al punt de penal, l'atenció que la té Lindsay Hibs, intenta posar la pilota en xut cap a la porteria, però ara sí que està ben atenta la defensa del Barça per treure aquella pilota de la zona de perill. Intentaven muntar el contraatac, però també concentrades les jugadores franceses per tallar el perill i per tornar-la a recuperar. Ara és Ingrid Engen qui té la pilota al cercle central.
2: És una guerra cada córner. Cada acció de pilota parada generen un run-run que això quan
5: estàs al camp... És el que agafa la pilota. El Barça s'ha de fer amb la pilota, controlar el partit i donar la menys pilota aturada possible, que és el que no està fent en aquest tram de partit.
1: És, a veure, però això és com agafar un cotxe normal i intentar fer-lo competir contra un e-power. És a dir, ja sabeu que el motor e-power és la tecnologia exclusiva de Nissan que combina el millor de la conducció elèctrica i lliure d'endolls. Aquadis llançà i tens tota la gamma Nissan amb els SUVs més versàtils. Fins a 10 anys de garantia, prova'ls. Aquadis llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
4: O ficar el partit
6: atacant
4: a sol camp,
6: ara mateix
4: no?
6: L'Olímpic de Lió. Ara mateix la situació és Vicky Bexo des de la banda esquerra, la contrària en la que en teoria està alineada, però les futbolistes del Lió que es van movent de banda a banda i ara sí està ben atenta la defensa del Barça. Llàstima que la passada de Mapi León no és bona. La recupera Lindsay Hibs, que intenta tallar, intenta posar-la en profunditat per Jules Brandt. Sort que no ha arribat Jules Brandt aquella pilota, perquè no sé si estava o no en fora de joc, però si no estava en fora de joc arribava molt sola davant la porteria de Catacoll, que està demanant calma a les seves companyes. Catacoll fent el gest amb les mans de que es tranquil·litzin, de que no es precipitin, és a dir, intentant baixar revolucions al Barça.
4: Seria interessant que Salma o Pajor intentessin agafar una pilota dalt i quedar-se-la, donar temps a que l'equip pugui sortir. Pràcticament l'Olímpic està jugant a camp contrari, moltes accions, no?
3: S'ha enfonsat molt, el Barça s'ha enfonsat molt.
4: Exacte, necessita poder tenir pilota i construir el Barça des de camp rival.
6: Quina bona recuperació ara d'Ona Batlle per sobre de Vicky Bexo, anticipant-se la mar de bé, però ara és Alexia Putellas que en la construcció, en la paret, la torna a perdre i la recupera el Lió. Ara li està durant poquet la pilota al Barça, moment de protagonisme per les jugadores de Jonathan Giraldez, que no sé si esteu d'acord, Olga i Ferron, amb mi, però si alguna cosa ja es nota en aquest Olímpic de Lió és que ara la pilota no els crema, és a dir, ja no són només físic, sinó que també són control. Espera que hem d'explicar aquesta acció. Va Selma baixa per la banda dreta, directa a les mans de Catacoll, Imperial Catacoll, la centrada directa a les mans de la portera del Barça. Mare meva, ara el canyo d'Alexia Putellas sobre Lili Johans, que intenta tornar-li amb una falta. Reclamava el públic de l'Uleval Stadium que allà hi havia una targeta groga de Johans a sobre Alexia per haver tallat amb aquesta entrada, però no diu que sigui així la col·legiada. I ara de nou la pilota als peus d'Ingrid Engen.
2: I això és el que no pot passar. Jo crec que estava el partit en un moment en el que ho deia el Santi, és sobretot importantíssim que el Barça li duri la pilota, que siguin les clares dominadores i no poden perdre tant amb un equip com aquest que et fa tan mal. Però sí que de l'essència que dèiem abans és que Giraldez ha completat un equip en el que sempre anaven al contraatac, que era agressiu, que buscaven aquesta forma de jugar, i ara mateix doncs els he dit no, anem a començar a construir la pilota, i ja sabem que tenim molt bo l'altre, però ara necessitem també complementar-ho amb això. Per això et dic que el Lió s'ha complementat i s'ha fet un equip millor arrel de que Jonathan Giraldez ha arribat.
4: Que interessant com ajusta el Barça, Pere Romeu, amb Serra Jordi, Sola Joanes, amb Patrimes,
1: de tu.
4: Sí, en Dumornay, i Alexi una miqueta en Heps, perquè elles per dintre no puguin tampoc combinar gaire, que també tenen molta qualitat.
6: Mira, està Pere Romeu demanant calma a les seves futbolistes Jonathan Giraldez movent els braços, també donant instruccions, apuntant a la seva llibreta, que això és una imatge molt característica de Giraldez, ja la vèiem quan era aquí al Barça, sempre amb un paperet i un boli apuntant tot el que li agrada i el que no, mentre veu el partit des de l'àrea tècnica, però nerviosos també i molt atents a tots dos entrenadors, un Olímpic de Lió de Giraldez, per cert, que ha tingut fins a 9 incorporacions en aquest mercat de fitxatges d'estiu, per tant, senyal que és un club que pot fitxar i molt, però també difícil, nou jugadores noves i fer que encaixin dins de l'equip.
1: Arma de doble fil també, però una cosa que sí que jo ara, tu com a entrenador, diguéssim, com transmets a l'equip a 1:30 de partit que calma, que paciència, no es pot, no?
4: Primer que les jugadores no s'escolten, quan hi ha 1.000 persones no t'escolten pràcticament, i tampoc vols cridar massa perquè si no...
6: Espera, que ara el contraatac del Barça pot ser bo. Llàstima tenia la pilota Eva Pajor, igualment senyalava fora de joc la quarta àrbitra, però era bo, i ara acabo de veure una acció de Clara Serra Jordi marxant de Lili Johans amb un control, amb una paciència, amb uns galons, però Clara Serra Jordi d'on ha sortit? És a dir, la Masia és una cosa tan espectacular que una jugadora que jo estaria ficada al lavabo, morta dels nervis, està jugant aquesta final amb una entitat que m'està encantant. De moment, Clara Serra Jordi, llàstima que falti una mica de paciència en el partit.
1: Palet, tu també ets jove i estàs fent una final de Champions.
6: Sí, però jo no estic tranquil·la, eh? Jo no estic tranquil·la.
4: No, però ho estàs fent molt bé i segurament que tampoc estàs tranquil·la.
3: Ningú diria, Palet, ningú diria.
6: Gràcies pel suport, s'agraeix molt. No, però
4: és un encert perquè està fent molt bon partit, Serra Jordi, controlant a Joans i intentar, doncs, incorporar-se a l'atac.
6: I escolteu, no sé si s'entén, el olele olala.
4: Sí. Parlaves, Bermo, instruccions molt bàsiques. O per
1: una
4: fora,
1: no, diguéssim, allò, has d'anar a donar
4: perquè
1: una.
4: No el pots donar molta informació a la jugadora perquè bastant té que està mantenint l'Olímpic.
1: Perquè tu quan estàs dintre el camp, Olga, com a jugadora, clar, tampoc estàs com per escoltar aquí de tot.
2: No, i que al final moltes vegades tu el que necessites és baixar revolucions, però sí que...
6: Espera, Olga, perdona, que va pel carril central, Alexia, la capitana, intenta posar-la per la dreta, Eva Pajor, que rep bé, intenta el xut, fora! Llàstima el xut amb cama dreta d'Eva Pajor, que havia quedat en una posició molt bona, però el xut se li ha anat massa desviat, era bona, ara sí, el Barça se'l veia reconeixible, se'l veia construint amb certesa i amb cap, però Eva Pajor, aquest xut ha marxat fora, estem ja pràcticament al minut 30, l'igualtat és màxima. Recordem que a l'Olímpic de Lió li han anul·lat un gol de Lindsay Hibbs per fora de joc i per això estem ara mateix amb aquest empat a 0, i ara intentarà muntar el contraatac al conjunt francès, que no dona treva, no deixa ni un segon que el partit es calmi, perquè ja li agraden les revolucions, ja s'hi troba còmode en aquest ritme de partit. Ara a prop del vèrtex de l'àrea és Selma Baixa, que intenta anar-se'n de Graham Hansen, molt en tasques defensives, també la noruega vivint una final molt especial a 500 metres de casa seva, intenten posar la centrada directa a les mans de Catacoll, bé Catacoll, atenta, ara sí, atrapant aquestes entrades, s'està tocant l'ull, jo crec que li està molestant el polen. Em sembla que li està molestant el polen a Catacoll.
1: És perfectament probable, clar, és que és perfectament probable. És que anava a dir, de la jugada anterior, la primera, el detall de Serra Jordi.
4: Sí.
1: Com, d'esperó, com la deixa per Alexia? És increïble que una persona pugui tenir aquesta visió de joc en una final de Champions.
2: Al final estem parlant que una de les coses, mira, ara em va perfecte hilar-ho amb això, perquè sí que l'Olympique de Lyon compra a base de talonari, però el Barça està construint a base de...
0: Perdona, que està... Salma Parayola intenta posar la centrada de llàstima, no hi havia ningú, no hi havia ningú, no hi havia ningú, la centrada de Salma Parayola, que ara sí, en banda esquerra, havia aconseguit fer-se el forat que necessitava. Quina llàstima que la passada de Salma Parayola al cor de l'àrea no l'ha pogut rematar ningú, perquè aquesta sí és la Salma que hem de veure. Desbordant, desequilibrant en banda esquerra i posant la centrada, quina llàstima que no hi havia cap companya per rematar, però aquesta sí era molt bona.
1: Ara, Salma, de fora cap a dins,
4: sí, sí, no,
1: de fora cap a fora, fora cap a fora, és una barbaritat, sí, sí.
2: Salma és titular per fer coses com aquesta.
1: Sí, i l'altra, a mi l'estadística que heu donat de Pajor, cada vegada que falla una ocasió en ve més, sí, la de que no ha guanyat finals.
2: No, però és que un partit com aquest, al final les àrees és el que determina qui guanya i qui no, i estem veient una Pajor molt nerviosa, en el que no és normal que l'última acció l'acabi fallant, perquè és un tir creuat que, sí, has de buscar el pal contrari,
1: és que
2: li surt
1: ha tingut dos ocasions
4: dos molt clares,
1: molt clares ja,
4: I et deixes a conducció d'Alexia,
1: I amb la tonteria estàvem que si l'Olímpic ens està tancant, que si l'Olímpic no sé quantos, però en ocasions clares.
4: Tu no fallis cada
1: gol anul·lat,
4: Bermo, no fallis cada
1: un gol anul·lat a dues ocasions claríssimes.
5: Ferron era molt bona, comporta, Ferron comporta.
4: Quina centrada més bona.
7: És com la veu de hermano mayor, aquí apareixent des d'una altra dimensió.
1: Santi, a més em fa gràcia perquè el Santi ens està escoltant en un taxi camí cap al...
5: Vull estar a la segona part, que és quan ens jugarem les garrofes, ja a Mestalla instal·lat, escoltant a Palet i amb el meu iPad veient el partit.
1: Què diu el taxista?
7: Fent callar Mestalla, dient-li, no, si us plau, no pugeu la megafonia, que vull escoltar...
1: Vale, quan pugis al taxi, digue-li, oye, estoy en directo.
3: Si me ves hablar solo, no
1: estoy solo, ¿vale?
5: Perfecto.
1: No te preocupes.
7: No estoy loco, lo puedo corroborar.
5: Mira, tengo aquí un
7: servei de
5: veure si... Sí, hola, què tal?
8: Hola, què tal?
5: Lluís Flaquer, el narrador del Barça, el Consell Deportiu.
7: Ara estem tots.
1: Hi ha nervis o no hi ha nervis?
5: Hi ha nervis?
8: Clar que hi ha nervis. Home, final de la Champions, eh?
0: Espera, que ara posen una centrada directa. Catacoll amb els punys, la treu forta. Refusa aquesta pilotada. Catacoll, llàstima que no l'hagi pogut atrapar, i ara s'han fet mal. Tant Eva Pajor com una futbolista de l'Olympique de Lió. La falta sembla que la xiularan a favor de l'Olympique de Lió. Es queixaven les futbolistes del Barça,
1: sí.
0: Que allà no hi havia res i que en tot cas totes dues han pres mal. Però si és falta, hi haurà molt perill, perquè està posada uns metres més enrere del vèrtex de l'àrea i, per tant, d'aquí en podrà treure petroli l'equip de Jonathan Giraldez.
1: És que Pajor ha fet una falta de davantera. Sí, ha fet una falta de davantera, de voler arribar com una boja a la pilota. Dumornay arriba abans i és falta, i és molt perillosa.
4: Molt perillosa, perquè a part tens l'amenaça de tirar-la directa, fins i tot, amenaces la centrada
0: podria. Ara salten les assistències mèdiques del Lyon per atendre Dumornay, que continua estirada. S'ha fet mal la futbolista del Lyon, ara ja la veig asseguda, sembla que no serà res greu, però tot i així salten les assistències mèdiques. I compte, molt de compte amb aquesta acció, quan ens estem apropant ja al minut 39 de partit, igualtat màxima de moment. Veu aigua Irene Paredes, veig a Catacoll donant instruccions a les seves companyes de com s'han de col·locar en aquesta acció a pilota aturada, però sens dubte aquí tindrem una de les últimes importants que tindrà Giraldez abans del descans.
1: Un partit com avui, una final de Champions, a mi, em,

0: i l'estàs visualitzant.
1: És que està prou lluny.
2: Perquè la gent es faci una idea, 2 o 3 metres per darrere del vèrtex de l'àrea, la banda dreta de l'atac de l'Olímpic de Lió serà Selma Baixa, doncs mira, no. Bé, no sé si la posarà directa, ara ja no ho tinc tan clar, perquè estan totes les futbolistes també preparades per si l'hagués de penjar, en tot cas, a veure si hi ha petroli o no hi ha petroli d'aquesta acció. Atenció, que la xuta directa, cata. Atura, cata, quin miracle de Catacoll, sota pals, quin espectacle de portera, que no ha d'aturar durant tota la temporada, però que quan arriben aquests partits es posa la capa de superheroïna i diu no patiu, no patiu, que ho tinc sota control, que em preparo tot l'any per aturades com aquesta. L'ha posat directa, Selma Baixa, per al pal de la dreta de la porteria de Catacoll, que s'estira com un gat i amb els punys forts contundents la treu fora. Serà córner a favor de l'Olímpic de Lió, però un altre cop Catacoll vestint-se de superheroïna, sí, sí. Veurem si hi ha perill o no en aquest córner de l'Olímpic de Lió. Uns minuts finals, ja superant el 40 de partit, sens dubte, vivint-los intensament, i l'atrapa Catacoll, sortint com un avió per dalt. Mare meva, quin partida s'està fent la mallorquina sota pals, Santa Catacoll, que de moment està salvant el Barça.
1: Quin partit de gat.
3: I això és molt important en estratègies, perquè si la portera surt amb aquesta autoritat, obligues a la llançadora a obrir cada vegada més els corners,
1: clar.
3: Que estiguin rematat més lluny. I la d'abans l'ha vist, perquè si no la divina, anava molt ajustada al pal.
1: És que jo crec que, clar, han fotut...
2: I fa el gest, però està fent el gest aquest característic de Catacoll, com de fumar, que ningú s'ho prengui malament, és un tema amb el seu psicòleg, que un cop li surt una acció bona, ja li ha dit que faci el gest de fumar. Com perfecte. Volem dir, la idea és, ja està, m'ha sortit bé, però tampoc m'he de quedar pensant en, buah, aquesta l'he fet perfecta, sinó que ja concentrada un altre cop en el partit, però sens dubte un dels gestos característics de Catacoll. Ara atenció, que la pot muntar en el contraatac a l'Olímpic de Lió, és Jules Brandt, que anava tirant la diagonal pel carril central, Ada Hegerberg es posa nerviosa, no sap cap a qui passar-la, li envia un bon meló a Dumorné, que sort que té una bota finíssima i aconsegueix recuperar-la. Ara és Ashley Lawrence, que l'obre per Vicky Bescho, atenta, és May Brooks, quina autoritat de la lateral holandesa per tapar la passada de Vicky Bescho, patint. Queden 3 minuts per arribar al 45, veurem què s'afegeix, tampoc crec que molt, no? Perquè pràcticament ha estat tota l'estona la pilota en moviment.
1: Jo, no s'hauria de fer gaire. Però un parell o 3 de minuts potser sí que se'ls havien. Jo crec que seran 2.
2: He volgut oblidar aquest trauma de la meva vida. Aquesta
1: ara mateix, el compte quilòmetres de Patrick Guijarro suma,
0: I ara que he vist aquesta carrera enrere, és un dels temes que a mi em preocupa a mesura que vagin passant els minuts, sobretot perquè veiem que elles físicament són molt fortes, aguanten, i el fet de limitar a Patrio o a les jugadores del Barça que facin tants metres cap enrere, després quan vulguin tirar cap endavant els hi costarà molt.
2: Llàstima, ara es maleïa tota l'afició blaugrana perquè el Barça podia muntar un molt bon contraatac, però han tardat en prendre la decisió i al final Selma Baixa ha acabat tallant la passada de la futbolista del Barça, molt atenta, molt protagonista aquesta jugadora francesa, que sens dubte està sent una de les millors, que ha estat a punt de marcar de falta directa sort de Catacoll. Ara és el Barça un altre cop qui la té, l'està jugant Clara Serra Jordi, mare meva, quin rellotge és Clara Serra Jordi al mig del camp, combinant amb Eva Pajor, amb Esmei Brooks, ara la té Mapi León, avança metres, l'obre a la banda esquerra, ben enganxada la línia de banda, Salma Parayolo, que té davant a Ashley Lawrence, l'endarrereix un altre cop per Esmei Brooks, que assenyala Patrick Guijarro perquè efectivament li vol posar la passada. Patrick Guijarro combinant amb Clara Serra Jordi, ara la continua tenint Patrick Guijarro, que intenta buscar a veure quina és la companya que està desmarcada, se la volia passar a Graham Hansen, llàstima, atenta, baixa per tallar aquesta acció, serà servei de banda, molt a prop de l'àrea de l'Olímpic de Lió, atacant i combinant bé el Barça. Aquest és el Barça que hem de veure, el que la passa ràpid, el que no deixa que l'Olímpic de Lió es pugui sentir còmode, aquest Barça de la tiqui-taca que tant ens agrada. Ara és Ona Valle, que la posa des de la banda dreta de l'atac blaugrana per Graham Hansen, que intenta anar-se desbordant, intenta fer-se l'autopassada, llàstima, era molt bona, atenció que encara la pot recuperar en el duel, en l'1 contra 1 contra Selma Baixa, però xiulen que hi ha falta de la Noruega, que hi ha falta de la Noruega, es queixen totes les futbolistes del Barça, que no hi havia res, també es queixa l'Uleval Stadium, però serà gairebé servei de porteria de Tian Endler per aquesta falta de Graham Hansen.
1: No crec que ho fos.
3: Tampoc. I el que se demostra és que se té que intentar buscar pilotes a Hansen perquè pugui encara l'1 contra 1. Està patint.
1: Sí.
3: Baixa a l'hora de defensar.
1: El tema també és que per arribar a boles a Hansen, primer hem de passar per Ona. I Ona està nerviosa avui.
3: Sí, ha fallat una passada molt clara per donar-li un avantatge d'un 1 contra 1 amb molt avantatge. Hem d'intentar, abans ha passat també con Salma, buscar pilotes amb claretat a Hansen perquè encara hi ha baixa.
1: Ara mateix Joan Batlle està al nivell de Júlia Sabata.

0: Sí. Respirant fort.
1: És veritat que té una bona pedra, eh? En Brans, si aconsegueix tapar-la defensivament, ja estic content.
2: Sí,
1: però és veritat que està perdent moltes pilotes
3: minuts,
1: fàcils.
3: 3 minuts és el que s'afegirà a aquesta primera part, segurament per aquesta revisió del VAR del gol del Lindsey Hibbs, que finalment no ha pujat al marcador, i això fa que hi hagi igualtat màxima, un 0-0 en aquest marcador d'aquest Barça Olímpic de Lió. Final de la Champions, quarta vegada que es troben tots dos equips. Dues les ha guanyat el Lió, una al Barça, l'última el 2024 a Sant Mamés. Volem rememorar aquella preciosa nit. Ara és Graham Hansen qui té la pilota, entra dins l'àrea, prova el xut, fora! Fora el xut de Graham Hansen, quina llàstima, perquè havia traçat la diagonal com a ella li agrada, havia intentat acomodar-la al peu esquerre, però la bola no agafa la rosca que la noruega volia i se'n va fora la pilota. Ara tindrà córner a favor del Barça.
1: Però era això, buscar Hansen perquè pugui encarar a baixa. Quan més s'ataqui a baixa, menys s'atacarà a ella. I a part que Hansen té molt bon 1 contra 1. És això, buscar-la.
2: A més, si li dones amb aquest avantatge, fixa-t'hi com s'ha anat de ràpid.
1: Quina bona rematada. Quants gols vas fer així, Olga, tu, de l'altre costat? Tirant l'extrem esquerre cap a dintre.
0: Vull ser humil, però bastants.
1: Sí.
2: Clar, tu des de l'altra banda.
3: Vull ser humil, però soc una de les màximes golejadores del Barça, de la història, per tant, no puc ser-ho.
0: Som un.
1: No, però és que que per aquesta acció, bueno, mítica de Lamine, però per la banda dreta, no?
0: Sí, també.
1: Cama canviada, cap a dintre, pam.
2: És de les que pot venir avui amb una samarreta del Barça, amb el seu nom.
1: Sí, sí,
3: i la protagonista, Graham Hansen, ara penja el córner, espera Bermúdez, que intentarem a veure si aquí ja pot haver-hi una bona acció, però la rematada d'Eva Pajor se'n va directa a les mans de Tian Endler. Ara es queixen les futbolistes. Entenc que d'alguna falta o no sé ben bé de què, però la pilota ha acabat a les mans de la portera xilena de l'Olímpic de Lió, de Tian Endler. Ja hem consumit un minut i mig, encara més, dels tres que s'han afegit, per tant ben ens donarà per poder un o dos atacs més i ens anirem al descans d'aquesta primera part que si prometia ser un partidàs ho està complint. Ara és Irene Paredes qui guanya de cap, se la recupera de Hegerberg, que se la torna a passar a Irene Paredes, i atenció perquè en el duel de la pilota que queia, Lili Johans ha fet mal a Graham Hansen, que està estirada al terra. S'ha fet mal la futbolista noruega, però les del Lió no volen aturar-se. Ara sí, pilota a banda, i es queixen de que no hagin aturat el joc. Està Graham Hansen amb gestualitat de molt dolor a la cama esquerra.
1: I no la tira fora, eh? Se li embala la pilota. Cuidado la planxa, eh?
0: A veure
1: l'alçada, sí.
2: A mi em sembla perillosa, és a dir, ara veurem si és revisable, però... Per mi això és revisable.
3: Mira, s'aixeca ja Graham Hansen, que té un petit intercanvi verbal amb Johans. Us puc traduir
0: revisable,
3: el que li ha dit. Em tornes a fer una d'aquestes i ens trobem fora. I ens trobem fora a la porta.
2: Tu reclama.
0: Revisable, referir.
2: No la revisa.
1: És veritat que semblava que era més alta i sí que li donen la punteta, sí que li donen una mica, però ells no la tornen, eh? Se li va abrant l'acció.
2: No,
3: descans del partit. L'àrbitre no ha deixat ni que es compleixin pràcticament els 3 minuts d'afegit, que ja xiula al final. Van directe Patrick Jarro i Alexia Putellas a reclamar accions del que ha passat en aquesta primera part, però les futbolistes ja enfilen el túnel de vestidors. El Barça està empatant a 0, sense gols de moment en aquests primers 45 minuts a l'estadi d'Ullevan, l'escenari de la final de la Champions. Màxima igualtat, ha marcat primer l'Olímpic de Lió, però el gol s'ha anul·lat per fora de joc després de la revisió del VAR, per tant, tot obert, l'escenari és el mateix, ens ho jugarem en els pròxims 45 minuts. Veig bastant enfadada a Patrick Jarro, sí, cares sí. També molt serioses de les futbolistes de l'Olímpic de Lió, i ara ja sí, totes a vestidors, reguen a la gespa d'aquest estadi d'Oslo i a veure si algú escalfa o no en el descans d'aquest Barça 0, Olímpic de Lió 0.
2: Arribem al descans. Olga, el millor i el pitjor de la primera part.
0: El millor, un Barça que ha anat de menys a més. Cada vegada l'hem vist que es començava a sentar i a sentir-se més còmode en el partit. I després el pitjor, que estic veient un Barça que està concedint massa en accions a pilota parada i que cada vegada que l'Olímpic de Lió té una acció així i genera aquest run.
2: Allò que deia Cruyff, no? Hay corners, són perillosos corners, no hagueis corners.
0: Correcte, ja. Seria el millor pla de partit per fer aquesta segona part.
2: Però és veritat que hem coincidit molt en pilota aturada, eh? Aquí.
1: Bueno, hem coincidit i que ja se són molt potents, és que el tema centímetres es nota, eh?
4: I aquí
1: bona llançadora.
4: El paper de Cata, evidentment, absolutament fonamental, perquè tu dius, bueno, tens un equip que saps que és agressiu amb aquest aspecte, però mira la portera que tinc, que ha sortit dos vegades com un animal.
2: I això encara sort.
4: Que això també...
2: que és un partit que hagués pogut ara mateix estar 2-0 com 0-2, eh?
4: Sí, clar, sí. Total, sí.
0: Tot per decidir, 45 minuts per decidir, i ja et dic, ara el que dèiem a la prèvia, els pròxims 15 minuts és per tantejar què succeirà, i després els canvis s'han d'encertar perquè marcaran tot el devenir d'aquest partit.
2: Ara mateix és com més partit per anar 1-1 que per anar 0-0, no, Júlia? És més partit de... Sí. Hi hauria d'haver hagut algun gol.
4: Bueno, no sé què dir-te. Millor que els hi hagin anul·lat.
2: Chaves, tens per aquí les dades del partit o què?
5: Doncs sí, tenim les dades. Domini total del Lió, 58% de possessió amb 172 passades bones per 42% i només 124 passades correctes de les blaugranes. 5-8 en xuts total i 0-2 en xuts a porteria per les franceses. Dues aturades Catacoll, que està sent clau per mantenir viu a l'equip de Pere Romeu. Tres corners pel Lió, per cap a favor del Barça, però un al final. I 65% de duels guanyats per part de les franceses. 3-3 en el cas dels duels aeris, el que mostra el que dèieu, la seva superioritat en aquest joc aeri.
2: És que aquí és on l'Olímpic de Lyon té molts registres, no? És com un equip que, si ha de tenir bola, la té, si ha d'esperar, té dos centrals que són dos monstres, són supercompletes, les coses com són.
0: Sí, és el que diem, però abans quan deia allò de que al final la Masia no es toca i que tu pots tenir moltes jugadores que vas comprant a nivell de talonari, és cert que el que dèiem, el millor èxit del que està fent el Barça és tenir jugadores com Vicky, com Clara Serra Jordi, que sembla que portin jugant una final de Champions des de fa 6 temporades, i poc a poc doncs veus que 0-0 amb la quantitat de milions que està destinant Michel Kang, i en canvi veus que un Lió és molt potent, però que si tu ara haguessis d'analitzar el partit dius, el veig 50-50, accions per part d'un, accions per part d'altra, però no veus tant domini
2: a ocasions, la cosa està 50-50.
1: Diria, és veritat que no sé si compten com a tirs a porteria, perquè no sé si han de ser específicament que tori la portera o alguna cosa, però la de Payor Bután és claríssima.
0: És que això és el que marca la eliminatòria.
2: Aquesta és claríssima. Si són expected goals, per dir-ho així,
1: exacte.
2: Per mi és l'ocasió més clara de totes, perquè la tens Endler, que dubta la sortida,
1: exacte.
2: Es queda a mitges,
1: se te queda perfecta,
2: i l'únic que has de fer és passar-la per sobre. Sí. És una llàstima.
0: Jo crec que això és una de les coses que veurem ara, que jo crec que començaran a escalfar Vicky, començaran a escalfar Pina, perquè tu necessites que una jugadora com Pina aquesta ocasió no te la falla, i Payor l'estem veient molt nerviosa, i aquestes no es pot fallar perquè són... La primera de la vaselina és claríssima, això l'has de ficar, i la segona és que és un tir creuat que tu has de ficar, però denota que és un nerviosisme, que és una final, i des d'aquí és molt fàcil parlar.
2: On l'entres?
0: Pina, doncs molt fàcil, la fiques per, a l'esquerra, no, posició per posició, la pots ficar també, Pajor per Pina.
2: Pajor per Pina, o sigui...
3: Sí. I una mena de fals nou, és a dir, que no estigui tan a dalt despenjada, però sí,
0: jo no la trobaria encara,
2: Sí, sí, el que passa és que diu la paleta, de fals nou.
1: El que passa és que jo crec que s'està intentant buscar, no s'ha trobat gaire, però està buscant la velocitat de Pajor, que Pina no la té. I el canvi per Salma, que és la posició... Però clar, és que perds encara més alçada en estratègies, i això s'ha de tenir molt en compte, perquè si ja estem patint, i segurament Salma, potser és la jugadora més alta de l'equip, no sé si Irene Parés és més alta que ella, però
0: crec que sí.
1: Si perdre poderiu aeri tampoc... Jo veig un Barça bastant ficat, a mi el partit m'està agradant moltíssim, estic molt orgullós de veure aquest partit, perquè moltes vegades... Ens hem de menjar de crítiques de futbol femení,
2: és
1: de no sé què, de
2: quant. No,
1: i avui estem disfrutant de futbol.
2: Hi ha 0-0s i 0-0s, eh? I és veritat,
3: aquest
2: avui
3: és un
2: 0-0
3: que se sent 4-3.
1: D'un partidat.
6: Però jo l'estic patint, eh?
2: Home, clar que l'estem patint, tots l'estem patint, però em refereixo de si tu ets, diguéssim, espectador neutral, estàs passant de conya.
1: I tàcticament és molt interessant.
6: Jo preferiria menys conya i més 1-0, eh? Perquè estic patint... Estic patint com un vedell.
1: Està sent molt guapo el partit. A mi m'està agradant moltíssim. Dels dos equips, A mi sí. Disfrutant molt, i veus els moviments dels entrenadors.
6: Va, que surti ja Pina, si us plau.
2: La gent que està a Casa Cupra, el que ha de saber, que aquí a Casa Cupra Raval hi ha regals. I ara fem un minutet de pausa i jo me'n vaig a baix i m'encarrego personalment.
4: Uf, nervis.
2: Que aquests regals arribin a la gent.
1: No participem nosaltres, no podem.
2: No, tu no
4: participes. Per què?
2: Perquè seria, no sé... seria un frau.
4: Que s'ha comprat tongo.
2: Ah, no volem això.
0: Regalitos.
2: Un minut i baixem amb els regalitos.
7: La Champions, el que t'hi jugues.
8: También está en oscuro, muy de moda ahora.
9: Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
8: Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
9: Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía.
10: Descúbrelo en Cuadis Llança, concesionario oficial Nissan en Barcelona y Sant Boi de Llobregat.
11: ¡Ey! ¡Perdona! ¡Una estrella!
12: ¡Ey! ¡Una estrella!
11: ¡Perdona! ¡Una estrella!
12: ¡Una estrella!
11: ¿Què? ¿Un crit valent?
12: Vinga, tots units fent força.
11: ¡Una estrella!
12: ¡De seguida!
10: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
13: Ei, com va? Com et dius?
12: Tenim un nom que el sap tothom.
13: Però d'on surts tu?
12: Tant se val d'on venim, si del sud.
13: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
12: Ara estem d'acord, estem d'acord.
13: Sí, i una estrella ens agermana.
10: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.

0: Estem patint una miqueta, però estem gaudint d'una gran final entre el Barça i l'Olímpic de Lió, de moment empatant a 0. No sé si està el Bermúdez, perquè quan estigui el Bermúdez que foti un crit
1: sí.
0: I anem... Ah, estàs aquí?
1: He baixat aquí a Casa Cobra Raval. Aviam, a crits. Esteu nerviosos? Efectivament, estem nerviosos, estem maleint una mica Eva Pajo.
0: Escolto un ambient tremendo a casa Seat, no, Bermúdez?
1: Digues.
0: Que escolto un ambient tremendo a casa Seat.
1: No, és increïble. L'ambient que hi ha aquí és increïble. De fet, estem fent stories @aquestijugues a Instagram que podeu anar a consultar, veureu que no estem mentint. No estem mentint. Hi ha un ambientàs aquí bestial. Hem convertit Casa Cobra Raval en Oslo, directament.
0: Little Oslo.
1: Amb mi hi ha el Martí Juncà, que doncs bé, ha fet una mica de test, i per dir-ho així, avui està amb les dues persones que han arribat gairebé primer, gent que ha arribat a quarts de 4 de la tarda per poder agafar una de les millors localitats i potser un tros de premi.
2: Sí, perquè estem nerviosos per la final, però també no cada dia s'aconsegueix una samarreta de la Rua de Campions firmada per Fermín López, jugador del Barça. Així que hem preparat, mira, que com aplaudeix el públic, espectacular aquesta samarreta de la Rua de Campions de la 29a Lliga, i hem preparat una mica de test d'aquesta final d'Oslo del Barça femení per veure si aquestes dues concursants se la poden endur.
1: Una mica de test, i per això, per qui guanyi, però per qui perdi, aviam, sabem que no és el mateix, no és Fermín, però tenim una samarreta de l'any de la Conchinchina del Que t'hi jugues, que, doncs mira, de pijama, de pijama servirà.
2: Molts aplaudiments, també.
1: Veus que sí? No hi ha els mateixos?
2: Bueno, però genera furor aquesta samarreta, també, segur.
1: Vale, va, una mica de música d'atenció, perquè aquí ja comencem amb una tanda de penals.
2: Sí, començarem amb el primer nivell, el nivell finals. Comencem amb tu, com et dius?
3: Ainhoa.
2: El Barça ha guanyat quantes finals de Champions, ho saps?
3: Tercera, aquesta és la quarta, sí.
2: Exacte, n'ha guanyat tres. Em podries dir dues ciutats on el Barça ha guanyat una final de la Champions?
3: Eindhoven i Bilbao.
2: Em posen algun efecte?
1: En teoria hi ha un efecte.
2: En teoria, o si no el fem nosaltres.
1: Ja.
2: Gol, perfecte. Primera, sí. I la segona. Enguany, la final es juga a Oslo. Em podries dir una jugadora noruega, perquè Oslo... Ah, sí, perdó, ara després la introdueixo. La final es juga a Oslo, capital de Noruega. Primer, com et dius?
3: Lucía.
2: I Lucía, em podries dir una jugadora noruega que estigui jugant ara mateix al partit?
3: Engen.
2: Perfecte, sí. 1-1, de moment, primer nivell, un aplaudiment per les dues concursants. Perfecte. Passem al segon nivell. L'última victòria del Barça en una final de Champions va ser a Bilbao. Ens remuntem a l'11 inicial d'aquella final. Em podries dir quantes jugadores repeteixen 11 respecte a avui? És a dir, quin número de jugadores van jugar la final de Bilbao el 2024 són les mateixes que avui també estan jugant a Oslo? Fes una mica de memòria.
1: Dóna-li temps, també, perquè ha de pensar, perquè ara mateix em fa gràcia, perquè aquí la gent està començant. A veure, requereix un temps de pensar.
2: No, evidentment el donarem, i quan et
4: mira, mentre donem aquest temps de pensar,
2: per fer la resposta, mira,
4: que no escalfa ningú encara. Dic que mentre pensen, que encara no escalfa ningú, per tant, com a mínim, si hi ha d'haver-hi canvis, de moment no sembla que hagin de ser gaire d'hora, perquè cap jugador escalfa.
2: Però, Anna, no li donis pas cap pista, eh?
4: No, jo no he donat cap pista, eh? Jo només he informat que ningú escalfa.
2: D'acord. Tens una xifra? Quin número dius?
3: 8.
2: Doncs correcte, sí. És aquesta xifra. Les úniques que no repeteixen són Clàudia Pina, que la tenim a la banqueta, Aitana Bonmatí, que també és a la banqueta, i Fridolina Rolfo, que ara mateix doncs no juga al Barça. Són 8, perfecte. El resultat de la final de Bilbao va ser de 2-0. El gol final el va marcar Alexia Putellas. Em sabries dir a quin minut va marcar el gol definitiu d'aquella final, que va donar la tercera Champions al Barça? També pot donar uns segons per fer memòria. Música d'atenció. Ja veig algunes mans que me fan el símbol, però en Bermos està encarregant de tapar els ulls i em sembla que, bueno, l'estaven dient correctament. No vull donar cap pista. Tens una xifra?
3: Sí, però...
2: Sí?
3: El 91.
2: No, llàstima, va ser el minut 95, els últims instants d'aquella final. Per tant, de moment, anem guanyant per aquí. Tercer nivell de preguntes. És el més complicat de tots, podríem dir. La plantilla del Barça està conformada per jugadors de diferents nacionalitats. Em podries dir quantes jugadores catalanes hi ha a la primera plantilla del Barça? Un altre cop aquí toca pensar, perquè són xifres, anar repassant. N'hi ha unes quantes.
4: Estan saltant ja les jugadores, per tant, hauran de xutar ràpid els penals que queden.
2: Tens algun número? Ha de ser ràpid, perquè estem veient ara mateix com surten les jugadores pel túnel de vestidors. No ho tens clar, però...
3: 6.
2: Diu 6. No, llàstima. Si gires aquest 6, et surt el número. Per tant, són 9 jugadores. I passem a l'última pregunta. Eva Payor, la davantera del Barça, ha jugat infinitat de finals. Em podries dir quantes n'ha guanyat?
3: 2.
2: Doncs llàstima, no n'ha guanyat 2, tampoc una, no n'ha guanyat cap. Per tant, esperem que avui sigui la primera que guanyi Eva Payor, que fins ara n'ha perdut 5, 4 amb el Wolfsburg i una amb el Barça, i que avui doncs, té l'opció de guanyar la primera. Un aplaudiment per la guanyadora, sisplau, d'aquesta samarreta firmada per Fermín. I espera que li fan la foto. I ara, seguidament, un altre aplaudiment, també, perquè s'endú el premi d'aquesta samarreta del que t'hi jugues. Enhorabona a les dues participants i espereu que gaudeu les dues les samarretes.
5: Res, enhorabona i lamento que s'hagi hagut d'endur una samarreta del que t'hi jugues. Res, Palet, això està a punt de començar, de manera que ja li podem fotre, no?
4: Li podem fotre perquè aquesta segona part de la final de la Champions femenina està a punt d'arrencar i la imatge és la mateixa que 45 minuts abans. Les jugadores del Lió unides en una gran pinya fent aquest discurs final, Tian Endler, i en canvi les del Barça ja repartides, posicionades ja al camp. Mateixes 22 protagonistes, ni Giraldez ni Pere Romeu han canviat a cap jugadora, així que sortiran les mateixes 22. Recordem que estem jugant la final de la Champions des de casa Cupra Raval, al cor de Barcelona, fins a l'Uleval Stadium d'Oslo. I ara sí, arrenca la segona part, la posa en joc Eva Payor, primera possessió serà pel Barça i de moment la passada d'Esmei Brooks no és bona, la recupera el Lyon, ja no ha estat bé. Aquesta primera possessió que podia prendre's amb calma el Futbol Club Barcelona, no passa res, no cal que ens posem nerviosos, però important estar precís i no fallar en les passades. Ara és per la banda esquerra Johans, combinant amb Dumorné, també amb Selma Baixa, aquest Olímpic de Lió que sens dubte té una altra cara diferent amb l'arribada de Jonathan Giralde. Quan, atenció, comencen a escalfar per part del Barça Clàudia Pina i Aitana Bonmatí. Aplaudiments de l'afició desplaçada fins a Oslo del Futbol Club Barcelona cap a Pina i cap a Aitana, que seran els dos primers canvis que introduirà Pere Romeu. De moment jugant les mateixes, ara atacant per banda dreta Graham Hansen, que intenta marxar de baixa, intenta desequilibrar però no ho aconsegueix. Molt atenta la jugadora francesa, però atenció perquè la pilota li cau a Serra Jordi. Llàstima que no pot aconseguir endur-se-la, la perd la roba Johans i la falta d'Alexia Botella sobre la jugadora de l'Olímpic de Lió. Ara sí, construirà amb tranquil·litat el conjunt de Jonathan Giraldez.
6: Sí, Serra Jordi, dues jugadores superjoves i quin partit estan fent les dues. Per mi Serra Jordi millor, però quin partit les dues.
7: Sí, sobretot estem veient una clara Serra Jordi que està creixent i està tenint una irrupció molt bona, sí. En una final com aquesta, que tingui doncs, aquest temple que sembla com si portés jugant 6 finals seguides, i jo crec que també estem veient una Johannes que a mi m'està sorprenent. L'havia vist poc, la veritat, però sí que estic veient una jugadora que també té molt futur, però un duel que crec que està sent dels partits.
0: Escalfa algú o no?
4: Escalfa Aitana. Clàudia Pina Aitana i Aitana Bonmatí.
0: Ah, va, bé.
4: És a dir, dos canvis que ja ens esperàvem i que sens dubte li donaran una altra cara al partit. Olga Ferrón, què vol aconseguir per sortint amb Pina i amb Aitana ja escalfant?
7: És que ara la pregunta és a qui treu per
6: Pina,
7: Aitana.
6: Sí, amb Pina és, jo crec que sí que és jugadora per Salma, intentar buscar més joc interior i més xut i més efectivitat. Aitana ara mateix no,
5: clar,
6: no ho veig perquè Serra Jordi està molt bé.
5: El normal és per Serra Jordi, però està fent un partit espectacular.
6: I Alexi està molt bé també.
5: I Alexi està molt bé.
7: Jo és que no tocaria... mig del camp ara mateix, la veritat.
4: I no ho hem comentat, però quan Patri Jarro toca la pilota, dues futbolistes a sobre, és a dir, aquí també Giraldez ha detectat. Bueno, què li hem d'explicar, no? Que el motor i power d'aquest equip és Patri Jarro, i per tant, totalment, dues futbolistes a sobre, que se la nota que no està còmoda del tot Patri Jarro, i ara lluitant una pilota Salma Parayolo en una pressió altíssima del Barça. Atenció, perquè la recupera, aquesta pressió es fa efectiva, la recupera Alexia Putellas, molt ben col·locades totes les jugadores del Barça. Llàstima que la passada de Patri Jarro cap a Clara Serra Jordi no ha pogut controlar-la, la jove futbolista de 18 anys l'ha perdut, però ara la torna a recuperar el Barça. Ara és Patri Jarro que posava la passada a l'esquerra cap a Salma Parayolo, la tapa a l'Olímpic de Lió, però la torna a recuperar el Barça. Atenció, però el xut fora! Fora el xut de Graham Hansen, era difícil, estava lluny, estava molt cap al vèrtex de l'àrea, però ben provat per part de la Noruega, directament fora, i ara servirà Tian Enler de porteria. 3 minuts ja de la segona part, Barça 0, Olímpic de Lió 0.
1: Aprofito ja que m'ho has dit, és que me l'has deixat ensafat, que coi, el motor i power, que és el millor, el que combina el millor de la conducció elèctrica lliure d'endolls, és aquesta tecnologia exclusiva de Nissan que trobaràs a Quadis Llançà amb fins a 10 anys de garantia. Prova'ls, a Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat, Olga.
7: Sí, sí, ara aniré. A quan estem d'aquí del Quadis Llançà?
1: No, jo el que prefereixo és... No, ara ja era més per parlar del partit, en el sentit que hem començat bastant millor.
6: I en aquest xut, Olga, se te queda, com quan te diuen, te la dejan botando en el área, se te queda així, tenia que acabar-la. Sí, no l'ha enganxat bé, però era a partir a punteria.
4: No, però està ben provat, és a dir, les accions s'han d'acabar, perquè en tot cas elles llavors han d'atacar amb calma. El que és perillós al Lió és que et munta el contraatac en un segon.
6: I Palet, fixa't moltes vegades que sembla que Esmei, que normalment acostuma a estar molt oberta, intenta rebre moltes vegades per dintre, més a prop de Patri en construcció, en comptes de donar-li l'amplitud, que és el que estem més o menys acostumats a veure la...
4: Totalment, mira, ara justament està passant el que està dient Jordi Ferrón, Esmei Brooks rebent al cercle central, exacte, en el duel amb Dumorné, la Pera, escolta que ara serà la passada llarga que la pot atrapar de Hegerberg, no sé si hi ha fora de joc o no, però atura, Cata, hi havia fora de joc de Hegerberg, però igualment en el mama, Cata Colla està fent un partit espectacular, un partit per la història, un partit per demostrar que les porteres al Barça, sí, molts cops estan oblidades, però que quan han de sortir ho fan d'allò més bé. Per tant, Cata Colla atura aquest xut d'Ada Hegerberg, que igualment estava anul·lat per fora de joc, i justament estava passant, Jordi, el que tu estaves dient, rebent Esmei Brooks al cercle central, com si fos una migcampista més.
6: Sí, és que és una avantatge tàctica per sortides, però a la vegada els laterals, quan rebem per dintre, a vegades se'ns baixa la persiana, eh? No és fàcil jugar. Exacte.
4: Atenció que la recupera Alexia Putellas, atenció que aquesta pot ser perillosa, intenta posar-li la passada a Salma. La talla la defensa de l'Olímpic de Lió, la roba Wendy Renard, que bona que és. Wendy Renard, quina llàstima que jugui contra nosaltres i no amb nosaltres, perquè la que acaba de tallar Renard ha estat molt i molt bé, el Barça estava bastant sol en aquest atac. Podria haver atacat amb molta més calma. Ara es queixen d'una falta sobre Clara Serra Jordi. També ara Vicky Bexo fent de les seves sobre Alexia Putellas, però no perd la pilota. Ara mateix aturant el joc la capitana del Barça. Intenta posar-la cap a Clara Serra Jordi, però la roba molt bé Ashley Lorenz. Molt atentes les jugadores del conjunt francès dirigit per Jonathan Giraldez. Es nota que aquest equip té un segell que no m'agrada dir-ho, però se li veu més ADN blaugrana del que tenia fa uns anys, efectivament. Així que ara mateix partit... Opa, ha caigut l'àrbitre. Ha caigut l'àrbitre, però ja s'ha recuperat, també.
1: Està tot bé, no? Tot en ordre.
4: Sí, sí, sí, ha fet gairebé fa una tombarella cap enrere.
1: No, és, bueno, més, que, patada, més que ha caigut, eh? Més que ha caigut, s'ha fotut una nata.
7: Això és targeta groga, eh?
1: Això és groga, eh? Sí, sí.
6: Abans l'ha donat, eh?
4: És d'aquestes que fan, que donen tortícolis, eh? Com caiguis malament.
1: Què anava a dir? És que Wendy Renard té dos gadgetocames.
7: Per això et dic que en una situació d'un contra un és molt difícil fer-li mal, perquè és que té aquesta gambada que et roba les pilotes i que té aquesta superioritat que és bastant abusiva. Però al mateix temps, si tu li fas una pilota a l'esquena amb aquest context com Payor, et pot fer molt mal perquè aquestes carències se li noten més.
6: I Olga, que petita es fa la porteria en una final, la que ha tingut Hegerberg, era fora de lloc, però també l'ha fallat un 1 contra 1 claríssim. En una final la porteria es fa diminuta.
7: I aquí hi havia dos claus. La primera, que Cata Colla està sent molt bona i ho està fent molt bé, però al mateix temps Hegerberg li tira el cos. I llavors això ja denota dels nervis
1: Hi ha davanteres i davanters que com més temps tenen per pensar abans d'un 1 contra 1, pitjor.
4: Pitjor ho fan.
1: I crec que Hegerberg en aquest cas ha sigut el cas. De dir, si hagués tingut simplement la de xutar i dins, allò que ha de tirar més l'instint,
0: igual li
4: tindrem un córner a favor del Barça i ara les jugadores demanen mans a dalt, que la gent del Barça, que els blaugranes, que els culers, desplaçats fins a l'Uleval Stadium d'Oslo, però també els de Barcelona, els d'arreu del món que estan seguint aquesta final de la Champions, que es vinguin cap amunt, que s'animin, que animin, que donin suport a l'equip, que aquest Barça ho vol aconseguir, vol marcar el primer i per tant deixar millor encaminada aquesta final de la Champions. Ara tot aquest gol que defensa ara en contra l'Olímpic de Lió, que sent ara la pressió, l'alè de l'afició blaugrana darrere, la portera de l'Olímpic de Lió, Tian Endler, tindrà un córner a favor al Barça, la posarà Mapi León sempre amb un guant al peu, des de la banda dreta de l'atac blaugrana, la intenta penjar ben tancadeta cap al segon pal, intenta salvar-la, l'aconsegueix salvar Alexia Putellas, atura, Endler, la rematada de Patri Guijarro, Alexia Putellas salva la pilota des de la línia de fons, l'envia cap al cap de Patri Guijarro, que no només pensa, que no només imagina jugades, sinó que també remata, i allà està espectacular Tian Endler, la portera del Lió, per aturar i per enviar fora aquella rematada de cap de Patri Guijarro, que jo l'he vist dins i podria haver estat el primer gol del Barça quan ens estem acostant ja al minut 9 de la segona part, Barça 0, Lió 0.
1: Havia xiulat falta, havia, no sé massa bé per què.
6: No, jo crec que havia putat fora, que havia sortit la pilota en la centrada.
7: Vale. La trajectòria.
1: Però igualment, hosti, no, com se la troba.
8: Endler de balonmano,
1: Sí.
8: De balonmano.
6: Molt bona acció del Barça.
4: Ai, quin retall, ara, quin regat que fa Mapi León amb una jugadora de l'Olímpic de Lió a sobre. Aquestes són de les que ens treuen anys de vida, i atenció perquè la recupera el conjunt francès, que intentava combinar, però s'equivoquen i la pilota directa a les mans de Catacoll.
1: És que el paper d'avui de Patrick Guijarro és
6: és d'estar molt atent a
1: l'humor. És dels dies que acabes.
6: A ella no la deixen.
1: Els pebrons de jugar a futbol,
9: Però perquè a l'hora de defensar tens que perseguir una jugadora que és molt bona, i a l'hora d'atacar estàs sobre de la jugadora que tu et marca. Llavors no trobes l'espai per trobar-te sola.
7: I fixa-t'hi que estem veient com Dumornay la segueix, com quan li feien a Messi, la típica jugada d'un contra un. I crec que és una de les situacions que s'ha d'aprofitar. Per això el partit, el Barça no l'està acabant d'aprofitar, però han de retroalimentar les pilotes a Caroline Hansen, perquè és que el partit està per bandes. I crec que estan abusant d'anar pel mig, i això els està fent com una mar de demèrit.
9: Però fixa que tampoc estem nomenant a Dumornay, i era el que més perillen. Més ponts feia, Estan en les dues.
4: Mira, espera, perquè ara surten en el contraatac precisament Patri Guijarro, l'heroïna d'aquest Barça, que per exemple Eindhoven ens va donar una de les nostres Champions, l'obra cap a la dreta, cap a Eva Pajor, que ara sí supera en velocitat, intren del xut. Que és Patri Guijarro, veu a la banda dreta com s'està desmarcant la polonesa Eva Pajor, que ara sí, no falla, que la primera para perdonat, però la segona no, el futbol te la devia, perquè són ja 5 finals perdudes, però no hi haurà una sisena. Eva Pajor mereix una Champions, és una davantera de llegenda, és una davantera de la història del futbol femení, que acaba d'avançar el Barça en el minut, ja passat del 10 de la segona part. El Barça diu que no li fa por l'Olímpic de Lió, i que ara seran elles les que hauran de suar de valent per no intentar perdre aquesta Champions. Quan aconseguim marcar el primer, el posa Eva Pajor. Barça 1, Olímpic de Lió 0!
10: Per fi podem obrir la primera estrella del partit! Marca el Barça, marca Eva Pajor! És que quin tros de davantera, Olga, és que quan hem proposat que s'hi pina per Pajor, jo per dintre pensava, voleu dir? És que Pajor és espectacular!
6: Golazo.
7: És un tros de... Per exemple, ara que escoltava la narració de l'Anna Palet, al final és una jugadora que sí que es mereix una Champions. Sí. Òbviament, la jugada que ha fallat abans, que era molt més clara, no sobta el fet de que hagi fallat aquella acció. Ara aquí finalitza molt bé amb aquest tir creuat, però és el que dèiem, és que el Barça, si vol fer mal, ha d'aprofitar per...
4: Perdona,
7: la banda
4: Olga,
7: de Ingen.
4: No volem tallar l'emoció, però posa un córner l'Olímpic de Lió, per tant hem d'estar atentes, el serveix en curt, ara tornarà a intentar penjar-lo, però se'n va lluny, estan fora, ja estan nervioses, i això és bona senyal, l'envia directament fora i serà servei de porteria de Catacoll.
1: Això, Palet, et vaig a dir una cosa. Sí. Si el partit
4: acaba... Ostres, un moment, males notícies. No, Catacoll s'acaba de seure al terra.
11: té problemes a la cama esquerra, no veig bé si és el genoll. Crec que sí, que s'està tocant el genoll, s'acaba de seure a terra, s'està provant la cama esquerra, Catacoy, la portera del Barça, salten les assistències mèdiques del conjunt blaugrana, no, i Catacoy, que fins ara no havia fet cap gest d'estar tenint cap mena de dolor i que de fet ha estat la gran protagonista de moment de la final, juntament amb Eva Pajor, autora del primer gol del Barça, doncs ara té mal al genoll esquerre, recordem que Catacoy ha patit de genolls.
7: Jo crec que més mal d'això, jo crec que pot ser que hagi notat un menisc, que hagi notat alguna cosa d'aquestes, ojalà que no, però sí que per el gest que feia esperem que no sigui res, però clar, veiem que té el genoll embenat, però ara haurem d'esperar a veure què és el que li diuen i ojalà doncs s'acabi aixecant.
9: Per què no creieu que sigui com ens feia el Chelsea, no?
2: No.
9: D'això de tirar-se al porter i perdre temps, parar el partit...
1: No, i més després de marcar gol.
7: No, perquè les sensacions són...
9: No era el moment, però...
1: Més després de marcar gol.
9: És que vull agafar-me
11: alguna cosa.
9: Vull agafar-me alguna cosa. Vale.
11: Està bé Catacoll, s'ha posat de peu, està provant-se el genoll, segurament doncs, en aquest córner, estirant-se i saltant, potser, no sé, no, imagino, a l'hora de caure, a l'hora de recolzar, haurà notat alguna cosa estranya, però ja està de peu, ja està a priori bé Catacoll i, per tant, ens surt superat.
9: Palet, quasi em fas plorar, en la narració.
12: Sí, només perquè quedi en transmissió, ho anava a dir.
9: Impressionant, Palet.
1: D'aquí, si això acaba com ha d'acabar, i això s'acaba bé, d'aquí a uns anys, Eva Pajor, o sigui, plorarà escoltant...
9: Quina narració, per favor.
12: Hi ha hagut pell de gallina, hi ha hagut una mica espurna als ulls,
1: Sincerament,
11: jo només he transmès el que per mi em sembla que mereix Eva Pajor, perquè és una jugadora que dins del vestidor la gent que treballa amb ella t'ho destaca, és tan professional, o sigui, és la primera en arribar a la ciutat esportiva cada matí i l'última en marxar, és a dir, mai la veuràs amb un mal gest, amb un res, espera que ara intenta el Barça muntar el contraatac, anem a explicar-ho i després continuem elogiant a Eva Pajor, però s'ha frenat Graham Hansen, el Barça podia muntar el contraatac i s'ha frenat Graham Hansen per donar-li pausa, intenta la passada filtrada Alexia Putellas cap a la Noruega, però directe a les mans de Tian Endler. Llàstima aquesta perquè era bona, però directe a les mans de la portera del Lyon i tornant a Pajor. És que no m'he trobat a ningú, però de veritat, a ningú, en aquestes dues temporades que porta Pajor al Barça, que m'hagi dit res dolent d'ella. Absolutament ningú m'ha dit res dolent, que tothom diu que és una professional de cap a peus. I perdona perquè ara intenta muntar el contraatac a l'Olímpic de Lió a través de Selma Baixa, però s'ha d'aturar. Sort encara, és ara Jules Brandt qui intenta pel carril central, l'obre per l'esquerra, per una altra companya de l'Olímpic de Lió, la penja cap a Vicky Beixo, però està ben atenta per l'aire, per cap, és May Brooks i la refusa, ara la recupera Ashley Lawrence, que intenta posar-la en profunditat per Johannes Khalifa, l'aturada, atura, Catacoll, mare meva, el xut de Vicky Beixo havia agafat molt perill, anava molt ajustat, el xut ras cap al pal de l'esquerra de la porteria que defensa Catacoll, no era potent, però sí molt ajustat i sort que la portera mallorquina, que ara ja podem comprovar que està bé i que continua molt encertada en aquesta final, l'ha salvat, serà córner a favor del Lió.
7: Com està sent Cata, la clara MVP del partit.
9: Com està Cata,
7: Fixa't que em tiraré pedra sobre la meva teulada, perquè sempre qui marca el gol és qui s'emporta doncs, tots els elogis, però crec que està sent fonamental la participació i el paper que està tenint Catacoy.
11: Atenció a la rematada de Renard des del segon pal, la refusa la defensa del Barça de cap, ara intentant Jules Brandt el xut, però se'n va fora, molt lluny, reclamaven les futbolistes franceses que potser hi havia córner, però efectivament és servei de porteria quan el Barça fa el primer canvi. L'escollida, la primera en entrar, és la protagonista del Getty Jugues aquesta setmana, Clàudia Pina, i entra al terreny de joc, atenció per Graham Hansen, dorsal número 10, és la primera substituïda, Graham Hansen en la final a casa seva, a la seva Oslo, a la seva Noruega, va créixer a 500 metres d'aquest estadi i així li torna la seva gent amb aquesta ovació.
1: Home, normal, és que quina llegenda hi ha del futbol.
9: Suposem que, com va passar el dia de les semis, tindrà algun problema físic o no estarà bé per aguantar, perquè per mi estava fent un molt bon partit.
1: Sí, però i a més, jo crec que amb el marcador a favor, Salma encara és més important. I ara suposo que farà Salma a la dreta.
7: Sí, jo crec que és un canvi tàctic, sobretot perquè ficarà Salma per la dreta i Pina per l'esquerra, per tenir aquesta orientació, per ficar-se cap a dintre i poder finalitzar. Però és que jo ara estava mirant i estava pensant i dic, per com està el context del partit, si tu ara treus Aitana, ara li generes un problema perquè estarà més pendent de córrer cap enrere que no córrer cap endavant. I ara la veritat sí. és que ha d'encertar Pere Romeu amb els yeah. canvis, perquè per com estarà el partit és molt important encertar, perquè el Lió començarà a apretar ara.
1: És que potser al mig del camp encara i... no tocaria res. Ara bé, sí que et diria que a mi em preocupa la, el com defensarà Salma. Perquè bueno. evidentment ara baixa encara s'incorporarà més.
6: Bueno, però també li pot atacar les esquenes, Salma, sí, sí, en contraatacs. Dir... A més, Salma, però... tornem a dir, el tema centímetres en estratègies.
1: Però el 2 contra 1 l'has d'evitar, eh?
6: I de la tema Aitana, verem a veure que també serà Jordi, 18 anys.
11: Mira, Aitana continua escalfant a la banda, evidentment és més l'escalfament que necessita Aitana que el de Pina, sí. perquè Aitana recordem que sí, ve sí. de lesió llarga. Ara mateix, per exemple, veig a Catacoll demanant calma a les futbolistes del Barça. També estan escalfant Quica Nazaret i Aixa Càmera, i preparades ja a la banqueta del Lió per entrar Katoto i Chawinga. Per tant, bona dupla de potència que posarà Jonathan Giraldez per intentar remuntar la final.
7: I és que això és el que té una plantilla, en el que quan veus que el partit va 1-0, mires a la banqueta i dius, bueno, aquí trec, doncs el Chawinga, i després teus a Katoto, una killer i una altra que és com...
6: Vaya, dos, una bala.
1: Els canvis del Barça...
7: Velocista.
1: Els canvis del Barça te'ls saps de memòria, perquè és que això és el que tens.
6: Sí, sí, no tens
11: no,
6: molt
11: no,
6: més.
11: No enganyes, la plantilla és la que és.
6: No, no tens, no
1: el tema és quan
6: més.
1: I per qui.
0: Bueno, però avui hi ha banqueta, avui tenim Pina, tenim Aitana, tenim Vicky López...
1: Sí.
0: Vull dir,
1: sí,
0: hi ha sí, jugadores
11: sí,
0: importants
11: sentit,
0: a la banqueta.
11: La profunditat de plantilla sí. que té el Lió sí, és impressionant.
0: Més gran però no, tenim, no tenim triar, coses no per competir.
11: Atenció, no perquè ara Jules Brandt que intenta avançar per la banda esquerra. Atenció, que aquesta pot anar perillosa. Té davant a Ona Valle, que està fent una defensa excepcional, intentant tapar a la futbolista del Lió. Posa la centrada, remata cap a fora. Alexia Putellas traient el perill ara del Lió, que torna a atacar, que torna el Lindsay Hip, l'autora del primer gol del Lió, que afortunadament ha estat anul·lat per fora de joc. La mou cap a la banda dreta perquè la rebi Ashley Lawrence. Ara té Smey Brooks davant, que tampoc s'arronsa, que tampoc es deixa superar. La posa enrere per Vicky Bexo, aquesta amb Dumorné per Ashley Lawrence, que intenta posar la centrada imperial. Smey Brooks llançant-se a terra perquè la centrada d'Ashley Lawrence se'n vagi directament a córner, però déu-n'hi-do, ja no sé ni quants córners portem en aquest partit, quantes ocasions ha tingut ja el Lió des de pilota aturada.
6: S'han d'intentar evitar els corners, eh? Perquè
7: sí,
6: a vegades,
7: i a més quan vagin passant els
6: sí,
7: minuts...
6: Sí, perquè a vegades les centrades aquí no hi ha rematador i parlava abans la implicació d'Alexia en defensa, una altra pilota que havia tret ella a la frontal de l'àrea petita en una centrada, eh? Que important està sent el partit avui d'Alexia, defensivament i ofensivament.
11: La posarà baixa, l'autora de totes les accions a pilota aturada. S'acosta també Jules Brandt, ara la posa en curt. Intenta Jules Brandt superar a Ona Valle, que l'està defensant. Atenció, baixa, que prova el xut, ben tapat per part d'Alexia, que com si fos la portera, en comptes de les mans, posa el pit, i amb el pit que respira Barça d'Alexia Putellas, atura aquest xut potentíssim de baixa, però també tot té les seves conseqüències, i ara està la capitana del Barça dient quin mal m'acabo de fer. Acabo de salvar el gol, però m'he fet mal, clar.
6: Fixa't com... Fixeu-vos com li preocupa al Barça les centrades dintre de l'àrea, que en el 2 contra 1 no surt una segona jugadora. Prefereixen que li facin un 2 contra 1 a banda que despoblar l'àrea per una rematada directa, eh?
1: És que treus a Hegerberg.
7: Quins dos tros de jugadores entren ara.
1: Treus a Hegerberg?
11: Sí, canvis, ens expliquem, marxen Ada Hegerberg i Vicky Bexo, entren Chawinga i Katoto.
7: I per la gent que no coneix Chawinga, que es preparin perquè és el més similar a un atleta.
1: És una bala.
6: Una fletxa.
7: Sí, sí.
1: És una fletxa. De fet, és d'aquest tipus...
11: Ja estem espantats, no cal que ho repetim.
6: No, no, perquè si potser la gent no la coneix, està bé avisar que és una fletxa.
11: Sí, sí, sí.
6: La jugadora.
11: No, no, feu bé. L'únic que aquí hi ha nervis, ara l'afició... més calmada, però hi ha hagut... Digues, perdó.
6: Quina conducció de Patri, també, eh? Dèiem que no estava tocant, que estava tal, ha conduït la pilota, el que porta el fixar centrals, avances i quan es tanga Hengen és quan li obre la pilota a Pajor perquè pugui rematar. És que quina jugadora, encara que no participi, la millor mitjana del
11: món. És que Patri, quan té espai i pot fer, és absolutament diferencial. El que passa és que Giraldez això ho sap perfectament i per això la té més tapada que quan tens una fuga d'aigua a casa. En fi, ara està atacant des de banda esquerra de l'atac de l'Olímpic de de Lió buscant la centrada per posar el cor de l'àrea, però no ho aconsegueixen. La recupera ara Wendy Renard a prop del cercle central. Atenció, que la pot recuperar Salma Parayolo, que intenta muntar l'atac pel Barça. Ara és Eva Pajor qui condueix, tira la diagonal cap al carril central, l'obre cap a l'esquerra, cap a Clàudia Pina, que està tocant una de les primeres pilotes de la segona part on ha entrat, i l'endarrereix cap a Esmei Brooks, que posa la centrada perquè entri a rematar Alexia Putellas. Llàstima la talla, la defensa de l'Olímpic de Lió era bona, la penjada, la pilota penjada d'Esmei Brooks cap a Alexia. Ara la pilota la continua tenint el Barça, l'equip de Pere Romeu, que està guanyant 1-0 gràcies al gol d'Eva Pajor. La passada no és bona i la recupera l'Olímpic de Lió. Alexia ha arribat molt tard i s'ha endut per davant a Dumorné, així que serà targeta groga per la capitana, per Alexia, que es queixa, però la realitat és que ha arribat doncs un xic tard, amb cert delay ha arribat aquesta,
6: sí,
11: aquesta
6: però,
11: acció,
6: però,
11: Alexia.
6: A veure, a veure la repetició.
5: Hi ha hagut accions,
6: sí.
5: No, a mi em sembla groga. El tema és que hi ha hagut accions a la primera part, que simplement pel fet que era la primera part, no és encertat.
6: Sí, però similar a la que li fan
5: no
6: la primera part també, una miqueta...
5: És a dir, a mi el no ensenyar segons quines grogues, perquè estem al minut, que no sé què, no quiero que se me vaya el partido, bueno, pues escolta...
6: El que està bé, Olga, és intentar no deixar que fallin contres aquestes faltes, potser no treure targeta, però que no pugui córrer Dumornay, que no pugui córrer
7: això,
6: les contres.
7: I és que això ho has de fer bàsicament perquè per al context de partit que queden 30 minuts, les jugadores que acaben de sortir són autèntiques atletes, i ara queden 30 minuts, sortirà Aitana, òbviament lo fàcil serà fer Serra Jordi fora, però crec que ara el partit serà molt important per Aitana, perquè sempre quan entres és molt difícil el clima dels primers 15 minuts, i en un tram que el que veurem, que és contraatacs constants del Lió, Aitana pot patir, però a la contra, si deixen un espai, amb aquest bon peu que té Aitana, li pots fer una passada i la pot liar.
11: Elles han tret atletes, però nosaltres traiem a la 3 vegades pilota d'or. Intenta igualar això Olímpic de Lió, que és impossible el que té el Barça, amb les últimes 5 pilotes d'or, 2 d'Alexia i 3 d'Aitana, ja amb braços creuats, braços a la cintura d'Aitana, esperant que la pilota surti fora per poder entrar i jugar. Qui li havia de dir a Aitana quan es va trencar el peroné, que podria estar disputant la final de la Champions. Atenció, perquè ara el Barça és qui monta l'atac. Ho fa a través d'Eva Pajor, que des de la banda dreta tira la diagonal cap al carril central, la passa cap a Clàudia Pina, que està encara més a l'esquerra, per Esmei Brooks, que posa la centrada, no arriba ningú, atenció, ara Eva Pajor, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! I ara sí, Eva Pajor ha dit d'aquesta no m'escapa, d'aquesta sí que no, i marca el segon, el de la tranquil·litat, per recrear ara sí el que vam viure a Bilbao, perquè aquest Barça mai té suficient, i amb 3 no en som prou perquè en volem 4. Es torna boig l'Uleva a l'estadi on celebrant el segon gol del Barça, el doblet de la Killer, que porta 2 temporades aquí, però ja és història del Barça. Quan arribem al 70 de partit, gol d'Eva Pajor, Barça 2, Olímpic de Lió 0.
5: Marca el Barça el segon. Esperem que no hi hagi revisions ni coses estranyes.
0: No, no.
5: Marca el Barça el segon, obrim la segona estrella del partit. La segona estrella, que sí, que és catalana, però avui té un accent polonès que flipes.
7: Sí, sobretot ara m'estava dient la teva Highless, però sí que és una molt feliç per ella. És el canvi que realment està fent per Aitana Bonmatí.
6: Se'n va Pajor?
5: Sí, se'n va Pajor.
6: Se'n va Pajor entre
7: Aitana. No,
11: ara s'està fent, una pausa d'hidratació. S'està fent una pausa d'hidratació improvisada, perquè el que deia el Ferron, que potser estava fent catacoll abans, ara sí ho està fent efectivament Tian Endler. Té problemes físics, han entrat les assistències mèdiques a atendre la portera de l'Olímpic de Lió, i per tant aprofiten tots dos equips per reunir-se amb l'estaf tècnic. Ja han rebut les xerrades, les del Lió de Jonathan Giraldes, les del Barça de Pere Romeu, però absolutament boig l'estaf, la banqueta, tothom del Barça amb aquest gol d'Eva Pajor. S'ha celebrat. Jo de veritat he tornat a veure la imatge d'Alexia marcant el gol al segon a Bilbao. Evidentment ara encara queda molta més estona, per tant no ens confiem, en aquell moment va arribar l'afegit i per tant
0: molt,
11: ja el podíem pràcticament celebrar,
0: molt.
11: Però eufòria desfermada entre l'equip.
7: I aquí, sí, per exemple,
10: una... Que som catalans, Palet, que som catalans!
0: Vermú, Vermú, ja avui que és l'últim dia de Lewandowski amb el Barça i, sí, que Pajor ha fet dos gols, jo crec que podíem canviar ja els rols i que Pajor passi a ser Lewandowski i que sigui mis golos, mis golos.
1: La imitació de Lewandowski, però ser Eva Pajor.
0: Que si passi a ser Pajor, sí, sí, sí.
9: Molt bé, molt bé.
7: Una mica més afeminats. Hi, Colas!
0: Hi, Colas!
10: Hi, Colas!
7: Però sí que la bona notícia, que ho dèiem abans, és la incorporació d'Esme Brooks. Fixa't que el gol i s'inicia amb la seva centrada i com una lateral esquerra es planta, sí, una lateral dreta es planta en aquesta situació i t'acaba fent doncs aquesta centrada que és la que marca el 2-0 i ara ja sí que a minut 71 queden 20 i la veritat és que ara és un moment molt important per manegar i relaxar doncs les revolucions del partit.
9: 5 minuts que,
11: i veu ara,
9: que no
11: veu ara
9: res.
11: Targeta groga Melchidou Morné per una falta, així que una jugadora més del Lió amb targeta groga, jo no sé ni si ho hem explicat, si no m'ho dieu, sí, sí, que tinc pèrdues de memòria. Sí, i que Aitana Bonmatí és al camp, que ha entrat per Clara Serra Jordi, que tot això jo ja no sé ni què hem vist i què no, però ara mateix està completament estirada Mapi León, després de rebre aquesta falta per la qual ha vist groga de part de Dumorné, està completament estirada i l'estan atenent les assistències mèdiques.
9: Té sang.
1: Sí, té sang de la cella. El tema és, no és revisable, no?
9: Sí, sí, pot ser vermella, pot ser massa justa,
1: però... Jo crec que no ensenyarà.
9: El castanyazo està però... ahí,
1: Sí, sí. Perquè realment no es veu intenció de fer mal.
9: No treu el colze, no, sinó que és el braç estirat, però...
1: Però és veritat que és amb el colze...
9: Groga segura,
1: Sí, sí, la groga és segura.
9: Groga segur. Sí.
1: Buah, però, mare de Déu.
7: No té intencionalitat, però al final el fi és el mateix, que és una falta i és una
1: groga. Amb 2-0, el moment semilesió de Dendler i aquest moment ens van de conya.
9: Sí, bueno, sí, cuidado que ara té que sortir fora, minuts, que no li tingui que ficar punts, Cuidado, bueno, cuidado com li recupera la
1: demora. Que fa aturar una mica el tempo de joc, perquè és aquell moment en què et revoluciones massa, busques no sé què... Escolta...
9: En sang no pots jugar. I ahir també cosir bé o ficar-te una bona venda, cuidado.
11: Mira, ara està sortint Mapi acompanyada dels metges, està sortint per la banda esquerra de l'atac del Barça, l'estan acompanyant, posant-li aquesta mena de... per tapar aquesta ferida que té a la cella i per tant ara el Barça estarà uns minuts amb una jugadora menys, important doncs que passi el mínim possible.
9: Exacte.
11: Sí, sí.
9: I quin temple ha tingut Salma en el gol, perquè ahir et dona xuto i passa enrere a Pajor.
11: Potser
9: perquè
11: ho veureu
9: la fiqui,
11: vosaltres millor, però em fa la sensació que intentaran cosir-li directament a Mapi des de la banqueta del Barça, els metges,
9: fiquen,
11: i que pugui continuar.
9: Es grapen.
12: Són rambos.
11: Per tant, escolta, recupero el debat... Recupero el debat que teníem a la prèvia. Mapi, León, jugant l'última final amb la samarreta del Barça, competint contra la seva parella Ingrid Engen, literalment s'hi ha deixat la cara, s'hi ha deixat la pell, i per tant res a recriminar a Mapi León quan es faci oficial que deixa el Barça. Ho farà amb aquest boníssim record de moment, perquè estem guanyant la Champions, i atenció que ara és Chawinga qui es fica dins de l'àrea del Barça. Atura, Catacoll! Atura, Catacoll! Una aturada que val un gol! Quin miracle de Catacoll, que s'està vestint de superheroïna! No 45 minuts, no! 90 que durarà aquesta final, perquè això no s'anirà a la pròrroga, perquè això no ho remuntarà! L'Olympique de Lió es quedava completament sola! Chawinga davant de la porteria, i Catacoll ha dit que no, que aquesta porteria no medeix metres, que medeix centímetres quan ella hi és davant, i atura el que hauria estat el 2-1 de l'Olympique de Lió.
1: Vale.
9: Però s'ha de fer alguna cosa perquè hi hagi un 11 contra 11. Si ja és un equip que és
11: ara,
9: molt
11: ara
9: físic...
11: Ara entra Mapi León, ja està dins. Acaba d'entrar justament Mapi León i, per tant, ja estem bé. Però sí, s'hi porta tota una mena d'embenat a sobre de la cella, per tant, incòmode per jugar, però com a mínim Mapi León pot continuar amb aquest embenat a la cella. I espera, perquè hem d'explicar aquest atac del Barça, perquè és Ona Batlle la que ja està dins de l'àrea. Llàstima per la pilota, se la roba Ingrid Engen, aquí atenta en defensa, intentaven muntar el contraatac, però també està atenta a l'altra banda Irene Paredes, que la passa enrere per Catacoll i que construirà amb calma, amb tranquil·litat el Barça.
7: Al final, Anna, el trofeu de l'MVP serà un 80% per Pajor i un 20% per no dir-te més tant per cent a Cata, però que important està sent Cata, perquè està fent un partit, sobretot mental, de desgast a l'Olympique de Lió.
11: Que se'l divideixi, no, algú, no?
9: Per
11: que facin una rèplica,
9: per
11: perquè,
9: mi seria l'MVP. Sé que els gols valen molt, però per mi l'MVP és Cata.
11: Però és que els gols sense les aturades...
9: Clar, egoisme puro i duro, els davanters vivius massa bé.
11: Noica, ara en sèrio, és molt difícil ser catacoll, perquè molt. S'avorreix. O sigui, durant tota la temporada, em sap greu dir-ho així, però és que s'avorreix, és a dir, es passa 90 minuts en moltíssims partits sense fer absolutament res, plantada al cercle central o a l'àrea, allà mirant les musaranyes. I per tant, ostres, ha d'haver una fortalesa mental d'entendre que, mira, hi haurà 5 partits en tota la temporada on de veritat se't necessitarà el 200%, i és que avui la final de catacoll és enorme, és enorme.
1: Recordem dos xuts a porta del Barça, 4 xuts a porta de l'Olímpic de Lió. O sigui, catacoll, el que ha arribat a fer catacoll és bestial.
6: I per adones, eh?
13: Poseu-vos com vulgueu, i ja ho discutirem si voleu un altre dia, però jo sempre he dit que les finals estan als porters.
1: Sí. Vull dir que...
7: Home, és fonamental, sobretot sabent que tens les jugadores amb un potencial tan gran com les del Lió, que són pólvora a dalt, i és per un davanter molt difícil saber que cada acció que tu estàs fent en contra te l'està parant la portera.
13: Clar.
7: I fa que jugadores que al final, com Hegerberg, cada 10 te't marquen 8, tingui una acció de 1 contra 1 mà a mà, i després doncs te l'acabi fallant. I el mateix amb Chau Inga.
11: Espera que ara intentarà penjar una falta. El Barça ho fa a través del peu esquerre de Mapi León, no aconsegueix trobar a cap de les companyes col·locades per rematar. Ara la torna a recuperar el conjunt de Pere Romeu. És des del vèrtex de l'àrea, des de la banda esquerra de l'atac del Barça. Qui la té és Eva Pajor, combinant amb Clàudia Pina, aquesta per Esmei Brooks, més enrere encara per Mapi León, que combina amb Irene Paredes, que la torna a obrir cap a l'esquerra per Clàudia Pina, que endarrereix de nou per Esmei Brooks, i ara s'equivoca, llàstima. L'holandesa la regala la pilota cap a l'Olímpic de Lió, que intenta posar-la llarga, però Mapi León, amb embenat o sense, la torna a tallar. Que bé que ho està fent Mapi León, atenta sempre. Ara és el Barça qui té la pilota, i atacant amb certa calma, conscient de que, opa, intenta un túnel Clàudia Pina davant d'Ashley Lawrence. Es queixa Pina, que li ha donat a la cara Ashley Lawrence, però mare de Déu, estan juganeres, ja les jugadores del Barça. Es nota que s'han tret la pressió de sobre, i que ara comença a aparèixer aquesta espurna d'intentar coses que potser abans no t'atreveixes a fer.
1: Bueno, i a més també serveix per acabar de perdre temps, treure-les del partit. Què anava a dir? L'any que ve s'haurà de fitxar bé, eh?
6: És que jo crec que sobretot la baixa, dintre de les baixes, la baixa de Mapi
1: és la més sensible.
11: Espera, que ara ho intenta amb un xut Clàudia Pina, directe a les mans de Tian Endler. Llàstima, perquè estava ben col·locada, però el xut ha sortit poc potent, directe cap a les mans de la portera de l'Olímpic de Lió. Ara duel interessant entre Chawinga i Ona Valle, però quin tros de jugadora és Ona, que guanya la batalla contra Chawinga, s'emporta la pilota, i ara de nou l'esfèrica en possessió del Barça, que construeix amb tranquil·litat, conscient que està guanyant 2-0 l'Olímpic de Lió, que està una mica més a prop de la quarta Champions gràcies al doblet d'Eva Pajor. Regala ara el Barça la pilota a l'Olímpic de Lió. Ara és Wendy Renard, gairebé com si fos una migcampista més, qui obre cap a banda dreta per Jules Brandt, que posa la centrada, però allà hi està Ona Valle, atenta, perquè no per alçada però sí per ganes, guanya la pilota i l'envia a servei de banda.
1: És que jo a mi el tema central ja de cara a l'any que ve em preocupa molt, en el sentit de Irene Paredes, 34 anys, i Mapi no hi serà.
7: Irene, 34, crec que tenies...
1: Sí, és del 91, és que és del meu any.
7: Ah, crec que té 30, farà 35 o així.
1: Sí, clar.
7: Ah, vale.
1: Clar, però és 34.
7: No, passa, perquè jo en una setmana faig 34 i dic, perquè no són de la mateixa quinta. No, però sí que, per exemple...
1: 4 de juliol del 91, sí, 34.
7: S'ha de ser positiu. Òbviament, al Barça el millor que li pot passar és que acabi guanyant aquesta i sigui la quarta Champions, però de cara a l'any que ve és molt important. La direcció esportiva té molta feina, i sobretot per aquesta regla 1-1, que jo des d'aquí animo a que la treguin del masculí i el femení, que siguin totalment diferents, perquè, òbviament, un equip que no és deficitari, que els ingressos i tot va bé, no pot ser que estigui tan condemnat a que no puguis fitxar grans jugadores del palmarès internacional, estan volent venir aquí al Barça i no poden per aquesta regla 1-1. Així que quina forma de tancar el fet de que el Barça continuï guanyant i de seguir dient, doncs mira, aquí estem nosaltres, però sí que la Masia agafa molt protagonisme, i els anys que venen s'ha d'intentar, doncs, això, començar a potenciar i fer talents com Clara Serra Jordi.
11: Espera, perquè ara monta la contra Aitana Bonmatí, la tres vegades pilota d'or que té davant a Ashley Lawrence. S'atura Aitana, conscient de que estava massa sola. La pilota fora de banda, ha estat murri, ha estat intel·ligent Aitana Bonmatí. Sí. Serà un servei de banda favorable al Barça, que podrà muntar l'atac amb tranquil·litat.
1: És que és molt important fer això ara.
6: Sí, tu saps qui t'està perseguint, saps que per llarg, per cames no t'aniràs, aguantar, ficar cos i treure un saque de banda, genial.
7: Ara aquests últims 9 minuts més a la fase Madrid és un partit d'ofici, de veterania,
13: sí.
7: Perquè ara ja s'ha fet el més difícil, que és marcar dos gols. Cada vegada veus el títol més a prop, més nerviosisme, i el que necessites és anar amb jugadors

0: passo bé, gaudint, que també és important gaudir, i ara aplaudeix, per exemple, Mapi León, senyal que el Barça s'està trobant còmode i està gaudint, estan ja preparades també per entrar, per cert, Quica Nazaret i Aixa Càmera.
1: I aquí, Anna, queden 9 minuts. Sabeu del meu positivisme, però el segon any de l'entrenador que s'ha dit abans... Poc a poc.
0: Estadístiques.
1: I després, l'altra part que deia, s'obrirà un meló, però has dit, entre la que ha guanyat 3 pilotes d'or, Alexia té 2, vigila, alerta, que no en siguin 6 aquest any, perquè ja estem obrint un altre meló. Qui guanya la final de la Champions té moltes papeletes d'una bona temporada.
2: No li doneu cap opció a Eva Pajor?
3: Oi, tant que n'hi dono.
0: Tant de bo, és que per xifres, jo crec que
2: per xifres s'ho mereix,
4: Alexia està fent molt bon partit, Cuidado, perquè està fent molt bona
2: partit. També ho mereix, però
3: estem parlant de ser decisiu,
4: Però és que
0: li falta a Eva Pajor aquesta part mediàtica.
3: La final de la
4: Champions. I això és molt important en el futbol femení, La part mediàtica és importantíssima.
3: Oi, en tots, evidentment.
4: Però en el masculí es veu més. En el futbol femení, a vegades les votacions flipes quan vota la gent. Jo crec que no coneixen les jugadores, voten el que coneixen. I Alexia està...
5: Ho he pensat d'Alexia, perquè la jugada aquesta a la banda que ha acabat traient un fora de banda, perquè tot i anar a terra, es tira, es recupera, torna, he pensat,
4: quina aura té.
1: Hi ha grans jugadores, crec que estem veient una temporada en què hi ha moltes jugadores que estan sent regulars, però crec que sincerament estarà entre Alexia i Pajor. Sincerament crec que el component mediàtic, ja ho hem dit, tira molt a favor, perquè l'any passat Mariona va guanyar la MVP a tot arreu i després se'l van portar a Aitana, i després estem veient que després d'aquest comeback tan famós que diem, de com després d'una lesió tornes, segueixes marcant, sent important, aixecant títols i marcant en les finals, que això també importa, no ha marcat aquí però està sent important. Sincerament crec que per al mercat del futbol femení no descarto que Alexia acabi tenint aquest trofeu.
3: Canvis allà a Oslo.
0: Sí, entra Aixa Càmera, se'n va aplaudida, ovacionada Esmei Brooks, i ara atenció perquè caurà l'estadi. Marxa Alexia Putellas, de qui estàvem debatent si es mereix o no la tercera pilota d'or. Ara Alexia es treu el braçalet, li posa el braç esquerre de Patrick Guijarro, en el seu lloc entrarà Quica Nazaret, o sigui que els canvis seran aquests, entraran Quica i Aixa i s'aniran Esme i Alexia, que continua col·locant-li el braçalet, i quan faci el gest de marxar, jo crec que caurà una ovació d'aquestes de pell de gallina a l'Uleval Stadium, quan per cert veig... Mira, ara escoltem ovació cap a Alexia Putellas. Es saluda amb les companyes, abraçada amb Clàudia Pina, també amb Eva Pajor, l'autora dels dos gols, i Quica Nazaret, que ja sabeu com d'expressiva és, li fa el gest com de reverència cap a la reina. I Alexia, quan se saluda amb Pere Romeu, també fa el gest de vinga, va, som-hi, com apretant els punys, conscients que ho tenen molt a prop, conscients que encara no està fet, però queden 5 minuts per arribar al 90, més el que es decideixi afegir, i el Barça està guanyant 2-0 a l'Olímpic de Lió, a l'Uleval Stadion d'Oslo, aquesta final de la Champions, la quarta entre Barça i Lyon. S'igualarien 2-2 les finals entre aquests dos equips, que ja són un nou clàssic europeu. Abans ho era poder el Lyon-Wolfsburg, però ara sens dubte és aquest Lyon-Barça, estaria guanyant el Barça, per tant la segona Champions contra les franceses, la quarta de la seva història, i ara atacant amb certa calma, però intenta una passada complicada de tacó Clàudia Pina, que no pot connectar amb Eva Pajor. Tot i així, tot i que la recuperi el Lió, li dura molt poc la pilota, i ara torna a ser pel Barça. Ara és Irene Paredes, que envia una pilotada llarga cap a la banda dreta, cap a Salma Parayuelo, que no l'aconsegueix recuperar, però mira com posa la cama Salma Parayuelo, pressionant com si fos el Barça qui hagués de remuntar i no el Lió. No xiula falta, ara l'àrbitre no, continua per tant el Barça atacant, però l'envia fora Patrick Guijarro, ara portant el braçalet de capitana, i s'interessen per l'estat d'una de les jugadores del Lió, que està estès a terra.
4: Bermú, parlaves a l'inici dels nervis, la gestió dels nervis del Barça. Jo crec que la gestió dels nervis del Lió està sent molt dolenta.
3: Molt dolenta.
4: Des dels
3: molt dolenta.
4: Canvis que pensàvem, Olga, que els canvis
3: L'1-0
4: serien revolucionaris.
3: Les ha tornat boges.
4: Han volgut ser massa directes.
3: I Catacoll les ha tornat boges.
4: O sigui, han perdut tot l'ordre que podien tenir. I no es pot dir mai, perquè han entrat dos pedazos de jugadores. Però no han sabut gestionar els canvis.
3: De fet, una als 5 minuts ja tenia una targeta groga.
1: Per mi hi ha una resolució d'aquesta situació, que l'ha dit Pere Romeu, i és: tenim un equip al qual sap buscar solucions.
0: I espera, perquè va Eva Pajor, l'autora dels dos gols, que la...

0: passa per Salma Perelló, que està a la frontal de l'àrea, però molt tapada per la defensa de l'Olímpic de Lió. Ara combinen ja amb més calma. Maitana Bonmatí s'incorpora per banda dreta. Ona Valle, que posa la centrada directa a les mans d'Enle. Llàstima, perquè quan ha començat aquest atac estava bastant sola Eva Pajori, semblava que podia ser perillós. Ara intenten la contra l'Olímpic de Lió, que ara sí li surt l'ofici d'aquest equip tan físic, d'aquest equip tan elèctric. Intenta posar la centrada Chawinga, però està atentíssima Aixa Càmera, una altra de les joves de la Masia, que talla bé, bé, bé, molt bé aquesta passada, i prova anar el xut molt lluny a l'Olímpic de Lió. Surt directament fora, serà servei de porteria per una de les MVPs d'aquest partit, que ha fet aturades escandaloses. Serà servei de porteria per Catacoll, a qui li ensenyen una targeta groga per perdre temps, crec.
1: Tot i que... sí, és que és el que ha de fer, però sí. És que a minut 87 no et poden enganxar així, a mi, a favor.
2: A mi em costava molt com a lateral, però Ona, sisplau, no puixis ara. I a mi em costava molt, perquè ho veus clar, però minut 87 no puixis a l'atac.
3: No puixis a l'atac. Si fos Koeman amb Mingueza estava fora, eh?
2: Uah, sí, hòstia, no, en sèrio, és que ho ha fet molt bé, però clar, o acabes jugada o tu ets la ràpida de la defensa en aquest cas, eh?
1: Què deies abans, Olga?
4: Ara ja no me'n recordo.
1: Ah, perfecte.
4: Seguimos.
0: Són els nervis, de veure la Champions tan a prop.
2: Patrick Balón d'Oro, no.
4: Ojalá,
2: a mi m'encantaria.
4: Porto 4 anys reclamant-ho, però és que ja dic que hi ha un component marketing aquí que fa molt mal.
3: És una, clar, no
2: sí, ja, no creus que Patri és que Patri és molt bona,
1: és com
2: Santi.
1: En el seu moment, quan la gent plantejava
3: Xavi
1: o Busquets, per exemple,
2: o un Xavi en el seu moment.
1: És a dir, a Busquets, és a dir, sí, clar, és un jugador històric, però no te'l planteges perquè n'hi ha Messi, i a Xavi, i a Iniesta, doncs em sap molt de greu.
2: Però els futbolistes estem desitjant que sigui...
1: Em sembla molt
0: Mira, Patri, ja, està fent, ja està fent gestos a la banqueta del Barça, que no es perdi més... No que no es perdi temps, sinó que el temps, què? Que sí, diguin ja l'afegit, que no sigui gaire...
4: Palet, això està exacte. Això està fet ja, tranquil·litat absoluta.
1: S'ha de dir que en una final de la Champions...
0: Però m'agrada perquè, mira, per exemple, el Barça continua atacant com si això no estigués ja 2-0, ara provaven la pilotada llarga per Clàudia Pina. Llàstima, perquè no l'ha pogut controlar bé.
2: Santi, per guanyar la porra, no? T'has dit 3, no, Santi?
3: Clar, jo he ficat un 3-0.
1: Jo anava a dir que en una final de Champions entra molt bé una estrella. Però ara, amb el marcador així...
0: Espera, que ara és Salma, que prova el xuc! Santi, doncs sí, 3-0, ja està aquí, estem golejant a l'Olímpic de Lió, aquest monstre tot poderós que tanta por ens havia de fer, li estan caient 3, Salma Perelló envia un obús, una canonada, un xut imparable a l'escaire de l'esquerra de la porteria que defensa Tian Endler, imparable, imparable el xut de Salma Perelló, que celebra, que es torna boja, que tot l'equip va cap a ella, també inclús l'estaf tècnic, perquè ara sí aquesta Champions ja la tenim a la butxaca, la quarta vol amb nosaltres cap a Barcelona, la quarta ja és aquí, estem ja al minut gairebé 2 de l'afegit del 5 que ha posat més l'àrbitre, marca Salma Perelló, Barça 3, Olímpic de Lió 0.
1: La quarta Champions del Barça. S'han afegit 7 minuts, només en queden 6. Però escolta, que anem 3-0. Que això sí que és una estrella de les que fan patxoca.
3: Ja està, home, ja està.
0: Crec que estic veient visions, perquè jo havia vist 5 minuts al taulell de la quarta àrbitre, però crec que estic ja que veig visions, t'ho juro.
1: Oh, igual el de la realització de la tele és de l'Olimpí.
3: Pot ser que s'hagi colgat el de la tele.
4: I aquí, escolta,
3: són el millor equip de la història.
2: Sí,
3: no hi ha més. El Barça s'està convertint amb l'exhibició d'avui en la final de la Champions contra l'Olímpic de Lió. Són dues consecutives guanyades a la Bèstia Negra. Referma l'hegemonia d'aquest equip que li ha donat la volta a la història. L'Olímpic de Lió en tindrà més, perquè encara en té més, però aquest equip ja és hegemònic, ja és el millor de la història, perquè en el moment de més competitivitat, en el moment on més clubs s'apunten a la festa, a intentar competir, a intentar guanyar, aquest equip està demostrant que són el millor equip de la història d'aquest esport. Per tant, és una barbaritat el que està fent aquest equip any rere any.
4: Sí, sens dubte.
5: Totalment, i no estava boja, són 5 minuts d'afegit, efectivament.
2: Ah, vale. Ens han fet el canvi.
4: Ens l'han canviat.
1: El senyor, el realitzador, que és de l'Olímpic de Lyon, i aquest...
5: Espera, que la festa pot continuar, perquè Eva Pajor està muntant el contraatac i només té a Wendy Renard davant. L'acompanya Salma Parayolo, connecta Eva Pajor amb Salma Parayolo, que pot fer el segon gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: madre mía.
5: Gol del Barça, perquè amb un no n'hi ha prou, que Salma en vol dos. Salma Parayolo, quina jugadora que ets, en un contraatac elèctric, en un contraatac vibrant, en un contraatac que si tanques els ulls te'l perds. Eva Pajor recorre metres com si fos un autèntic avió, la passa a l'esquerra on l'estava acompanyant Salma Parayolo, i aquesta no dubta, i aquesta avui s'ha aixecat amb el sentiment que anava a fer una enorme final, i ja també a l'afegit fa el seu doblet personal per sumar, què? Quin número? 4! 4 ja del Barça per guanyar la quarta Oslo. Ja no sé ni quant temps queda. Barça 0, Barça 4, Olímpic de Lió 0.
1: És que de veritat, el que havia de ser una factura positiva perquè havia encertat la porra es converteix en una factura negativa perquè obrim una estrella per celebrar el quart gol de la jugadora que el Santi volia de suplent!
3: Em permets, Bermú?
2: Partidazo.
1: Digues. Campió.

0: campeón. Es quina barbaritat.
1: Que vibri la casa Cupra.
2: Al final són molts, eh?
0: Quina barbaritat de partit.
2: Sens dubte. I al final aquí jo crec que hi ha una cosa que moltes vegades després es treuen els TikToks famosos de 30 segons. A l'ADN del Barça no es compra ni amb diners. I crec que això és una de les coses que Michel Kang ara estarà mirant i analitzant, anirà per Salma segurament, però crec que és una de les situacions de les que
0: quiero
2: estem veient.
0: Quiero esa y quiero esa.
2: A dia d'avui el Barça reafirma que és el millor equip del món.
3: Oye, ¿me hacéis una oferta si me las llevo todas?
4: Sí. Paquete, ¿no?
0: ¿Quieres bizu?
2: I ara ja això està sentenciat. Queden 33 segons per seguir fent història, per reafirmar que un equip com aquest està un any rere any canviant jugadores, fitxant nous fitxatges, segueix a dalt a l'elit. I a dia d'avui, doncs, simplement disfruteu d'aquestes noies i gaudiu d'un equip que és històric.
4: I Pere Romeu, triomfador també increïble, eh?
0: Sí. 4-0. S'ha parlat molt d'ell, eh? S'ha parlat molt d'ell, eh? S'ha dubtat molt d'ell, eh?
4: Molt.
3: Final! El Barça és campió d'Europa! El Barça és campió per quarta vegada a la seva història de la Champions! I ho aconsegueix amb aquest número màgic, amb aquest 4 que ja recordarem per sempre. Barça 4, Olympique de Lió 0, doblet d'Eva Pajor a la segona part i doblet de Salma Parayuelo a l'afegit per donar-li al Barça el seu segon pòquer de la història. La Masia guanya l'imperi del León i de la Michel Kahn. L'ADN Barça guanya el cop de talonari. No és suficient, no ens és suficient amb treure'ns l'entrenador, tampoc el director esportiu ni a les nostres jugadores. Hi ha una cosa que mai podran comprar, ni amb tot l'or ni amb tot el diner del món, i és aquest sentiment de pertinença, és aquest equip d'època, és aquest equip històric, perquè per molt que ens intentin copiar, mai aconseguiran ser com nosaltres. Beneïda derrota al maig del 2019 a Budapest, beneït cop de realitat, beneïda reunió en un aeroport amb Lluís Cortés de les Capitanes per posar les bases d'aquest Barça campió i hegemònic, beneïda mentalitat guanyadora, que no n'hi ha prou amb aconseguir-ne 3, que en volen una quarta. Aquest equip, com deia Santi Ovalle, ja és un equip històric, ja és el millor equip del futbol femení de la història. No podran mai exportar el segell del que és el Barça, i per fer-ho ho fan acompanyats de 4.000 culers que s'han desplaçat fins a Oslo, que és igual que s'hagin d'anar cap al nord d'Europa, que és igual que hi hagi escales, que costi diners, que aquest equip mou gent, és un fenomen social imparable, i torna a ser, ara sí, per quarta vegada, amb un segon pòquer, campió de la Champions!
0: De veritat, quin partidàs, i a més enllà de tot plegat, quina demostració de futbol, perquè tu t'has pogut muntar un equip com has volgut, tráeme este, tráeme al otro, que és el que diu la Palet. Això no es compra.
2: No, sens dubte, és que és el que... És el que et dic ara, funciona, és que estem amb els nervis.
4: Se'ns va la veu.
2: Tantes estrelles d'am, estic ficant nerviosa. Però sí que és el que et dic, això reafirma un projecte, una consolidació del que diem, unes jugadores que tenen una pertenència per aquest club. És molt complicat rebatir tot això i fer que un equip com és el que estem veient de l'Olympique de Lyon, que any rere any fitxen a 9 jugadores, a 8 jugadores, però Michel Kahn ara té molta feina, sobretot perquè el fet de que el Barça segueixin a l'elit aconsegueix que totes aquestes jugadores segueixin guanyant. És la quarta emoció, i a partir d'aquí també molta felicitat per Eva Pajor. S'ho mereixia, 5 finals que seguia perdint, i el futbol sempre diem que és injust, però a dia d'avui li acaba donant alegria. I enhorabona, culers, disfruteu, perquè esteu gaudint dels millors anys i d'una història que poques vegades tornarem a veure.
0: Sigueu conscients que sou feliços ara mateix.
4: I si dèiem a la primera part que estava sent un gran partit i estava emparejat, quina segona part s'ha marcat el Barça, eh?
2: Sí,
4: superior, en defensa, en atac, arribant, controlant, manegant el temps.
2: Una capacitat d'imposició a la segona part.
4: Superioritat.
2: Sí, estem a la final.
4: De superioritat.
0: Us pregunto, taula, on voleu veure com aixequen la Copa?
2: A baix,
1: aneu cap a baix.
0: Un minut de publicitat i correm cap a baix. Vinga, va.
5: El Barça, el que t'hi jugues.
6: También está en oscuro, muy de moda ahora.
7: Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
6: Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
7: Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía.
8: Descúbrelo en Cuadis Llança, concesionario oficial Nissan en Barcelona y Sant Boi de Llobregat.
6: también está en oscuro, muy de moda ahora.
7: Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido, un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
6: Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
7: Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía.
8: Descúbrelo en Cuadis Llança, concesionario oficial Nissan en Barcelona y Sant Boi de Llobregat.

0: Ana Palet, el Barça torna a ser campió d'Europa. Ho celebren les jugadores sobre la gespa d'Oslo.
1: La imatge ara mateix és molt emocionant, és una imatge històrica d'aquesta que guardarem també al meravellós àlbum de fotografies que ens està generant aquest equip d'època. Estan les futbolistes, totes elles, també amb l'staff tècnic, davant de la grada del gol on han estat tots aquests 90 minuts. L'afició del Barça animant, que s'han deixat la veu, estan celebrant, saltant. La imatge, per mi el sentiment és de ràbia, de dir, molta gent no hi creia, molta gent pensava que això ja començava a anar cap a baix, que en teoria no teníem res a fer contra aquest Lyon, que era un rival massa dur, massa fort, i els acabem d'etzibar un 4-0. Un 4-0, acaba de guanyar el Barça contra l'Olympique de Lió. Les jugadores estan felices, estan ballant, estan saltant. Veig a Patrick Guijarro cap per ball, a sobre dels ombros de Quica Nazaret. Allà poden prendre mal, però és igual, perquè han guanyat el pòquer de títols. Sí, a nivell nacional sabem que el Barça sempre és el gran favorit, però no per això té menys mèrit. Però és que guanyar un altre Champions, 4 ja, només en aquesta dècada, és absolutament històric, i per això ho estan celebrant d'aquesta manera les futbolistes.
0: I segurament en la final més igualada de què ha jugat el Barça, en la més igualada, juntament, si vols, amb la de Bilbao, que també arribaven amb forces similars, és important dir que el Barça acaba de guanyar la final de la Champions amb l'avantatge més àmplia que ha aconseguit mai en una final
1: perquè
0: de la Champions.
1: Perquè a Göteborg va ser 4-1.
0: 4-1. Avui és un 4-0 a l'Olympique de Lió, que el que suposa avui és que aquest equip ha mesurat forces amb el seu gran rival a Europa, com és l'Olympique de Lió, ha mesurat forces de dir, anem a calibrar, anem a veure on estem unes i on estem les altres. I el que et demostra aquesta final és que, lògicament, el resultat s'ha acabat decidint el tram final amb aquests dos gols a l'afegit, si vols, però que la distància és més gran que mai amb l'Olympique de Lió. Tot i la inversió del grup de Michel Kang, tot i que l'Olympique de Lió, ho hem comentat durant la transmissió, és un equip amb molta més banqueta, és un equip amb molts més recursos, que el Barça ha perdut peces pel camí, les perdrà aquest estiu, però va tirant de la Masia, va reforçant la plantilla amb jugadores joves, i el resultat és la final de la Champions amb l'avantatge més àmplia de la història del club. Per tant, et diu molt en aquest calibrar de forces que ha fet avui el Barça amb l'Olympique de Lió.
1: Totalment. I mira, veig ara la imatge de Pere Romeu plorant, abraçant-se a la seva família a la banda. Un Pere Romeu que també tenia una feina molt complicada quan li van donar el càrrec d'entrenador, perquè havia de substituir a un Jonathan Giraldez que venia de guanyar un pòquer. És a dir, tu vens d'aconseguir l'excel·lència i per tant se t'exigirà, i ara mateix s'està abraçant a la seva família i està plorant, trencat completament, Pere Romeu, que jo crec que vaja, ja es pot donar per absolutament satisfet, i que per cert renovarà, continuarà com a entrenador del Barça, tot i que acaba contractar aquest mes de juny. Aquesta setmana començarem a tenir notícies de totes les carpetes de futur, però Pere Romeu seguirà, i ara vindrà aquest moment que tant ens agrada del dia de partit entre l'afició i les jugadores. Però vaja, Santi, és espectacular. És a dir, no sé si la distància realment que es reflecteix ha de ser la del 4-0, però la mentalitat, com el Barça no només s'ha conformat amb vale, ja ho tinc, 2-0 està bé, sinó que ha anat a pel quart, és espectacular, espectacular.
0: Sí, sí. Escolta, és Göteborg, és Eindhoven, és Bilbao, és Oslo, és la quarta del Barça. En tot aquest temps ha arribat a d'altres finals que no ha pogut guanyar el conjunt blaugrana, però de nou una ciutat europea com és la d'Oslo inscrita doncs al costat de Göteborg, Eindhoven, Bilbao, de París, de Roma, de Londres, de Berlín. Una nova ciutat per la història, per l'imaginari culer. I no sé si ja està per aquí el Bermúdez amb la casa Cupra a punt. Bermúdez, com està l'ambient per aquí?
2: Aquí estem, escolta, la casa Cupra és una festa, gent, o sigui, increïble.
3: Ara sí.
2: Una barbaritat. De veritat, estic que... Mira, ens podíem haver imaginat un bon guió. No.
3: Millorable.
2: Però aquest és una passada, Fep. Sumem aquí al postpartit i sumem a la Paula López. Què passa, com estem?
4: Bueno, ara mateix ara estic en un punt, estic al cel.
2: I li han baixat ja les begudes, tot, eh? Les begudes ja li han baixat a l'Alejandra Castelló,
5: no? No, m'he menjat tot el bar. M'he menjat olives, m'he menjat crispetes, jo no bec mai alcohol, vi, tot. Sí, no he parat, l'ansietat.
2: El que sí, home, és que l'ansietat a vegades s'ha de curar com es pugui.
5: Total, total.
2: Demanem disculpes a tots els psicòlegs de Catalunya, però escolta, avui era el dia, avui era el dia que s'havien de poder fer aquestes coses. És que, de veritat, dies com avui són dels que es recorden. Dies com avui són dels que, Olga, són... Oh.
5: Sí, sens dubte, al final és el que estem dient. El Barça ha aconseguit un fenomen mediàtic, que és aconseguir que tota l'afició deixi de fer coses per recolzar l'equip femení. I des de, sempre ho hem dit, des del 2016 s'ha aconseguit tota aquesta unió entre afició i jugadores. Estem aquí a la casa Cupra del Raval, hi ha molta gent, venen aquí a animar el femení, independentment de si és futbol femení o masculí, i això és l'essència del Barça. És a dir, ja ho he dit abans, els diners no compren la felicitat, però sí que han aconseguit que un conjunt de jugadores doncs, facin molt feliç a totes elles i ara mateix doncs, que gaudeixin, perquè crec que és la paraula que han de fer, gaudiu d'aquest equip.
2: I ara tenim la Júlia Sabata, que se'n va cap a l'estudi Toreschi. Un aplaudiment a la Júlia Sabata, que ara ja es posa en mut permanència del Girona. Sí. Perquè, clar, aquí hi ha moltes coses. De fet, ara començarem a connectar també amb els camps de Catalunya.
5: Ara ve la salsa.
2: Però és veritat que l'important ara mateix és celebrar una Champions que... Jo us he de reconèixer una cosa. Ens han dit, tenim aquí uns vinils per tirar de campiones, i he pensat, no els tireu.
5: No, què dius?
2: No caldran. Sí, què passa si on els hem de tirar, per on hem de fer, no sé què? No patiu, no penseu en això. Jo estava així abans de la final.
4: I la primera part ha sigut una final molt competida, que jo no veia la resolució aquesta que hem tingut al 0-4.
5: I el primer gol aquest anul·lat...
3: Això és molt important, perquè al final... El que aquesta primera part ja ha sigut tan nivellada, que veiguis el nivell de l'Olímpic, et dona la sensació de que la gent no es pensi que és fàcil.
4: Exacte.
3: Si estaven jugant contra un gran equip. El que passa que el Barça ha estat molt bé i la segona part ha estat imperial.
4: Jo estic contenta perquè crec que hem vist una final
3: molt bona.
4: De molt nivell.
3: Molt.
4: I crec
2: però
4: que,
2: una barbaritat.
4: Sí, crec que és aquí cap on hem d'arribar nosaltres. Vull dir, a poder optar a finals d'aquest tipus.
5: I és una final que realment no solament ha vist el futbol o la gent que sol veure el futbol femení, sinó que hi haurà molta gent que s'anima a veure una final com aquesta i que estan gaudint d'un partit en el que ja no és com abans de sí, no, o sigui que ara ja tàcticament hi ha molts components que s'estan veient. Gaudiu del futbol femení i també gaudiu també de l'altra part, i ara mateix són campiones i ja et dic, són moments per recordar, i avui doncs és un moment perquè es gaudeixi a totes aquestes jugadores i sobretot és molt important veure-les com estan així de contentes.
3: I veure tothom com ho estem celebrant aquí, veure tot aquest ambient, ho deies tu abans, juntant-se.
4: Pels de punta,
3: moment, exacte,
5: pels de punta. I com
3: fantàstic.
5: Ha estat Cata, Salma, sí, Pajor, increïble. És que era una cosa impressionant, eh?
3: MVP, que diu, vosaltres abans...
5: Sí, no ho sé.
3: Ara l'hem tingut els nostres problemes,
5: Pajor,
3: eh?
5: Pajor.
6: Jo també crec
5: Pajor,
6: que
5: Pajor.
6: Cata, Pajor, jo voto Pajor, eh?
4: Jo crec que al final et marca dos gols, no?
2: El Santi va el que crida, i al final Salma ha fet els mateixos gols que Pajor.
4: Sí.
2: Jo aquí...
6: Aquí voto... Cata Coll també,
2: És que aquí està la
5: primera part. Són les tres.
3: Santi, tu defensa els defenses, home, i el darrere també.
5: El gol es paga.
2: És que el gol es paga, però...
1: Cada cèntim que es va pagar per Eva Pajor serà barat.
2: Sí, cada cèntim jo ni tornaria a pagar-los.
5: Que és la clara candidata a la pilota d'or, feu-me cas.
3: Amb Graham Hansen, segurament dels dos millors fitxatges que ha pogut fer el Barça en la seva història.
2: Ja, però clar, Hansen ja és com de la casa, ja de fa temps que és de la casa.
3: Però en el seu moment va marcar moltíssim, també.
2: Però, sí, perquè tu veies aquella extrema i deies, mare de Déu, que hem fitxat.
4: I el bo és que ha acabat... a un nivell, aquesta temporada ha acabat a un nivell molt alt. Molt dir, durant la temporada l'hem vist una mica fent alt i baixos, però ha acabat a un nivell molt alt, i això a nosaltres també ens ha permès.
1: La progressió de Salma, que realment fa uns mesos la veiem fora del seu nivell, que acabi així la temporada marcant un doblet a la final, que vaja, l'efectivitat que ha tingut ha estat increïble. Jo a valorar molt positivament l'estat de forma de Salma, com ha acabat la temporada.
3: Han arribat bé totes, han arribat molt bé.
5: I la cara de Salma d'alegria amb els dos gols, és que et posava la pell de gallina, eh?
3: I tant.
5: Sí.
2: De fet, mira, avui Edu Boada, i t'invoco per després, Després anirem un per un al públic a preguntar qui ha sigut l'MVP del partit.
5: Ole.
2: Buscarem el millor jugador del partit.
5: Però tenen premi o no?
2: I anirem... No, no hi ha premi. Tot és premi. El premi és guanyar la Champions.
5: Ja, guanyar-ho tot.
2: Ja, estem aquí...
1: Mira, espera, que tinc aquí a la Maria Tiques, ja que ha entrat a la prèvia. Què tal, Maria, com estàs?
7: Increïble, estic plorant. Us ho he dit, la Salva titular, campiones de la Champions.
1: I ja està, estadístiques. Mira, ara arriba el moment d'aquest passadís de respecte, de reconeixement cap a les subcampiones d'Europa. Passen totes les futbolistes de l'Olímpic de Lió, encapçalades pel l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez, que li retorna els aplaudiments al passadís format per les futbolistes del Barça i que aniran rebent una per una les medalles de plata de subcampiones d'Europa. Però impressionant, la veritat, aquesta imatge, perquè qui ens hauria de dir fa dos anys que veuríem com li guanyàvem una Champions a Giraldez, com li guanyàvem una altra Champions a Ingrid Engen o a Wendy Renard o a qualsevol d'aquestes futbolistes que són històriques. I ara també el gest de carinyo de Mapi León cap a Ingrid Engen, que en aquest cas, doncs, una de les dues segur havia d'acabar bé i una altra malament, doncs ens en alegrem que la que hagi acabat campiona d'Europa sigui Mapi.
2: Però com que Engen és noruega, li sabrà menys greu.
5: Està bé, això.
2: A més, m'ha agradat perquè he vist gent de l'estaf del Barça anar com donant la mà a les jugadores de l'Olímpic de Lió, com ja parlarem. Ja pararem, com d'allò, si voleu cobrar diners, escolta, esteu bé aquí. Però si el que voleu és guanyar títols, sí, ja sabeu on heu de venir.
4: És que al final això és una altra demostració de que els diners sí que t'ajuden, però els diners no són tot per guanyar campionats ara. Com aquests.
2: Michel Kang, insert coin.
3: Cert, però no ho descuidem, eh?
2: No descuidem els diners.
3: Que les jugadores mereixen tenir el sol que mereixen.
4: I tant. Són importants, però...
2: Són importants.
4: El Barça és el Barça.
3: No per tornar-se boig fitxant, però sí per cuidar i tractar i mantenir el nivell i la qualitat que tenim al club.
2: Em veig aquí a la porta intentant passar pel mig i dir, escolta, vols cobrar el salari mínim internacional? No seria això. Però clar, és a dir, tu ara mateix ets Ingrid Engen i què penses, Palet? No sé què...
1: Que si aguantaves un any més tenies un altre Champions. És que al final és el que hi ha. Evidentment, el projecte del Barça necessita diners, necessita inversió, però a nivell fenomen social és una cosa espectacular, sí. Perquè les Champions, les moltíssimes que ha guanyat el Lió en un context on, és veritat, tenia poca rivalitat europea, no han mogut a la gent. És a dir, no tenen massa social com si té el Barça, que de veritat anaves passejant aquest matí per Oslo i veies samarretes del Barça. És que era impressionant. I mira, ara comença aquest passadís de les campiones que li fan les jugadores del Lió a totes les futbolistes del Barça, aplaudint amb respecte, amb reconeixement cap a les campiones d'Europa que han guanyat 4-0, totes les futbolistes saludant i xocant la mà del seu exentrenador, de Jonathan Giraldez, i veient
2: com... Però por qué se queda? Se han perdido, por qué se queda? Tira pa abajo, tira, vete.
3: A Supercopa, és veritat, eh?
1: Els hi pengen la medalla de campiones de la Champions al coll, la filera d'autoritats representada per Liz Klaveness, la presidenta de la Federació de Noruega, per Michel Kahn, la propietària de l'Olímpic de Lió, per Rafa Juste, que no només ha aixecat una lliga com a president interí, sinó ara també una Champions femenina, Nadine Kessler, la directora de... Digues.
6: Canta-la bé, que és un moment històric.
1: Home, sí, no em poses més pressió, home, ja ho estava fent bé.
6: Estic posant pressió, una miqueta de pressió.
1: També Nadine Kessler, la directora de futbol femení de la UEFA, i Alexander Seferin com a màxim representant de la UEFA. Una per una van rebent la medalla de les campiones. Ara, per exemple, Ona Batlle li fa una carícia a la copa, Laia Alexandri li fa un petó, Eva Pajor s'inclina cap a la copa. És que Eva Pajor n'ha perdut 5 i va venir aquí, no només per guanyar la Champions, però home, en gran part per guanyar-la. Li acaba de fer un petó i d'inclinar-se cap a la copa, totes elles. Ara ja no dona mala sort donant aquest petó o acariciant una copa que costa molt, que no som conscients de la feinada que hi ha durant els 9 mesos de la temporada per arribar com han arribat a aquest punt de la final de la Champions.
6: Quina imatge, eh? Un altre cop el Barça que està rebent les medalles, els trofeus de campiones, amb la catacoll i la seva bandera de Mallorca, com sempre el maluc, amb totes les campiones, doncs aquí a punt de rebre la quarta copa, el quart trofeu de campiones d'Europa.
1: I ara la Copa de la Champions rep el petó de la capitana, d'Alexia Putellas, que fa el gest amb el braç de vinga tothom cap amunt, vinga tothom a celebrar, que és el moment. Ha arribat, ho hem somiat i ara ja és una realitat. L'agafa amb Marta Torrejón, les dues capitanes d'aquest equip. El cel dos, Lola Champions! La quarta d'aquest equip, segon pòquer de la història, autènticament irrepetible el que està aconseguint aquest equip, campiones d'Europa, aixecant la Champions, confeti al cel, tothom amunt, tothom saltant, tothom ballant, el Barça és campió de la Champions!
2: Quin dia, tu! Quin dia, mare de Déu!
5: I el que queda, i el que queda!
2: Mira, mira,
6: a veure com sona la Casa Cupra.
5: Això és una festa.
2: Però és que han portat fins i tot una rèplica de la Champions.
5: M'encanta, m'encanta.
2: Han portat fins i tot una rèplica de la Champions.
5: Feta, eh?
3: Molt bé.
5: Molt ben feta.
2: Mira,
5: porta-la, porta-la.
2: Mira quin moment. Que vingui aquí. Miss rèplica de la Champions.
5: Home, jo vull una foto amb això, eh?
2: És que està molt ben feta. Home. Com et dius?
5: Pilar. Vinga, Pilar, un aplaudiment.
4: A veure, Pilar.
2: Ho has fet tu? Doncs que vingui la Carol i veniu vosaltres dues i l'aixequeu com si fos... com si fos vostra. Quina passada, o sigui, això, aquí hi ha moltes classes de plàstica.
5: Sí, eh? Art attack
4: artístic, les dues hem escoltat.
5: Ah, bueno, el trompo.
2: Això ho intento fer jo a casa i em surt un pollol i que no vegis. Reproduirem exactament el mateix.
3: Molt bé.
5: Vinga, narra.
2: Vinga. Pere Bon Pilar! La Champions! I és que, de veritat, mira, començarem ja a triar millor jugadora del dia. Els vostres dos vots són els primers.
4: La Catacoll.
2: Catacoll, ja te digo jo. Ja te digo jo que aquí...
3: Anem bé.
2: Moltes gràcies, eh? Mira, Edu Guada, agafa el micro i tu mateix. Mentrestant aquí, la taula. Paula, millor jugadora del partit.
4: Catacoll.
2: Tres vots per Catacoll.
4: Salma.
2: Hòstia, fixa-t'hi, ja ho veureu tu. Aquí, va, jo no ens l'oblidaré. Ferron.
3: Catacoll.
2: Quatre vots per Catacoll. Un segon.
4: Catacoll.
2: Ara comencem. Edu, un segon. Olga.
8: Hi, Clés, I'm MVP.
2: Home, aquí, si és una de les millors noms de la història del Barça, aquí votarà, la 9. Un vot per Eva Pajor, dos, que jo dic Pajor.
8: I'm the real MVP.
2: Aquí hem dit Catacoll, 5 vots. Seguim.
5: Catacoll.
2: 6 vots per Catacoll.
5: Pajor.
7: Catacoll.
2: Dos, tres per Pajor. Mora de Déu.
3: Sí. L'última.
2: 7, 4, 2. Tu fes. Volem una mostra.
3: Eva Pajor.
2: 5.
5: Venga, grande.
2: 6. Per tant, 7 a 6, eh?
5: Cata.
2: 8.
3: No, ho volem dir dues vegades.
2: 8 a 6. No, ho volem dir dues vegades, no s'hi val.
3: Alexia,
2: el tanto. Primer vot per Alexia.
3: Bé, també.
2: Catacoll, 9è vot per Catacoll.
5: No fa falta que preguntis més.
2: 5 vots més. Catacoll. Doncs em sembla que queda bastant clar.
3: Mira, aquí tenim...
2: Aquí hi ha nanos que volen donar el seu vot.
3: Qui ha sigut? No,
2: volen participar?
7: Catacoll.
2: Doncs
7: la
2: festa de la democràcia
7: Catacoll.
2: Ha decidit que Catacoll és la jugadora estrella. És la jugadora estrella. És que... Mira, cota. Oita que sona.
5: La Quica pagant-li una patada al Guides. És que és de veritat.
2: Això és una festa.
6: Quin festival.
2: És una festa, de veritat. Guanyar una final de la Champions 4-0.
5: Imagina't el dia que el Barça masculí guanyi la Champions.
6: Next season,
5: Santi, Olga. Què passarà aquell dia, Santi?
6: Doncs mira, ens emplacem d'aquí un any.
5: Som-hi, t'ho firmo.
2: Barça!
4: I crec que també celebrar una miqueta guanyat l'entrebanc de l'any passat.
2: Sí,
4: eh? Revalidar aquest any la Champions.
2: Fa més ganes.
4: No, no, i tant.
2: Si fos la tercera, avui seria com, ah, té, guai, estem contents.
4: No, però és la quarta amb sabor de cinquena, perquè l'any passat, doncs, bueno, vam tenir aquest partit.
2: Totalment. Mira, segueix l'himne i aquí estem amb ganes de cantar, aquí estem amb ganes de passar-nos-ho bé. Mare de Déu, quin dia.
5: Mai caminareu soles.
6: Palet, quina és la imatge ara mateix a Oslo?
1: Doncs estan totes les jugadores assegudes i dretes al voltant del cartell de campiones entonant amb l'Uleval Stadion d'Oslo, que et diria que està pràcticament al 60 o 70%, per tant ja sabem quina era la capacitat de culers, entonant l'himne del Barça que acaba ara, s'aplaudeixen mútuament l'afició i les jugadores, rodejades també de tot el cos tècnic que fa possible amb la feinada que hi ha darrere cada dia per creure's aquest projecte, perquè malgrat el nivell en el context nacional no sigui el que tots desitjarien, per mantenir aquesta mentalitat guanyadora que et fa arribar aquí i atzibar-li, és que ho recordo, un 4-0 a l'Olímpic de Lió, que crec que cap de nosaltres, ni en els nostres somnis ni en els nostres pronòstics més optimistes, ens imaginàvem un resultat així, i al final són moltes històries. És una final a Lisboa on totes van sortir molt tocades perquè cap entenia com havia pogut passar. És una Eva Pajor que després de 5 finals perdudes en guanya per fi una. És Laia Alexandri amb emocionadíssima perquè s'ho està perdent des de la perspectiva de la gespa, però ho viu al costat de l'equip que mai l'ha deixat sola. És una Aitana Bonmatí que es va lesionar la pitjor lesió de la seva carrera i que tot i així ha pogut jugar i ser important. Són una Alexia i Marta Torrejón, capitanes d'aquest equip, que ara s'apropen a ensenyar la copa i a oferir la copa cap a l'afició del Barça concentrada en el gol, que són protagonistes de les quatre que ha guanyat el Barça, protagonistes d'aquell 2019 on semblava que era impossible o molt difícil o molt llunyà acostar-se a l'Olímpic de Lió. Per tant, és que és un dia d'èxtasi, és un dia d'eufòria blaugrana que recordarem per sempre.
2: Palet, escoltem a Rafa Juste un moment a TV3, que clar, és el president en funcions, per tant, és a qui hem d'escoltar.
9: Ja som part, ja no d'una llegenda, sinó d'algú més, no?, de part de la història del club, i per tant estic molt i molt i molt feliç.
1: És una temporada perfecta, el Barça ha guanyat els 4 títols en joc. Què representa també això per segona vegada a la història?
9: Representa que som, i ho dic amb tots els respectes del món, el millor club del món, en aquest cas, som més que un club, però amb femení és increïble. Vull dir, fer això dues vegades té un mèrit enorme. I aleshores només puc que felicitar amb l'entrenador, amb en Pere, amb les jugadores, per suposat, amb la gent que ho fa possible, amb en Xavi Puig, amb el president Laporta, amb Àngel Ridobàs, amb tothom, no? Vull dir, estem molt feliç, sí.
1: Com ha viscut aquest partit? Un 4-0, un 4-0 és un marcador enorme. La segona part ha estat de domini del Barça. Què li sembla? Què li ha semblat aquesta segona part tan de domini del Barça? Què li ha semblat el partit?
9: Mira, aquest matí he estat amb les jugadores i els deia que recordessin, o jo els he explicat el que vaig sentir a Wembley l'any 92, no?, quan en Johan Cruyff va dir, sortiu i disfruteu, no? Allò, doncs jo crec que aquesta segona part ha fet això, disfrutar del joc. La primera ha sigut una part molt tècnica, tàctica per mi, però la segona ha sigut una segona part meravellosa d'aquest equip.
1: Senyor Juste, tothom es pregunta què passarà amb Alexia Putella.
2: Havent escoltat ja a Rafa Juste...
1: Espera, que li pregunta per Alexia.
2: Escolta.
9: Pep, que celebrarà moltíssim aquest títol de la Copa de Campions, de la Champions. Ara tenim un sopar, després sé que ho celebrarem.
2: Sopar.
9: Demà convido a tots els culers i culers que ho celebrem tots junts a la plaça d'Espanya, allà a Maria Cristina, i a partir d'aquí, escolta, a disfrutar molt avui.
1: Fantàstic, senyor.
2: Vale, doncs Rafa Juste convertint-se literalment en el senyor de Hay Tiempo de Comer.
1: Mira com sona la Lea Le. I tothom que no està aquí a Oslo, demà citats a Maria Cristina, al cor de Barcelona, allà a prop de plaça Espanya, que serà quan el Barça celebri aquesta Champions. No sé l'hora exacta, jo suposo que cap a mitja tarda, al voltant de les 6, però de seguida que sapiguem l'hora exacta us la expliquem. A les 7, mira, a les 7 m'indiquen que serà aquesta celebració del Barça a Maria Cristina. Per tant, escolta, diumenge a la tarda reservat per celebrar-ho a Barcelona.
6: Quin festival a Oslo, eh? Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
6: Que Bermúdez, continua la festa aquí, a la Casa Cupra, o no?
2: Aquí continua la festa, i el que estàvem parlant ja, una mica tornant al partit, hem baixat abans a la mitja part i estàvem tots cagats.
0: tots.
4: Totalment, totalment.
2: D'aquí a un 4-0, què es fa? És a dir, com es toca un partit per tal que arribis al descans i diguis, mare de Déu, que avui patirem? A de sobte agafar i dir, vale, tota la segona part és que has quedat 4-0 en 45 minuts.
4: Sí, crec que en línies generals del partit s'ha anat portant cap on s'ha volgut. Sí que és cert que hem tingut doncs, aquest encert pel que fa que Cata ha tingut bones actuacions, que ens han anul·lat el gol i a nosaltres ens ha permès doncs, situar-nos realment en el que era del partit, però jo a la mitja part no ho veia gens clar. I la segona part ha sigut futbol, tota aquesta part tàctica que la primera part ha vençut, no? Tant per un costat com per l'altre, doncs s'ha modificat i la segona part hem sabut trobar doncs, aquests espais, aquestes avantatges.
3: Jo crec que hem vist dos equips molt forts a la primera part, que estaven disputant de tu a tu, i la segona part el Barça ha pujat un esglaó i el Lió l'ha baixat. Sí. Llavors el Barça, a part d'aprofitar les accions, que en les finals és clau el poder aprofitar les teves accions, cada cop s'ha sentit més fort. I ho dèiem abans, els canvis el Lió no els ha pogut no els ha aprofitat.
4: Exacte.
3: S'ha començat a posar nerviosa i ha anat cada cop més avall, i el Barça cada cop anava més endalt.
2: Però a més,
3: genial.
2: Dèiem, el Barça té millor 11, però potser l'Olímpic té millor plantilla.
3: Sí, totalment.
2: I ha sigut la demostració gairebé del revés, perquè normalment un millor 11, la primera part, domina, i una millor plantilla domina al final del partit. I dius, hòstia...
4: O sigui, a mi m'ha donat la sensació que en l'1 per 1, per exemple, Patri Dumorné, en el moment que Patri s'ha sabut desprendre de Dumorné, ha sigut quan nosaltres hem sabut doncs, aprofitar aquestes avantatges. La conducció que fa Patri i l'última, o sigui, la passada que fa, última bona zona 3, a Pajor, és de molta qualitat. Vull dir, quan aquesta conducció és bona i la passada és bona, al final una jugadora que domina la seva àrea és capaç de marcar-te aquests gols.
3: I justament Dumorné ha sigut capaç de desempallegar-se de Patri, que era... Era també la jugadora que pensaven que seria molt més perillós, estaven totes dues, i Patricia ha trobat la manera de poder-se ficar per sobre i Dumorné no ha pogut fer-ho.
2: Mai estarem, o sigui, mai es donarà les gràcies prou a Patri.
4: No, totalment.
2: O sigui,
4: és increïble. Sí. Sempre està.
2: Està tot arreu.
4: Sí.
2: I a més parlàvem del seu compte quilòmetres, avui ha fet feina, eh?
3: Campanya Patri Balón de Oro.
4: Campanya
3: Patri Balón de Oro. Com que no hi ha una molt definida aquest any, no...
4: Podria ser, no? O no?
3: Estaria bé, no?
4: Som tímtiques,
2: s'ha perdut 2-3 mesos, no? També, i...
3: Però eren els de que no valen. Dembélé se'ls va perdre molt i va quedar també.
2: Sí, veritat, també.
3: No, aquests no són els que... No,
4: però ho mereix.
5: La festa que es farà aquí, que avui serà èpica.
2: La MVP de la festa és Quica Nazaret.
4: No, sempre.
2: El de Quica Nazaret sent el...
10: Quica Nazaret ha donat 80 voltes. I ha estat per allà, dreta, ha estat pujada sobre d'una, una pujada sobre d'ella, en fi, una barbaritat. Estan acabant les futbolistes la volta d'honor per l'estadi d'Úlleval amb tots els culers, i si us sembla, jo vaig baixant cap a la zona mixta, i si tenim protagonista la posem en el directe, que no parem, que ja encadenem amb la jornada unificada de primera.
2: A veure, jo crec que avui trigaran a sortir més que res, perquè hi ha un festival que es muntaran al vestidor que...
4: Ostres, i jo no sé vosaltres, però jo me n'alegro molt per el Pere Romeu.
2: Molt.
0: Sí, i tant, sí.
2: Sí, perquè se'l va estripar, eh?
4: No, i tant. El seu rol ha sigut complicat durant tota la temporada, després de perdre la Champions la temporada passada, i doncs, ostres, enfrontar-te en una final de Champions contra Jonathan, no?, que al final va ser com el seu mestre.
2: Que sap que era una mica que estàvem nosaltres orfes de Jonathan,
4: i
2: es deu haver sentit el tercer, per dir-ho així, Pere Romeu, com el segon plat, el que no... doncs avui n'hi ha fotut 4. És que n'hi ha fotut 4. No.
3: Sobretot l'any passat. Jo crec que l'any passat es va dubtar moltíssim d'ell. Aquest any jo crec que sabent tothom les dificultats que podia tenir per la plantilla, lo curta que era i lo bé que ha gestionat les jugadores, la bona entrada que li ha donat a les joves, que no és gens fàcil mantenir-les a dalt, com ha rotat, com ha trobat aquests punts, jo crec que és un dels grans triomfadors també de la nit d'avui. A part, 4-0, entre cometes, el teu mestre, entre cometes.
4: Exacte, sí.
2: Quin dia, mare de Déu, Santi. Jo no sé... Ara, clar, començarem a connectar, diguéssim, amb els camps d'Espanya, però és que la festa ara mateix està aquí. I allà ara el que és curiós és que has de confrontar-te amb els nervis que hi deu haver Girona, amb els nervis que hi deu haver...
0: Cornellà, amb els nervis que hi ha Mestalla, que no hi juguem gaire.
2: Que no n'hi ha masses. Jo crec que ara mateix els del masculí deuen estar més acabant de mirar el partit que no pas altra cosa.
0: Sí, van estar escalfant, ja.
6: però poca atenció aquí. Encara el Valencia pot anar a Europa, però sobretot Girona. Hem d'anar... ara de seguida anirem cap a Girona quan acomiadem des de la Casa Cupra, perquè allà el Girona s'hi juga la vida i ja ens hem de centrar des de ja en la salvació del Girona fins les 12 de la nit. Per tant, Bermúdez, si et sembla, digueu el que vulgueu, sí, des d'allà, sí. Aneu tancant la festa des d'allà, farem una pausa i ens hi posem ja amb tota la jornada unificada. Girona, Espanyol, Barça, tots els rivals del Girona, tots els rivals de l'Espanyol per Europa, amb tots els membres de la redacció de Ser Catalunya, doncs per diferents punts de la geografia catalana i espanyola.
2: És que ara mateix tens Catacoll pujant a les graderies a saludar la família i a fer-se una abraçada amb la família. Sí, a més a més veus un grup de 12 persones amb la samarreta de Catacoll,
4: sí, sí, sí,
2: amb el nom,
4: sí,
2: de Catacoll al darrere, una mica com a l'Spiderman.
3: I les Catalovers.
2: Les Catalovers.
3: Les Catalovers.
2: A més a més, m'ensenyaves abans la imatge de la porta fa un any, plorant i dient a les jugadores, no patiu, que tornarem l'any que ve i la guanyarem.
5: Sí, sí, li ha sortit bé la imatge. La veritat és que és un moment, sí, per... Sobren les paraules, més val una imatge que mil paraules, i ara és moment per gaudir i per veure com celebren, i sobretot acabo de veure a Xavi Llorenç, que nostàlgia de quan, home, era el nostre entrenador i un mite històric del club, i ara és el que et dic. Simplement gaudiu, que s'ha fet història.
2: Casa Cupra, us heu passat bé, no? Per aquí... I tant, la Casa Cupra Raval, que s'ho ha passat de conya. I
4: Casa
2: res,
4: Cupra, molt... amulet, eh? Que amulet del Barça.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Amulet absolut. Res, us ho ha passat bé, no?
4: Perquè... Molt bé.
11: Quin ambientàs hi ha aquí, quina festa. Ara continuem, eh? Després sortim al carrer.
2: Sí.
11: Seguim a mi, no em deixeu així. I demà ens hi trobem a les 7 de la tarda.
2: És la planta Menjú la que hem d'evacuar, però no, la resta, escolta...
11: Continuem.
2: Aquí, exacte, el bar d'aquí dalt,
11: claro,
2: estaran encantats de rebre-ho.
11: Així no puc marxar a casa, una cosa aquí dins.
2: Així no es pot marxar a casa,
11: no,
2: encara.
11: No.
2: Res, nosaltres ara tirarem cap al Toreschi, i res, moltes gràcies a tots per haver vingut. Gràcies, Olga García.
5: Un plaer, com sempre.
2: Gràcies, Jordi Ferrón.
3: Un plaer, com sempre.
2: Gràcies, Paula López.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Alejandra Castelló.
4: A vosaltres.
2: I, apa, això ha estat que t'hi jugues Barça, però és que ara espera't que ve el que t'hi jugues salvació.
6: Seguim, no marxeu, eh? Seguim. Pausa i seguim amb la salvació del Girona.
2: Anem-hi.
12: La Champions, el que t'hi jugues.
13: También está en oscuro, muy de moda ahora.
14: Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
13: Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
14: Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía.
15: Descúbrelo en Cuadis Llança, concesionario oficial Nissan en Barcelona y Sant Boi de Llobregat.
16: ¡Ey! ¡Perdona! ¡Una estrella!
17: ¡Ey! ¡Una estrella!
16: ¡Perdona! ¡Una estrella!
17: ¡Una estrella!
16: ¿Qué? ¿Un crit valent?
17: Vinga, tots units fent força.
18: ¡Una estrella!
17: ¡De seguida!
15: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.

0: Dos quarts de nou del vespre. D'aquí mitja hora arrenca una final per la salvació a Montilivi. El Girona necessita salvar-se, necessita guanyar per estar un any més a la primera divisió. Sique Rodríguez, Arnau Montserrat, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda des de Montilivi. Ja està pràcticament ple l'estadi del Girona amb 14.000 persones. N'hi ha 400 de l'Elx que animaran el seu equip en un partit de caixa o faixa, com diria el gran Xavier, porta gran o infermeria, si guanya el Girona. Es queda primera, si empata o perd, baixa de categoria. 1.500 persones, segons els Mossos d'Esquadra, han rebut a l'equip a les portes de Montilivi, un Girona que avui se la juga amb quin 11 titular, Arnau Montserrat.
2: Què tal? Molt bona tarda a tothom. Doncs Michel aposta per Gazzani, que en portaria línia de 4 amb dos centrals, Vitor Reis i David López. És la gran novetat respecte a la derrota al Metropolitano la setmana passada. No arriba Francesc, lateral esquerre Àlex Moreno, lateral dret Arnau, doble pivot Ivan Martín Bitzel, per davant Unagi, extrem esquerre Joel Roca, extrem dret Brian Hill i en punta Víctor Xiganco.
1: Ja escolteu que la megafonia atrona aquí a Montilivi, a la banqueta Mitchell, un home de supersticions, és tremendo, perquè ha saltat a la gespa una hora abans de començar el partit, sol, se n'ha anat a una porteria, ha comptat els metres que hi ha fins al punt de penal, s'ha quedat un minut plantat des del punt de penal mirant a la porteria, caminant, se n'ha anat cap a l'altre costat de camp, ha fet el mateix ritual, posar-se a la porteria, mirar, comptar 11 passes fins al punt de penal i quedar-se un minut sol pensant, mirant a la porteria, i després ja ha anat cap al mig del camp on l'acompanyaven la resta de l'estaf. És una superstició que fa Mitchell abans dels partits. Avui és molt important, avui el Girona se la juga, ara explicarem, perquè hi ha jugadors que arriben agafats amb pinces al partit i davant té a un Elx que, tot i que perdi, encara tindria algunes opcions de mantenir la categoria, però per no fer càlculs, l'important per ells també avui és puntuar. Quin 11 surt Eder Sarabia?
2: Doncs Eder Sarabia aposta per Dituro en porteria. Veurem amb quin sistema surt o no, però si repeteix el sistema de la setmana passada, jugarà amb tres centrals, Xus, Appengruber i Vigas, dos carrilers, a la dreta Buba Sangaré i a l'esquerra Germán Valera, línia de tres al mig del camp, amb Aleix Febas, Marc Aguado i Villar, i a dalt, doble punta, Tete Morente i Álvaro Rodríguez.
1: Avui s'enfronten a Montilivi el tercer pitjor equip a casa de tota la Lliga, que és el Girona, contra el pitjor equip fora, que és l'Elx. El Girona porta 7 partits sense guanyar, per això s'ha posat en un embolic, ara mateix és en zona de descens, amb 40 punts, 42 entre l'Elx. Per tant, per requadrar, si el Girona vol mantenir la categoria, ha de guanyar sí o sí un partit que estarà arbitrat, estarà dirigit per Alejandro Hernández, al bar Carlos del Cerro Grande.
0: Asier Chávez, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Santi?
0: Més enllà del Girona, amb qui se la juguen els de Mitchells? Quins altres equips estan involucrats en la lluita pel descens?
3: Doncs mira, els de Mitchells se la juguen amb l'Elx, però depenen d'ells mateixos. Si guanyen, seran equip de primera divisió la temporada vinent. Els altres partits que involucren el descens són el Getafe Osasuna, el Mallorca Oviedo i el Betis Llevant.
0: Tu estaràs pendent d'aquests partits. Fermín Suárez, què tal? Bona tarda.
4: Què passa, Santi Enormes? Com esteu?
0: Els comptes pel descens.
4: Mira, ja t'ho deia el Sique, el del Girona és molt fàcil, ha de guanyar, és una finalíssima. L'Elx amb un empat és suficient per salvar-se. És cert que si hi hagués un quàdruple empat a 42, seria un equip que podria anar a segona divisió. Osasuna, per exemple, que és un altre dels implicats, amb un empat ho tindria fàcil. Això sí, és contra el Getafe, que és un equip que vol accedir a llocs europeus. I el Mallorca, de tots els que estan implicats en la lluita pel descens, és el que té pitjor, perquè fins i tot guanyant té un només 5% de probabilitats de salvar-se. El Mallorca necessita una sèrie de resultats, com per exemple guanyar l'Oviedo a casa, que el Girona guanyi l'Elx, que el Getafe guanyi l'Osasuna i que el Llevant tregui almenys un empat contra el Sevilla. I el Llevant, que és l'altre que està immers en aquesta lluita, amb només un empat contra el Sevilla té prou per quedar-se a primera divisió.
0: És molt complicat. Cada gol que hi hagi d'equips involucrats en el descens, el Fermín Suárez automàticament us actualitza com està la classificació en aquell moment. Saltem directament a la disputa per Europa. Anem a Cornellà al Prat. Gonzalo Álvarez, què tal? Bona tarda.
5: Què tal, Santi? Com esteu? Aquí estem al RC Stadium. De moment molt tranquil, eh? Res a veure amb la tensió que hi ha ara mateix a Girona. Això és un ambient festiu totalment. De moment, poca entrada. La gent està entrant a poc al camp. I un 11 de l'Espanyol amb moltes novetats. Quan vulguis te l'explico.
0: Som-hi, amb l'11 de l'Espanyol.
5: Mira, l'Espanyol que comença amb Ángel Fortuño a la porteria. Rubén Sánchez, Calero, Cabrera i Carlos Romero, que es despedeix avui. Urco, Edu Expósito i Terrats al mig del camp. I a dalt, Jofre, Antoniu Roca i Roberto. Un mix de jugadors suplents i titulars. Bueno, jo crec que Manolo també està premiant alguns jugadors que avui serà l'últim partit que juguen amb l'Espanyol i altres que potser durant la temporada no han tingut tantes oportunitats.
0: Asier Chávez, amb qui se la juga l'Espanyol per anar a Europa?
3: Doncs mira, l'Espanyol té unes opcions molt remotes d'anar a Europa, però aquestes passen pel Getafe, Osasuna, el Madrid Atlètic, l'Alavés Rayo i el València-Barça.
0: Els comptes per Europa, Fermín.
4: Mira, en el cas de l'Espanyol, que és el que ens importa, la carambola hauria de ser enorme, perquè hauria de guanyar a la Reial Societat, l'Osasuna hauria de guanyar el Getafe, l'Atlètic Club hauria de guanyar el Real Madrid, Alavés i Rayo haurien d'empatar i València no hauria de guanyar contra el Barça. Per tant, és una sèrie de resultats que serien complicats, però és futbol i es pot donar. El València, que també està immers en la lluita per Europa, hauria de guanyar el Barça, hauria d'esperar que el Getafe no guanyés a l'Osasuna i que el Rayo no guanyés a l'Alavés. El Getafe és dels que ho té millor. El Getafe si és capaç de guanyar i el Celta perd fins i tot. Ara mateix el Getafe està a Conference, però fins i tot amb aquesta concatenació de resultats guanyant i el Celta perdent, li guanyaria el gol a Beràs i aniria a UEFA Europa League per davant del Celta, que quedaria relegat a la Conference, i també el Rayo té opció d'accedir a la UEFA Europa League. Però recordem que si treu plaça de Conference i acaba guanyant també la competició de la Conference, hi hauria una plaça extra per un Espanyol a la Conference, però vaja, això ja seria fer futbol ficció.
0: I en quant a Europa, també està involucrat, com diu el Fermín, el València que juga contra el Barça, ara mateix escalfant tots dos equips sobre el terreny de joc de Mestalla. El Barça juga amb Tec a la porteria, Eric Araujo, Gerard Martín i Valde en defensa, Gavi, Bernal i Olmo al mig del camp, i al davant Ferran Torres, Marcus Rashford i l'últim ball de Robert Lewandowski. El València que juga amb Dimitrievski a la porteria, Núñez, Pepe, Lutárraga, Jesús Vázquez en defensa, Guido Rodríguez, Ugrinić, Luis Río i Diego López al mig del camp, i al davant Javi Guerra i Hugo Duro, pendents lògicament de l'últim partit del Barça d'aquesta temporada i del comiat amb la samarreta blaugrana de Robert Lewandowski. Altres jugadors que a priori han de continuar perquè no han comunicat res, però que el seu futur també podria estar lluny del conjunt blaugrana: se m'acut Araujo, se m'acut Marcus Rashford, que són titulars i que també juguen avui a Mestalla. Lògicament és el partit menys important de la jornada. Tots els focus es centren en el duel que hi haurà a Girona, entre el Girona i l'Elx, el partit més important d'aquesta jornada. Et diria que el partit més important de la temporada, així que arrenca el segon tram del Què t'hi jugues, Barça, amb especial focus al Girona-Elx per la salvació.

0: Sique Rodríguez des de Girona. Primer, abans que parlem del Girona, s'acaben de classificar per play-off dos equips catalans, no?
1: Sí, el Sabadell ja ho tenia garantit, ha guanyat el Tarazona 0-2, per tant, jugarà play-off com a segon classificat del seu grup de primera federació. Aviam si podem confirmar ja qui serà el rival, si el Real Madrid-Castilla o el Pontevedra. Estem pendents de saber el rival del Sabadell i ja sabem també que l'Europa d'Adai Benítez ha fet una temporada espectacular i s'ha colat al play-off d'ascens a segona divisió amb una victòria que ha aconseguit ara mateix, 3-2 a Can Dragó, 3-2 ha guanyat l'Europa a l'Eivissa. Es classifica, per tant, també pel play-off l'Europa d'Adai Benítez i jugarà, si no em corregeix ningú, contra el filial del Celta. El filial del Celta serà el rival de l'Europa. El Sabadell, també classificat pel play-off, jugarà contra el Real Madrid-Castilla o contra el Pontevedra. I, per tant, hi ha dos equips catalans que la temporada vinent podrien jugar a segona divisió, és a dir, al futbol professional.
2: Contra el Pontevedra, sí que serà Sabadell-Pontevedra i serà, com deia el Sique, l'Europa contra el filial del Celta.
0: Déu-n'hi-do amb l'Europa d'Adai Benítez,
1: bona notícia, no? Sí, sí, sí, per l'Europa i pel Sabadell i també perquè el Real Madrid-Castilla es queda fora

0: està sent seguit i de molt a prop pel Girona.
1: No, amigo. Escolta, ja el podríem trucar després del partit, no?, per celebrar lo de l'Europa, i esperem que la salvació del Girona el podem trucar 10 minutets, sí, que home, entri.
0: Evidentment.
1: Ni que fos tertúlia nostra. Sí que... Bueno, Arnau Montserrat, repassem 11s del Girona i de l'Elx.
2: Doncs el Girona aposta Mitchell per Gazzaniga en porteria, línia defensiva per Vitor Reis, David López com a central. David López és la gran novetat respecte a l'últim partit, la derrota del Girona al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. Lateral esquerre per Àlex Moreno, lateral dret per Arnau, doble pivot per Ivan Martín i Pitzel, una miqueta més endavant Unagi, per darrere de Joel Roca a l'extrem esquerre, a l'extrem dret Brian Hill i en punta Víctor Shigankov. Per la seva part, l'Elx aposta per Eder Sarabia amb Dituro en porteria, línia de 3 amb Chus Appengruber, Pigas en defensa, carriler dret Buba Sangaré, carriler esquerre Germán Valera, al mig del camp per Aleix Febas, Marc Aguado i Villar, i a dalt deixa, per exemple, a André Silva a la banqueta, a Rafa Mir a la banqueta. Per tant, deixa quasi, de fet, quasi no, deixa 18 gols els que porten aquesta temporada els dos davanters, i juga amb Tete Morente i Álvaro Rodríguez.
1: Es respira molta tensió a Girona, sí que...
0: Ara mateix es respira il·lusió entre l'afició, que, insistim, ha rebut en massa a l'equip. Deia gent d'aquí que seguia l'arribada dels jugadors que no recordaven haver vist tanta gent amb tanta antelació en un partit a Montilivi, perquè l'afició és conscient que avui és un dels partits més importants de la història moderna del Girona, i possiblement el partit on més te la jugues, perquè hi ha hagut altres últims enfrontaments dramàtics, però mai, diguem-ne, que el Girona havia necessitat una victòria sí o sí per aconseguir l'objectiu. És a dir, no li val ni l'empat. El Girona necessita guanyar avui contra l'Elx. Si guanya, l'avantatge davant la seva gent se salva, però si empata o perd, se'n va directe a segona, i això fa que el partit sigui el més dramàtic de la història moderna del club.
1: De fet, jo amb el vostre permís me'l posaré aquí, Què dius, Arnau, perdona?
2: No, dic que parlàvem de la rebuda. La rebuda ha sigut una autèntica bogeria. Els jugadors s'han baixat de l'autobús uns 20 metres abans, diguem-ne, de l'entrada al pàrquing. S'ha fet una olla de gent impressionant, la gent tocant els jugadors, cantant, animant, bengales, fum. No es veia ni on estava l'autobús. Ha sigut una autèntica bogeria, fins i tot et diria perillós pels futbolistes, però vaja, sense cap mena d'incidents.
1: Jo, amb el vostre permís, me'l posaré aquí, estaré pendent del partit del Barça, com no pot ser una altra manera, però de reull amb el Girona, amb una mica de delay, me l'aneu explicant vosaltres. Però, ostres, Fermín, és, jo crec que l'escenari més difícil de tot el futbol, el de jugar-te un cara o creu al descens, perquè una final de Champions és molt maca de jugar, molta il·lusió, si perds no és una cosa que t'hi va la vida, però és que aquí t'hi va la vida, t'hi va el sou, sí, t'hi van els contractes, t'hi van moltes coses. Per un jugador, això, aquest partit és el pitjor partit que pots jugar en tota la teva carrera.
3: Sí, sí, estic molt d'acord, i a més els jugadors ho reconeixen, que és el pitjor escenari, el fet de veure's involucrat en una lluita pel descens, que això et genera una cicatriu invisible que l'arrossegues, perquè pots perdre un títol, però baixar de categoria és una cosa que fa realment molt mal. Però és cert que, posats a disputar una final, amb l'ambientarro que s'està escoltant a través dels micròfons de l'Arnau i del Sique, jugant-ho a casa, tant de bo puguis testuant-hi per almenys mitja hora de partit.
1: Clar,
3: tenint en compte que el Girona està en un bon nivell de joc, el que passa és que, clar, la contundència a les àrees no és forta, però també te la jugues amb un rival que, si alguna cosa té, és manca de contundència a les àrees. Per tant, crec que a casa és segurament el millor escenari per jugar-te-la.
0: Un Estuani que avui pot jugar el seu últim partit amb el Girona, perquè complirà 40 anys al mes d'octubre. 40 anys farà Estuani al mes d'octubre. No pot ni entrenar. Avui jugarà l'estona que toqui, perquè no aguanta un partit sencer. Però, tot i això, els seus gols han mantingut viu el Girona en aquest tram final de temporada. N'ha fet 5 a la Lliga, crec que n'hauria de marcar 2 més per renovar de manera automàtica. Si en fa 7, Estuani renovaria de manera automàtica amb el Girona. Si no, clar, faltarà saber si club i jugador arriben a un acord, però molt possiblement sigui el seu últim partit amb el club, del que és una llegenda del Girona i del futbol espanyol.
2: Sí, de fet són 310 partits d'Estuani amb el Girona, 147 gols, 12 assistències, ha jugat 180 partits.

0: a primera divisió, on ha fet 74 gols, però també ha sigut importantíssim en l'època a segona divisió, 98 partits, 61 gols. Per tant, gol igual a Estuani, igual a Girona.
1: Sí, la realitat és que el Girona arriba al partit justet a nivell físic, també a nivell anímic, perquè clar, és un equip que està acostumat a grans coses en aquests últims anys, havent jugat Champions i ara haver de competir per no baixar de categoria, doncs es fa difícil, i avui l'aspecte mental serà importantíssim, però a nivell físic, per exemple, explicar-vos que Arnau Martínez és titular, avui el capità és titular, pel seu compromís amb el Girona. Ha perdut per un virus estomacal aquesta setmana, Arnau, 6 quilos en 4 dies. Ha anat dues vegades a l'hospital. Ahir, per exemple, va haver d'anar a l'hospital, Arnau. Ha perdut, insisteixo, 6 quilos en 4 dies i avui és titular. No juguen Dale i Blin perquè està trencat. Tampoc Alejandro Francés, que ha intentat forçar, però també està lesionat. Les lesions d'aquesta temporada han matxacat al Girona, que com diem arriba just aquest últim partit de Lliga, però és allò de que on no arribin les cames hi ha d'arribar el cor, i avui el cor el posaran els 14.000 aficionats que ja omplen les grades de Montilivi.
2: Heu gaudit amb la final del femení o què? Sí, que
1: moltíssim,
2: Fermín.
1: Moltíssim.
2: Mare meva, quina festa la Casa Cupra i a Oslo.
1: Sí, sí, espectacular, espectacular. A més, m'ha fet molta il·lusió, òbviament, que guanyi el Barça, perquè jo sóc del Barça, però que l'aconsegueixi Eva Pallor, a més, marcant un parell de gols, perquè
2: és
1: l'exemple. Teníem aquí el meu fill, el Teo, i li deia, veus, qui persegueix i persisteix, al final aconsegueix el seu somni. Eva Pallor va venir al Barça a guanyar la Champions. N'havia perdut 5 finals, havia perdut Eva Pajón amb el Wolfsburg i també 4 amb el Wolfsburg i 1 amb el Barça, i que avui ella hagi guanyat aquest títol i sent protagonista, marcant gols, sincerament, em fa una il·lusió especial.
2: Anna Palet, què tal? Hola de nou.
3: Hola, què tal? Ja us saludo amb un altre to. Estem a la zona mixta, on estan aquí reunits tots els periodistes. De moment, l'única protagonista que ha sortit ha estat Selma Baixa de l'Olympique de Lió. Evidentment, cares llargues, cares de multidecepció entre el conjunt francès, i encara no tenim a cap protagonista del Barça, perquè, com és lògic, continuen celebrant a la gespa de l'Uleva a l'Estadion. Tots són balls, tots són alegria. Fins i tot hi ha un globus amb el número 4 d'aquests enormes per celebrar la quarta Champions, el segon poc d'aquest equip, i en breus esperem puguem escoltar-les, però vaja, la festa a Oslo s'allargarà fins la nit, perquè a més l'equip torna demà al matí. Recordar a tothom que demà tenim cita a les 7 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina, on l'equip celebrarà aquests 4 títols i en especial la Champions, i de seguida que tinguem protagonistes les podrem escoltar aquí a Ser Catalunya.
2: És la quarta Champions de la història d'aquest equip, que per mi, ho he dit abans i la Palet també ho deia, és el millor equip de la història d'aquest esport, del futbol i del futbol femení. Per molt que l'Olympique de Lyon en tingui més, el Barça, al moment de més competitivitat, les ha guanyat, i és per celebrar-ho. Demà, a quina hora i on ho poden celebrar els culers i les culers amb les jugadores?
3: 7 de la tarda, Avinguda Maria Cristina, al costat de Plaça Espanya. Hi haurà actuació musical de Figaflaues i estarà tota la plantilla al complet. Estaran les copes, estarà Cat. Per tant, escolta, una festassa demà diumenge, 7 de la tarda, Avinguda Maria Cristina de Barcelona, que no s'haurà de perdre.
2: Palet, si hi ha protagonista, tu hi roms. Si hi ha gol del Girona, ens ho emportarem per davant. Ens perdonaran
3: no
2: les jugadores del Barça, però quan hi hagi protagonista, doncs tot teu, i ens deixes escoltar les campiones, d'acord?
3: Fantàstic, anem parlant.
2: A Mestalla comença a haver-hi ambient. Anem a fer una ronda ràpida. Arnau, públic i temperatura Girona.
0: Doncs ara mateix aquí a Montilivi potser estem a 35 graus, està la gent embogida, realment estem a 24 graus, ha fet molta calor durant tot el dia a Girona. Capacitat de Montilivi, 14.624 espectadors, probablement no hi hagi ni una cadira buida.
2: Com ha de ser, a Cornellà, quin és l'ambient, Gonzalo?
4: Pues és un ambient festiu, aquí la gent celebrant, cantant tota l'estona, una temperatura una mica més suau que la de Girona, suposo que també per l'ambient, no juguen res. 22 graus fa ara mateix a Cornellà, i amb una afició totalment entregada a Carlos Romero, un jugador especial, el més important de la temporada, que avui es despedeix. I qui sap si serà l'únic, perquè potser Manolo és l'últim partit a entrenar l'Espanyol, i han entrat 8-10 jugadors que acaben contracte, tornen de sessió, marxaran també, i recordem que dimarts es presenta el nou director esportiu, Monchi, i és molt probable que anunciï molts canvis a la plantilla.
2: A veure la revolució que ha de fer Monchi, el nou director general esportiu de l'Espanyol. A Mestalla, 24 graus de temperatura, la mateixa mitja entrada. Els crits, com sempre, han estat els de puta Barça i tot això, però avui ja és un ambient molt més relaxat, lògicament, perquè avui el que volen aquesta gent és entrar a Europa, que ho tenen difícil, però ho tenen ja tot dat i beneït, perquè ja estan salvats. Així que anem cap a Girona, perquè queda molt poquet, 8 minuts perquè arrenqui el partit. Com estan els nervis, Sique?
0: Doncs queden, com dius, 8 minuts per a que comenci el partit a Montilivi. Ja ho explicava l'Arnau Montserrat. Hi ha 14.000 persones animant el seu equip. N'hi ha 400 a la part del córner habitual per a l'afició rival que animaran el Elx. I la gent està esperant a que surtin els equips al terreny de joc. Un Girona, requadrem, Arnau, que surt.
5: Doncs amb Gazzaniga en porteria, línia defensiva per Vitor Reis, David López a l'eix central, Àlex Moreno lateral esquerra, Arnau lateral dret, doble pivot amb Ivan Martín i Pitzel per davant, Unagi, extrem esquerra, Joel Roca, extrem dret, Brian Hill i en punta, Víctor Xiganko.
0: I per analitzar l'Elx, tinc aquí a l'Adrián Caro, que és de Carrusel Ilicitano. Què tal, Adrián, com està?
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal, Sique?
0: Oye, ¿cómo va a jugar Eder Sarabia? Porque hacíamos aquí cábala sobre la alineación, va a jugar con tres centrales, dos carrileros, va a poner cuatro atrás. ¿Cómo va a jugar hoy Eder Sarabia?
6: Pues la verdad que con Sarabia prácticamente cada partido puede ser una sorpresa. Normalmente sí que utiliza ese 3-5-2. Hoy parece que va a hacer lo mismo con tres centrales, luego con Buba Sangaré como carril diestro, Germán Valera como carril izquierdo. En el centro del campo, los que vienen utilizando últimamente, con Marc Aguado en el pivote, Aleix Febas y Gonzalo Villar. Y en la parte de arriba hoy parece que sorprendentemente, acompañando a Álvaro Rodríguez, que es el único delantero como tal, no referencia, va a estar Tete Morente. Eso parece que va a ser el 11 de Eder Sarabia.
0: Y una pregunta, ¿por qué Héctor Forés suplente? Espera, que ha d'entrar al carrusel. Habla, habla, que te meto el micrófono ahora. Es que entra el carrusel Ilicitano, el tenim aquí al costat. Clar, parlava amb ell fora d'antena que Héctor Ford és suplent amb l'Elx i ell deia que estava... mira, mira, li poso el micrófono.
5: Enquesta finalíssima entre el Girona i l'Elx i les bandes.
0: O sigui, ara mateix a la cadena Ser oferim la retransmissió de carrusel. La del que t'hi jugues Barça en català i el carrusel Ilicitano amb l'Adrián Caro per a ells. O sigui, els clients de la cadena Ser no es poden queixar, eh? Són triple oferta per el Girona Elx, que com et deia, sorprèn que Héctor Ford sigui suplent, i ho dic ja en òptica Barça, perquè tornarà de sessió i ja vam explicar el que t'hi jugues, que farà la pretemporada amb el primer equip. Sorprèn aquí i sorprèn allà, eh? Em deia l'Adrián Caro que quan ha jugat ho ha fet bé, que quan estava millor es va lesionar, i avui que s'hagi quedat a la banqueta no hi comptaven. Però jo et dic una cosa, Santi, i tu el coneixes millor. L'he vist saltar a la gespa, l'he vist saltar a la gespa amb la gorra cap endarrere, mastegant xiclet, escoltant música i caminant com si fos un reggaetonero, i he pensat, és que és normal que a Hansi Flick no li agradi.
2: Bueno, és el que ha pensat Hansi Flick, va pensar Hansi Flick a la pretemporada, a veure quan arribi la pretemporada al Barça. Si arriba, en quin pla arriba, i té moltes nòvies, com Bad Bunny, té moltes nòvies, Héctor Ford, té moltes nòvies, per tant, és un dels que, si no es queda, té opcions per sortir i fer calés. Com trona l'himne del Girona, eh?
0: Héctor Ford també suplent Iñaki Peña, el porter titular de l'Elx és Dituro, i com deia, sí, ja sona l'himne del Girona, Arnau, perquè salten al camp els dos equips.
5: Els dos protagonistes, els 22 jugadors, els 11 del Girona, que avui juguen una autèntica final, es juguen la permanència, el passamans, també amb l'àrbitre, que és Hernández Hernández. Vols dades d'Hernández Hernández? Són bones, són bones. Amb el Girona, 6 victòries, 1 empat i 3 derrotes. I amb l'Elx, 0 victòries, 3 empats i 8 derrotes.
0: Són les 8:56 de la tarda, dia històric per a Girona, dia històric per a Montilivi. Escolta com sona l'himne a capella.

0: Escolta, sí que l'any que ve, potser el del Girona...
1: Què passa, president?
0: El DJ acaba contracte, eh?
1: Ostres, quin DJ, eh?
0: Mare de Déu, ha posat...
2: El speaker del Girona és Albert Bassa, sí, que va estar aquí amb nosaltres, a la cadena SER, que crec que el tinc bastant a prop de la cabina i ja li he dit que si el Girona se salva, perquè estava molt nerviós l'Albert. El posarem al que t'hi jugues, Barça, perquè s'ho mereix. Ara està a la gespa, després crec que el tindré darrere i el podrem escoltar en directe al que t'hi jugues, Barça. El club ha repartit milers de banderes del Girona, que són les que onegen ara al cel de la ciutat. Mentre va sonant l'himne per la megafonia, insisteixo, hi ha nervis, però també confiança en que al final, com ens traslladen des de la plantilla, es tracta de guanyar un partit a casa davant de la teva gent. O sigui que la tarda ha començat bé amb la victòria del Barça a la final de la Champions de futbol, ha continuat també molt bé amb les victòries de Sabadell i Europa que certifiquen el play-off d'ascens a segona divisió. Esperem també tancar-la com Déu mana i poder sortir de festa aquest dissabte, no, Arnau?
3: No ens fixarem en l'últim precedent entre l'Elx i el Girona, el de la primera volta, perquè l'Elx va guanyar 3-0. Anem a buscar una dada positiva, que és l'últim precedent a primera divisió amb un tilini entre els dos equips, i és victòria del Girona, va guanyar 2-0 en aquella ocasió amb gols del Tati Castellanos i d'Oriol Romeu.
2: Ja s'han fet la fotografia els capitans dels dos equips, Arnau Martínez pel Girona, Vigas per l'Elx, ara la pinya habitual abans de començar l'enfrontament. I escolta, el que t'agrada, l'espíquer del Girona.
4: Déu-n'hi-do, quin ambientàs hi ha a Girona. Fan la pinya aquí a Mestall els jugadors del Barça i els del València. Us canto una cançó i si tot va amb el guió que explica del Sí, que la cantem al final. Com està Bad Bunny a Barcelona,
1: sí,
4: avui el crit de guerra de ser... Por la mañana café, por la tarde ron. El Girona salva i el Barça campió. Si es compleix tot, la cantem tots junts al final.
5: Vinga, va.
4: A punt de començar, Bermúdez, tot a punt perquè arrenqui la jornada.
6: El Girona salva i el Barça campió.
2: Vale.
7: M'agrada.
4: Bermúdez a punt d'arrencar la jornada.
8: Vinga, va, amb CaixaBank i Quadis Llançà, que comenci aquesta bogeria que tenim muntada per avui.
4: Sí que tu manes, tot a punt perquè arrenqui a Girona.
2: Doncs és a punt de complir-se les 9 en punt de la nit. Espera l'àrbitre, perquè entenc que tots els partits han de començar a la mateixa hora. Ara està parlant amb els entrenadors, tant amb Mitchell com amb l'ajudant d'Eder Sarabia a l'Elx, perquè està sancionat i no pot seure a la banqueta. Avui Eder Sarabia no pot estar a la banqueta perquè està sancionat, ocupa un lloc a la grada. En el seu lloc, el segon de l'Elx, l'ajudant, queden 20 segons perquè es compleixin les 9 de la nit. Espera Alejandro Hernández Hernández, l'àrbitre del partit, al bar Carlos del Cerro Grande, per a que comenci el Girona Elx. Aprofitem, Arnau, per recordar les alineacions dels dos equips. Comencem pel Girona.
3: Ràpidament, Gazzaniga en porteria, en defensa Àlex Moreno, Vitor Reis, David López i Arnau Mitja al campari, Ivan Martín, Bitzel, Unagi i a dalt, Joel Roca, Víctor Sigancov i Brian Gil per l'Elx. Titura en porteria, Josep Engruber, Vigas en defensa, carriler dret, Buba Sangaré, carril esquerre, Germán Valera al mig del camp, Aleix Febas, Marc Aguado i Gonzalo Villar, i a dalt Tete Morente i Álvaro Rodríguez.
2: Ara mateix està esperant Alejandro Hernández Hernández a que li donguin l'ordre per a que comencin tots els partits de les 9 de la nit a la vegada, i és que hi ha molt en joc. Recordem que per salvar-se el Girona necessita guanyar sí o sí. Ara mateix és 18è a la classificació, zona de descens, 40 punts, l'Elx en té 42. Si el Girona guanya, se salva. Si empata o perd, serà equip de segona divisió. Així sona Montilivi.
0: Bueno, no has triat el millor moment, tampoc, sí que...
2: No, bé, estàs contant, el que passa és que tenim dos micròfons.
4: Som-hi, arrenca Mestalla.
9: I arrenca Cornellà també.
2: I arrenca també Montilivi.
4: La jornada en marxa, ara mateix...
2: S'ha de tornar a sacar.
4: Ara mateix arrenca la jornada. Fermín Suárez, repassem quins equips estan en descens ara mateix.
1: Girona, Mallorca i el Cueja descendit, Oviedo.
4: Quins equips van a Europa?
5: van a Europa el Betis a la Champions, Celta Europa League, Rayo Vallecano ara mateix en posició de... Getafe en posició de Conference i també la Real Societat com a campió de Copa va a la UEFA Europa League.
4: Sí que Girona.
2: Ha començat el partit, 21 segons, té la pilota el Girona, és Axel Witsel, que sembla que tingui 25 anys, però en té 37 o por ahí, eh? És molt més gran del que diu el seu DNI, a diferència del que passa amb Santi Ovalle, que és a l'inrevés. Ataca el Girona per banda dreta. És veritat o no?
7: És totalment cert.
4: El què? No estava escoltant?
7: Jo,
4: no
7: m'he quedat. T'he dit Abuelaco, t'he dit.
4: Ah, bueno, és igual. Escolta, ha començat Espanyol, has dit, Gonzalo, eh?
9: Sí, ha començat l'Espanyol i amb un canvi a la porteria de la Real Societat, Remiro s'ha lesionat durant l'escalfament i ha entrat Marrero.
7: Això és en Clau Joan García o què?
9: Té un problema a la pantorrilla, ha dit la Real Societat en un comunicat que acaba de posar la mateixa a Twitter.
7: El múscul, la pantorrilla?
9: A la pantorrilla, que és la mateixa lesió que ha tingut Neymar, que ahir, abans d'ahir va publicar el Santos, la mateixa lesió, exactament la mateixa. Durant l'escalfament, Remiro retirat, entra Marrero.
4: Dilluns hi ha llista.
9: Ah. Sí, important dada. Joan García més a prop que mai d'anar al Mundial. I per cert, parlàveu de la cançó de Café con Ron, aquesta de Bad Bunny. L'any passat va ser la cançó que va utilitzar l'Espanyol en l'últim partit que es jugava al no descendir a segona divisió contra les Palmes.
4: Bueno, pues us robem el porter i ara la cançó. Pilota llarga de Gerard Martín, l'envia per Rashford. No va més, el primer minut de joc. Estan empatant el Barça i el València a Mestalla. Anem cap a Girona.
2: A Montilivi, falta de Marc Aguado sobre Ounahi. L'afició reclama targeta groga. És el primer, diguem-ne, avís de lo dur que serà el partit d'un jugador que té origen català. Marc Aguado Pallarès és el fill del mític Xavi Aguado del Saragossa. Va néixer a Aragó, però el seu pare és català i és un dels molts que tenen origen català. Després el repassarem perquè ells n'hi ha uns quants. Té la pilota en zona defensiva el Girona, és David López, que és una de les novetats a l'11 titular, juga de central per l'esquerra, per la baixa de Dale i Blin, i per situar algunes de les variants que avui planteja Mitchell, és aquesta, la de David López, Arnau, que juga formant parella amb Vitor Reis, i a dalt veiem com Joel Roca juga per l'esquerra i el davanter centre Sigankov.
10: Sí, sí, està jugant ara mateix Sigankov, ja ho va provar-ho al Metropolitano. També veiem molt avançat Ounahi a la pressió i Joel Roca caient més a l'esquerra. I també una de les novetats que veurem si surt després de la segona part és la baixa a l'11 titular d'Alejandro Francés.
7: És que Mitchell, des que es va trencar Benat, que no sap què fotre dalt.
4: Sí.
7: No sap què fotre dalt. No. Echeverri no li agrada.
11: Normal, eh?
7: Normal, cosa que però és que és l'únic nou que tenia que era mínimament de garanties i que tampoc ho era del tot, però igualment és veritat que des que es va trencar Benat, que la posició de nou balla que no vegis.
10: I com tampoc hi és Abel Ruiz.
2: Sí, clar, és el problema que el que hauria de substituir Benat és Abel Ruiz, que també ha patit lesions, avui és suplent, però és que el Girona té a Benat, que és el pitxitxi, crec que és amb 9 gols, i el segon ja és Estuani, que en porta 5, un tio que té 40 anys.
10: Sí, en canvi,
4: córner pel Barça. Ve la pilota Rashford, expliquem el córner i tornem cap a Girona. Rashford té bona cama per penjar-la a l'interior de l'àrea, aixeca la mà a l'interior de l'àrea Robert Lewandowski, últim ball del polonès, penja la pilota, Araujo toca, li cau a Bernal, continua viva, frontal de l'àrea, la treu Pepero, li cau a Gerard Martín prolonga, la bola va per Ferran Torres, la controla Ferran, evita que surti, ui, quina cueta de vaca que ha fet Ferran, continua Ferran, retalla Ferran, ha fet el més difícil i ha fallat el regat més fàcil, recupera el València.
7: Patrick Kluivert en la seva màxima expressió.
10: No, res, per acabar de completar lo del tema de la falta de gol, per exemple, l'Elx, i el estan a la banqueta, té André Silva amb 10 gols, Rafa Mir amb 8, per tant, són números més elevats que els jugadors del Girona.
9: De fet, un Rafa Mir, perdona, sí que dijous té el judici per l'agressió sexual.
7: Sí, sí, també un tema bastant totxo, eh?
9: No sé si té que veure que sigui suplent avui, però bueno, que sapigueu.
7: Hoy suplente, mañana juicio, sí.
4: Ha començat bé l'Espanyol o no?
9: L'Espanyol de moment està dominant el partit, ha tingut una oportunitat Roberto amb un xut molt suau, molt fàcil per Marrero. Ara, ojo, que va Caro Romero, fora.
4: Grande.
2: Tant amb l'experiment, avui el que t'hi jugues Barça, perquè hi ha el Gonzalo narrant a l'RCD Stadium, a Cornellà, i jo aquí a Montilivi, que fa increïble. 25 anys que no narro.
4: És bueno, increïble. Escolta, escolta, divertit i ja està. Ja està, o sigui,
2: l'última vegada que vaig narrar jo a la cadena SER va ser el mític Carrusel Lleida, hòstia, crec que quan tenia 19 anys. I en tinc 44.
10: Ha plogut, aleshores sí que ha plogut.
2: Minut 5 de la primera meitat a Montilivi, Girona 0, Elche 0, i a falta perillosa a favor del Elche, línia de 3 quarts de camp. Falta perillosa per a l'Elche, organitza la defensa Gazzaniga, no sé si això és una bona o una mala notícia. Abans parlàvem
4: sí, amb gent del Girona
2: que
4: deien
2: que hauria anat molt bé que Ter Stegen no s'hagués lesionat. Què és aquest soroll?
4: Aquí no és València, aquí no una oportunitat del València, no ha passat
2: res. Ha marcat el Betis. M'ho està dient el de Carrusel Ilicitano, aviam si espavileu, eh? Sí. Ha marcat el Betis, està perdent el Llevant. Ara. I això és una bona notícia.
7: Estava esperant que el Pol em tirés al morcer.
2: Estos no s'enteren, estos.
7: Gol del Betis al minut 5, Betis 1, Llevant 0, com afecta això?
11: És que el Betis li cavalca.
5: De moment el Llevant continua fora de perill, és a dir, encara que perdi, el Girona segueix estant en descens juntament amb el Mallorca. Però
2: sí,
5: cada cop s'apropa més.
2: Aquest resultat és important, aquest resultat és molt important. Ho hem de dir fort per aviam si arriba a la banqueta de l'Elx per a que informi els jugadors, perquè l'Elx, si el Llevant perd i el Mallorca no guanya, ara mateix el Mallorca està empatant, se salvaria encara que perdi avui. Per tant, el resultat del Llevant beneficia al Girona. Ho direm ben fort perquè arribi els jugadors de l'Elx i així es relaxin i pugui marcar el Girona el gol que necessita sí o sí per mantenir la categoria. Té la pilota David López en zona defensiva, l'obre a l'esquerra per Àlex Moreno, més a l'esquerra per Joel Roca, que intenta marxar i es falta duríssima de Buba, que s'emporta la primera targeta groga del partit. L'ha forçat Joel Roca en una jugada típica d'extrem, ha marxat, s'ha tirat a terra Buba, el dorsal 42 del Elx, falta i targeta clara.
10: Claríssima, ha estat una entrada duríssima, és la tercera groga que veu Buba aquesta temporada per de l'Elx.
2: Doncs ara es falta perillosa per al Girona.
4: Vaya professional Arnau Montserrat, que porta puntades les grogues de Buba, eh? És increïble.
11: És increïble,
2: Porta aquí la Bíblia, eh?
10: He tingut totes les 300
2: pàgines
10: preparar-ho tot.
2: Que me les ha deixat llegir abans del partit i t'ho tira, ja ho explicaràs tu.
4: S'ha preparat hasta les grogues de Buba. No es veia una preparació així al que t'hi jugues, Barça, vamos.
2: Mai s'ha vist. El millor per això és veure els papers que porta la Núria Vilamala per narrar. Porta com tot depòsits.
10: Sí, sí.
2: Que quan l'he vist he pensat, però aquesta què pensa? Que està a 8è de GB?
4: Són molt útils els pòsits, eh?
7: Els pòsits van bé perquè, clar, si hi ha un canvi,
4: per canviar un jugador per altre.
2: Però lo millor, ara ens està mirant la Núria, lo millor és que els porta de diferents colors. Sí, riu, Núria, riu. Ara riu, ens està ensenyant.
4: Un per cada aquí.
2: Ens ensenyarem en live. Mira, ens estem ensenyant en live del que t'hi jugues, Barça.
4: Immaculat.
2: Els pòsits del Girona de color rosa, fluorescent, i els d'ells de color groc fluorescent.
11: Es diu ser professional.
2: Es nota que és polida, eh? Voleu que us ensenyi la meva? Mira, la meva xuleta, mireu. Observeu.
11: És que és xuleta de hombre. És xuleta de hombre.
4: Escolta,
9: perdona. Hi ha hagut una falta aquí a Cornellà, que la gent està demanant la targeta vermella per al jugador de la Real, que li ha fet una falta a Jofre, però per mi, des de la visió, des d'aquí, per mi no era l'últim home. Sí que és veritat que estava Jofre amb dos defenses de la Real Societat, però per mi no era l'últim home el que ha fet la falta. La gent s'ha enfadat molt, perquè a més l'àrbitre que està xiulant avui és Monuera Montero, que no té molt bona fama aquí a Cornellà. I de moment la falta, que la tirarà segurament Terrats.
10: Li hem tirat un pòsit a la Núria, així que ara
2: s'ha perdut un jugador.
10: Ha perdut un jugador a la Núria.
2: Espero que no sigui un penalti.
4: Entenc que la falta del Girona sense conseqüències, no? Que esteu aquí parlant dels pòsits de Núria Vilamala.
11: I a més a més, la pobra Núria, que ella està sentint aquest partit, perquè ella és molt del Girona, no li toqueu més els nassos, pobra noia.
2: No, està supernerviosa.
4: Home,
2: compte que ataca el Girona. És Ivan Martín. Envia la pilota a la frontal de l'àrea per Sigankov. Rebutja la defensa de l'Elx cap al mig del camp. No ha passat res. Minut 9-0-0.
11: Fantàstic. De moment, escolta, per partit dels que... Jo, com que hi ha tantes veus avui, estic tan tranquil que m'estic prenent amb una cervesa.
2: Aguanta, perquè torna a atacar el Girona. Sigankov penja la pilota a la frontal de l'àrea, la rebutja a Fengruber, cau a Witzel, que l'obre a l'esquerra per Àlex Moreno, la penja a l'interior de l'àrea, demanen penal.
10: Per una caiguda d'Arnau, dintre de la petita.
2: Continua atacant el Girona, ara per banda dreta. Intentaven combinar a Mounahi, ha pogut rebutjar la defensa d'ells, però de moment m'agrada perquè els primers 10 minuts són del Girona. Té la pilota l'equip de Mitchell.
10: I Hernández Hernández, que ja ha fet el senyal de res de res, ja han fet el chequeo pel VAR, no hi ha penal a favor del Girona.
0: Compta el València a l'interior de l'àrea, la treu Gerard Martín, li caurà Rioja, pica Rioja, bé, per terra Gavi, evitant la rematada, compta l'última a Núñez, directament a fora, passa el perill, minut 10 de partit, continua l'empat a 0 Mestalla.
11: El que deia, que jo un dia com avui me'l prenc amb una mica d'estrella. Home. Amb una mica d'estrella, home. Que...
0: Quantes en portes, ja?
11: Jo, home, doncs...
0: Pues mira, a Cuprat n'has fet un fart,
11: les justes.
9: Enviem una, enviem una, Albert, sisplau, enviem una.
12: Les mínimes, les mínimes.
2: No confoten, perquè són per acompanyar els oients.
11: Clar, home, evidentment. I, a més, és que ben fresqueta i ben feta d'aquí... Què més vols? Què més vols?
12: Dissabte...
11: Fa de dia, fa de dia.
0: Biel,
12: digue'm.
0: No has fet cap broma, les teves encara,
12: no,
0: eh?
12: No, me l'estic guardant, me l'estic guardant.
13: Estic guardant.
12: Un moment, en tinc dues ja, un moment, les aniré tirant.
0: Vale, vale. Escolta, està jugant Ronald Araujo, de titular, tal com acabi Ronald Araujo.
12: Això sí que és una broma.
0: Veus, la primera. Ja sabia jo. Tal com acabi Ronald Araujo avui, demà se'n va cap a Uruguai. Uruguai té un règim diferent i estan obligats, sí, sí, quan acaba la competició, tirar cap allà. De fet, ja hi ha jugadors concentrats amb la selecció d'Uruguai. I l'heu vist a la festa, el vau veure, que es va tenyir el cabell, sí, de blau. Tenia dubtes de si fer-ho de blau o de blanc pels colors de la bandera d'Uruguai. Però ha decidit fer aquest blau perquè diu que amb els dies s'anirà destanyint i anirà sent un blau més semblant a la samarreta celeste d'Uruguai. Ah, i que l'objectiu és arribar a l'inici del Mundial amb el cabell de color de la samarreta d'Uruguai.
11: Mira, jo me'n recordo un paio de la Kings League que feien el Mundial a Mèxic i el tio es va voler posar els colors de la bandera de Mèxic i semblava de Senegal, perquè el blanc era groc. Clar. I semblava que portés la bandera de Senegal al cap i era com, què hace usted, senyor?
13: El departament de jutabilitat està radicalment en contra.
11: Gràcies.
0: Sí? Sí, home. Sí.
12: Hem fet un comunicat.
13: Ja,
0: doncs a mi m'agrada, el cabell d'Araujo, t'he de dir. Sí. No descarto posar-me'l.
13: Però tu saps això?
9: Jo me'l posaré, també. Jo me'l posaré.
13: Tu saps això? Que sí, el coixí? El coixí?
12: Sí, la personalitat es valora, però hi ha fins un punt.
0: 12-27 a Mestalla, continua el 0-0, toca el Barça, és Gavi obrint cap a banda dreta, s'ofereix per allà, Eric Garcia, li torna la pilota a Gavi, se la guanyen els jugadors del València que juguen enrere Dimitrievski. Gavi, Eric i Joan, els tres dins de la llista, estem tots d'acord o no?
5: I tant.
9: Home, amb la lesió de
0: Ramiro... Qui ha marcat? A veure, que hi ha gol.
14: Hi ha gol del Madrid, gol de Gonzalo, que posa l'1-0 al minut 12, Madrid 1, Atlètic 0. Com afecta això a l'Espanyol en la lluita per Europa, Fermín?
5: Doncs almenys té una part dels supòsits a favor, però no canvia massa per l'Espanyol, que és cert que continua necessitant una bona carambola, no hi ha massa moviment al respecte.
11: I n'hi ha un altre.
14: Hi ha un altre, gol de l'Alavés, gol de Toni Martínez al minut 13, Alavés, un Rayo Vallecano 0. Això com afecta al descens i a Europa?
5: No, són dos equips. L'Alavés ja està salvat i el tema del Rayo Vallecano és que això l'allunya a situacions d'accedir de forma directa a la plaça Conference, que això sí, igualment la podria conquerir si guanya el Palace.
12: Quina final més xula, el dimecres? Mola. Partit molt on.
0: Sí, sí, totalment. Una conference, el Rayo Mona Conference, un títol europeu,
12: és guai.
0: Mola.
11: És fort.
0: I més si l'any que ve té un entrenador català.
11: Ara, el de Toni Martínez té nassos, eh?
0: Toni Martínez està opositant per anar a la llista.
11: Opositant, sí, per anar a la llista, eh? És increïble.
0: Sí. Sí. Bastial. Ara mateix, qui està en descens, Fermín?
5: No, ara mateix la cosa està exactament igual que com ha arrencat. Girona i Mallorca estan en posicions de descens. I
9: mare meva, la que acaba de fallar Roberto aquí al camp de l'Espanyol. Aquest tio, de veritat, és que em posa molt nerviós, ho sento moltíssim. No, és que lo dels mano a mano de Roberto amb el porter és una cosa de bojos. Una altra vegada més, sumiu amb el tema de Roberto i un mano a mano amb el porter, de veritat.
0: Ai, Déu meu. És de les millors narracions que recordo.
11: No, avui s'està fent història de la ràdio.
0: Sumiu amb Roberto.
11: Avui som un motor i power. Vull dir, som aquesta tecnologia de Nissan que combina el millor de la conducció elèctrica lliure d'endolls. A Quadis llançar i tens tota la gamma Nissan amb fins a 10 anys de garantia. Sí. Primera prova, els Quadis llançar, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
0: Sí que Rodríguez, s'ho mereix el Girona o no?
2: Corner a Montilivi a favor del Girona, 15 Vinga. Minuts de la primera meitat, Girona 0, ell 0, llançarà el córner, Zigankov, que es toca el cap, suposo que és jugada d'estratègia, penjarà la pilota a l'interior de l'àrea amb cama esquerra, Zigankov, En curt la toca, veus com era jugada d'estratègia, si és que ja es notava per tot com s'estava tocant el cap, ha pogut rebutjar la pilota l'ells, per tant no ha sortit massa bé la jugada d'estratègia.
10: Ha sortit horrorosa, la deixada enrere no ha estat bona i ha allunyat
2: la propera vegada que se l'estiri,
10: la defensa de l'ells.
2: Que no se l'acarici, que se l'estiri.
11: Per gràcia, perquè el Sique darrere, si esteu veient el live del que t'hi jugues, veieu que el fons que té de Montilivi és vermell, i sí, quan crida la cara se li posa vermella. I hi ha un moment en què desapareix la cara.
12: Camaleònic.
11: I es queda el cabell i els cascos.
13: A més o menys el mateix color, sí, sí.
2: Això que és una manera subtil de dir-me que no cridi tant?
11: No, al contrari. A mi, jo crec que és com s'han de fer aquestes coses. Mira com es fot el Flaqui. L'altre dia el Flaqui cantant el gol de Wembley. És que es fot vermell, el Flaqui. És el que
13: estava granate.
11: Estava granate.
2: Ho dic perquè jo estic aquí a disposar i per aprendre, eh?
11: Home, no, al contrari. Ho estàs fent molt bé.
2: Gràcies, professor.
11: Ja, aquí tant.
2: D'aquí res me llanço amb les imitacions.
11: Dale.
13: Bueno.
2: Escolta, maco.
11: Era la porta?
12: Era Doraemon.
2: Mira, l'ha reconegut, per tant, tan malament no ho he fet.
11: Era la porta o era Doraemon?
2: Una barreja.
11: Home, jo també, que és que volador m'agrada molt, eh?
12: Ojo, és que s'assemblen, eh?
13: Està ahí.
12: S'assemblen una mica, eh? Total. Quina bona barreja, Doraemon i Laporta. Què seria d'això? Un personatge important, eh?
0: Un president còsmic.
12: En Laporta amb el casquet volador, bueno.
13: Si li hagués de demanar coses a la butxaca, potser... Sí.
12: Compte.
0: La butxaqueta màgica. Li demanaria al Haaland.
13: Sí.
15: Això és...
2: Júlia,
15: el Haaland. No, Silva, ho sento. El Haaland,
2: tu riuràs. Júlia, però hi havia un traficant que... Estava sempre al Bonobo.
11: Per què has arribat aquí?
2: Un bar on... Perquè ara ho entendràs. Que estava sempre al Bonobo, que era el bar on en reunien molts periodistes, propietat de, entre altres, Edupolo. I li dèiem el Doraemon. Perquè, clar, sempre treia coses de la seva butxaca màgica.
13: Vaja.
0: Compte la rematada! Hugo Duro fora! Per sobre el travesser, la rematada del davanter del València. Hi ha fet l'estàtua Wojciech Szczęsny. Servei de porteria pel Barça.
11: I l'únic que havia de fer Godur era rematar porta.
5: Sí, perquè estava molt sol, eh? Ha badat aquí en la marca Gerard, també Valde.
11: Ho dic perquè el porter era Szczęsny.
5: No, clar. A sobre s'ha quedat absolutament clavat, com ha dit el Santi. Sí.
12: Amb piquetes.
10: Es desesperava ara Mitchell a la banqueta, reclamant la falta sobre Unagi, no l'ha assenyalat Hernández. Mitchell, que no s'ha assegut en els 17 minuts que portem de partit.
2: No, és que veure Mitchell és un espectacle, eh? Contrasta la imatge tranquil·la que transmet a les rodes de premsa amb lo nerviós que està sempre a la banqueta, i ara ha millorat perquè ja no llança permanentment les ampolles d'aigua al terra.
10: N'ha llançat una, eh?
2: Però ja no és cada
10: minut.
2: Sí, de fet, ell és conscient de que ha de tallar-se una mica perquè, insisteixo, viu els partits a lo Cholo Simeone.
0: Rashford penja la pilota contra Eric, interior de l'àrea, pica Eric! Tapa la rematada. Jesús Vázquez, és córner pel Barça.
5: Avui sorprenent, Rashford esquerra, Ferran dreta, eh? Pensava que seria al revés, sempre Ferran tendint d'esquerra i anant cap al centre, i Rashford a la dreta, però avui al revés.
9: Rashford a prop de continuar, no, Santi?
0: Bueno, jo crec que no està l'última paraula dita, però que Flick, el que vam explicar l'altre dia, és que Flick li ha comunicat que si depengués d'ell se'l quedaria, però que depèn de moltes altres coses, i ell el que li ha dit al club és que posarà totes les facilitats a nivell salarial i contractual per quedar-se, perquè és l'únic que vol. A partir d'aquí...
2: Això és com quan el Jordi Martí us diu que ell us donaria festa, però que depèn del Sique, la realitat és que no us la vol donar.
0: No, jo crec que Flick sí que vol que continuï, però clar, depèn de si... Clar, si li porten a Luis Díaz i un altre, pues potser no, però pel que podrà fer... el vol tenir a la plantilla, voler-lo el vol.
12: Però 30 milions...
0: Això, cobra un salari, té un preu que s'ha de mirar si hi ha alguna cosa millor, no? Però, vaja, el missatge que a mi em consta de Hansi Flick és que el vol.
9: I ell va dient per amics seus que té aquí a Barcelona que li agradaria continuar i que farà tot el possible per continuar.
2: Doncs mira, que comenci per rebaixar-se el salari, no un 25%, sinó un 75%.
11: Mira, tal qual.
0: Això és el més... No sé si és gaire normatiu, però paliagut.
11: No crec que ho sigui. No fa pinta. Jo crec que
0: no fa pinta que sigui.
13: S'està removent a la tomba.
0: Sí. Pompeu Fabra està altres coses.
13: No, però com...
11: Punxegut.
0: Moment Lim Go Home, eh?
5: Tot Espinós.
0: De pancartes grogues.
9: Va tenir la Real Societat amb una xut d'Oscarsson que ha parat Ángel Fortuño, el porter del filial que avui és titular aquí al camp de l'Espanyol. De moment un
0: és bo?
9: És bo, sí? Però és un jugador que és 100%...
11: Gonzalo, pot ser que tinguis el micro.
0: Puja el micro una mica. Obre el micro.
9: El micro està full. No puc tot. Jo, si voleu, us canteu, però no puc fer més. Estic més sol que la una aquí. Fa un calor que no puc més. I de veritat, això és insuportable. Un calor que acabi la temporada aquesta ja de l'Espanyol que no puc més.
0: Compte, Valde, interior de l'àrea. Arriba a línia, fot, pica fora. Ui, a punt de fer el gol, Alejandro Valde. Es posa les mans a la cara, el 3 del Barça, perquè ha estat a punt de rebentar-la contra la xarxa de la porteria de Dimitrievski. 21 de partit, Peter Betellà, canta el públic de Mestalla.
9: Santi, jo us estava explicant ràpidament per resumir el que està passant aquí. Partit molt tranquil, molt plàcid, com es nota que els dos equips pràcticament no juguen res. Està dominant completament a la Real Societat, però les ocasions més clares han sigut per part de l'Espanyol, amb un xut d'Antonio Roca, un altre de Romero i l'últim de Roberto.
11: Home, és que pots estar tranquil quan ja has construït el que necessitaves. És a dir, qui no t'hi juga res, doncs clar, quan ja ho tens tot construït, descanses.
13: És com si haguessin anat amb Urprote.
11: Amcat.
13: Ai, m'he equivocat.
11: Ho has fet molt bé, però has xutat. O sigui,
9: aquesta factura és pitjor que l'Atlético de Madrid,
11: Sí, portaria buida i has xutat en vertical.
13: Moltes hores, ja.
11: Encat, home, Material Building by Encat, on hi tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, assessorament, materials... assessorament a tu te'n cal, Júlia, ara mateix. I preus, els preus més competitius a Encat.cat.
13: Dembélé.
0: 22 de partit, a Mestalla està jugant millor el Barça que el València, encara sense veure porteria. Ho mereix el Girona o no?
2: De moment, cap ocasió clara de gol. Minut 21, continua l'empat a 0. Té la pilota el Girona, domina el partit, però li costa arribar a porta.
5: No, cap xut per part del Girona, cap xut per part de l'Elx. La dada que hem recordat durant tota la setmana és que el Girona porta un gol en les últimes 56 rematades. Per tant, de moment avui cap.
0: Córner a favor del Barça, al minut 22, Dani Olmo, amb un xut des de la frontal, ha sortit rebotat a les cames d'un defensa i serà des de la cantonada. No hi ha res a Girona, eh? No hi ha oportunitat de perill.
2: És una falta a favor de l'Elx en zona defensiva. Per tant, pots tirar amb el Barça, que de moment continua l'empat a 0 i la pilota la té Dituro per l'Elx.
0: Marcus Rashford, preparat per llançar el córner al costat. S'hi apropa Dani Olmo, demana distància amb Luis Rioja, diu, fora d'aquí. Luis Rioja, que va retrocedint una miqueta, la jugarà en curt. Marcus Rashford, no, la penjarà, a veure què fa. Marcus Rashford, el 14 del Barça, qui sap si davant del seu últim partit com a blaugrana o el viurem una temporada més. Penjarà Rashford, la pilota a l'interior de l'àrea. Balla Lewandowski amb el seu defensa. Rashford a l'interior de l'àrea. Salta Dimitrievski, atrapa la pilota sense gaires complicacions. Surt el València, al minut 23 de partit, continua l'empat a 0. Us tirava abans que... Tots compreu que Eric i Gavi, no? Són Joan García mereixen estar dilluns a la llista, no, de Luis de la Fuente?
5: Sí, sí.
2: I Gerard Martín més que altres centrals,
0: sí.
11: Sí, també. I el tema és que ni se l'estan plantejant, i això és el que em preocupa.
0: Per cert, l'altre dia em van destacar enormement a Gerard Martín de cara, o sigui, al tram final de temporada, des de l'estaf del Barça. Van dir que ha de tenir molt sentit fitxar un central per preu i condicions, però que si no, amb Gerard Martín, Flick tira perquè el considera d'elit.
9: Perdona, Santi, un altre xut de Romero des de fora de l'àrea. Quin tros de jugador per avui l'Espanyol, quin tros de lateral i quin generador de joc que té ara mateix Manolo al camp. És increïble, aquest nano, estic segur 100% que per aquest Mundial no arriba, però per l'any que ve a la selecció anirà segur. Quin tros de jugador, repeteixo, una altra oportunitat més, un altre xut més de Carlos Romero, que de moment està sent en el seu últim partit aquí al camp de l'Espanyol el millor jugador de l'equip.
5: Santi, sobre el tema de Gerard, dels últims 20 partits amb el Barça, Gerard ha estat titular en 18. 18 dels últims 20, per tant és una barbaritat.
0: Tots de central, exacte.
5: És a dir, no n'ha fet cap de lateral esquerre. Sí que a les segones meitats n'hi ha 3 que han acabat jugant de lateral esquerre, però un se'l perd per sanció i l'altre simplement és suplent, la resta titulars.
0: I el de suplent és per descans perquè hi havia eliminatòria de Champions, que recorda.
5: Va ser Mendizorroza.
4: Ah, ja estava guanyant. La Lliga ja feta. Guanyar,
9: per cert, a modo de curiositat, avui Enrique Riquelme ha arribat al camp del Madrid a crits de presidente, presidente.
4: Sí, que hi ha eleccions, eh? Sí. Hi ha eleccions,
9: presidente, veritat, presidente, bueno, li han cantat entrant al camp del Madrid.
15: Jo he escuchado delincuente,
4: Però suposo que seria la seva claca, no? També,
9: imagino, o sigui, imagino.
4: Imagino que seria la seva claca, però ha conformat aval i hi haurà eleccions, hi haurà votacions,
9: sí,
4: no?
9: Sí, amb un banc andorrà, amb l'Antbank, perquè els bancs espanyols no han volgut donar-li aquest aval, i fàcilment Antbank ha sigut el banc que li ha donat l'aval perquè es pugui presentar a les eleccions del Madrid.
11: Antbank sempre...
5: Però no havia, sempre de ser, no havia de ser espanyol el banc?
9: No, si el banc central espanyol l'accepta, podia fer-ho.
5: Ah, vale,
9: sí,
5: vale.
9: Els estatuts està molt clar que si el banc central espanyol dona per fet que és un banc que està bé, que és sèrio, es pot fer.
5: D'acord.
11: I Antbank, és sèrio?
9: Bueno, diners té.
4: No tant com CaixaBank, però...
11: No. Ah, vale, deia, perquè clar, és que a la samarreta del teu equip tu pots triar el que vulguis, perquè en el futbol tot és personal, però triar cotxe és encara més personal.
5: Una gran decisió.
11: I a Facilité de Cotxes, és de CaixaBank, i tens més de 25.000 vehicles perquè trobis el que porta el teu nom, i si fas client de CaixaBank, a sobre te'l finançaran. O sigui que si és important per tu, també és important per ells.
4: Girona.
11: Volia fer bromes.
2: 25 minuts de la primera meitat a Montilivi. Continua l'empat a 0. Ha intentat una jugada impossible Brian Hill. Un slàlom. Que bo que és aquest jugador, però que intermitent és Brian Hill, perquè té molta classe, però no acaba de completar una temporada sencera al nivell.
5: Poc impacte.
2: Intentava una jugada individual que no li ha sortit bé i té la pilota a l'Ells. La treu en zona defensiva un futbolista, Víctor Chust, que el vaig entrevistar al Carrusel Canalla i em va sorprendre per la seva simpatia. Un tio que va marcar un gran gol fa un parell de jornades amb l'Ells.
11: Sí,
2: el vam entrevistar al Canalla amb l'Anton Meana i em va cridar l'atenció per lo simpàtic que eres, d'aquests descobriments, no?, que et permet el món del futbol. Compte que ataca l'Ells per banda esquerra, es replega el Girona. Ja fa uns 5 minuts que l'equip d'Eder Sarabia està tenint més la pilota que el de Mitchell. Ja fa uns 5 minuts que l'Ells està dominant el partit i l'està adormint, conscient que l'empat li va bé. De fet, amb els resultats que s'estan produint, l'Ells seria equip de primera divisió, tot i perdre, perquè, si no em corregiu, continua perdent el Llevant i empatant el Mallorca, per tant, això salvaria l'Ells, independentment del que passi a Montilivi. El Girona, que ho intenta, amb més fe que idees, però de moment, Arnau, sense rematar a la porteria de Dituro.
5: Cap rematada per part del Girona, cap rematada per part de l'Ells, un Ells que és el tercer equip que, de mitjana, té més possessió, 58,3%, només superat, atenció, per Barça i Madrid.
4: Bel València, pilota a la banda dreta, compta Javi Guerra, la rematada de Diego López. Bé, a la intervenció, crec que ha estat Ron Araujo, serà córner pel València.
11: De moment, molt poc gol per portar mitjoneta, eh?
4: Sí, sí. Sí, continua tot igual, eh? No hi ha hagut tot més igual, gols. Sí.
9: Gol de la Real, gol de la Real. Gol d'Oscarsson, en un error de Rubén Sanz, lateral dret, centre de la Real i rematada d'Oscarsson. Comença 0-1, la Real Societat guanyant aquí al camp de l'Espanyol. Pues de moment, mira, diré una cosa, s'ho mereix la Real, perquè estava jugant molt millor que l'Espanyol, estava generant molt més futbol que l'Espanyol, encara que les oportunitats anaven més de l'equip de Manolo. Gol molt just de la Real, gol d'Oscarsson, es posa per davant al camp de l'Espanyol, 0-1 per la Real Societat.
4: Fermín Suárez, això afecta en alguna cosa o no?
5: Clar, és que si la primera premissa de l'Espanyol no es compleix, que és que ha de guanyar el seu partit, doncs realment ho té molt difícil.
9: Algú s'esperava que l'Espanyol anés a la Conference?
5: No, però vaja, però a nivell estadístic és així, però, o sigui, és la primera premissa.
2: Però una cosa, està molt bé que el Gonzalo sigui de l'Espanyol, això és un que t'hi jugues català, per tant anem amb els equips d'aquí, però una mica de professionalitat i canta una mica més el gol de la Real, no?
9: No, jo no canto, o d'algun equip durant l'any, o de l'Atlético de Madrid. No, pues no.
2: És que en lloc de expulsar la veu, l'has inspirat, tio.
9: Perquè no m'agrada que marquin al meu camp. No m'agrada que
2: marquin. Hi ha pausa d'hidratació, aquí a Girona.
12: Fa calor.
4: Jo vull trencar una llança pel Gonzalo,
2: fa calor i pausa d'hidratació.
13: Perdoneu,
4: vull trencar una llança perquè dic que s'ho mereix la Real.
11: Santi, un segon, que ens interrompen des d'Oslo.
4: Ai, sí, vinga, som-hi.
13: És que ara està amb la premsa internacional. Deixeu-me un minut i
4: escoltem. Tu ets un cirrón.
11: Tu fot un crit.
0: Ve la pilota Ferran Torres, interior de l'àrea. Li pispen, llàstima, tenia opció de penetrar en l'àrea. Ve a la recuperació Gerard Martí, minut 29, camí del 30. Tec l'envia llarga perquè la guanyi Dani, Eric Garcia. No, és Dani Olmo, ja ho havia vist bé. Dani Olmo, que la posa a l'interior de l'àrea, pendents d'una campiona d'Europa, que Sonia Alquet i Jugues Barça. Recordem que tot ha començat a les 5 de la tarda des de la casa Cupra Raval de Barcelona, amb un ple de gom a gom d'Alquet i Jugues Barça i una nova Champions del conjunt femení, la quarta que converteix el Barça en el millor equip de la història, quan aquí a Mestalla, com a Girona fa un minut, també hi ha pausa d'hidratació.
10: Se l'ha jugat aquí a Montilivi, Bua Sangaré, perquè Montilivi demanava la segona groga per una entrada a Joel Roca, i si Hernández Hernández li treu la groga, no passava res, per tant.
11: És a dir, segurament
10: li han perdonat l'expulsió a Bua.
11: No l'han expulsat perquè era la segona, és a dir, perquè de groga és...
10: De groga és, ja en té una, la primera era claríssima, i aquesta... per mi li han perdonat l'expulsió a Bua.
11: Sí, se l'ha jugada.
16: Com va?
11: No vegis.
9: Aquí també hi ha hagut pausa d'hidratació, aquí a l'RCD Stadium. Jo també vull que em pujo una aigua perquè fa un calor aquí. Mira, diuen que fa 22 graus, però realment fa 42 aquí ara mateix, aquí a Cornellà.
11: Però és un dia molt xulo, És un dia molt xulo.
2: Veieu? Detecto que al Gonzalo li agrada, això de narrar.
11: Més a més, s'ha congelat el moment de la imatge de Gonzalo, s'ha congelat amb la segona ta.
9: A sobre estic enfadat perquè el wifi de l'Espanyol, avui no sé què li passa al wifi de l'Espanyol.
11: Un segon, Gonzalo, que ara sí que anem a vos-la.
17: Muchísimas gracias.
0: Caro, la Camp Hansen.
17: Hemos podido pelear, hemos luchado, hemos hecho lo que deberíamos hacer para merecer ser campeonas. Y estoy muy orgullosa por estar un parte de este equipo, porque hemos luchado como bestias todo el partido para merecer ganar, y que cuando salían los goles seguimos haciendo lo mismo, sacrificio máximo por todas las posiciones para que aseguramos que este título vaya por Barcelona, y bueno, ayuda cuando viene más goles a cerrar el partido. Pero ha sido un partido igualado que hemos esperado, y hemos madurado el partido poco a poco, con mucho calma, con mucho calidad para merecer ganar al final.
18: Es un golpe encima de la mesa por si había dudas en el equipo del exterior, de fuera.
17: De empezar la temporada, claro, escuchamos que la Barça no es lo mismo, plantilla corta, no sé qué, no sé cuánto, y yo creo que eso ha sido motivación para nosotros de enseñar que somos buenas todavía, y el club hace cosas correctas para ayudarnos. Sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía. Y bueno, súper orgullosa de poder formar parte de eso.
19: Decías que habéis un partido madurado. ¿Crees que esto es lo mejor que habéis aprendido en los últimos años, de poder madurar, de poder sufrir, saber aguantar? Y esto os lo ha traído este trabajo de estos últimos años, precisamente para poder competir así en una final.
17: Ya, no solo hoy, es un trabajo de todos los finales, perdiendo, ganando. Sabemos que finales son difíciles, son no feos, pero incómodos. Tienes que creer y sufrir, y tienes que saber sufrir y querer sufrir, porque si no lo haces no vas a ganar, porque el otro equipo va por todo.
16: Claro, ¿qué significa hacerle 4 al Lyon con la historia que tiene, 8 Champions, el equipazo que es? ¿Qué significa ganarlo de esta manera?
17: Bueno, no creo que ha sido un partido de 4-0, porque estamos con 2-0, están intentando apretar, y claro, puedes encajar un par de más, así que no voy a decir nada sobre eso.
20: Doncs les paraules fins aquí de Caroline Graham Hansen, que ha guanyat una Champions literalment al costat de casa seva, perquè ella va néixer i créixer al costat d'aquest Ullevaal Stadion, i de seguida podrem escoltar Aitana Bonmatí, a la 3 vegades pilota d'or, que ja la veig per aquí amb la medalla de campiona d'Europa penjada, doncs, així que en breus l'escoltem.
16: Ens interromps també quan calgui. Com estan les coses per Girona?
2: Doncs acaba de rebutjar una pilota amb el puny Gazzaniga a la sortida d'un córner a favor de l'Eix, i ataca el Girona. Se'n va Àlex Moreno. Ha recuperat la pilota Gonzalo Villar per a l'Eix, que la cedeix a Dituro. De moment, 34 minuts de la primera meitat. Girona 0, Eix 0.
0: Que el minut 34, Mestalla, continua empatant el Barça, ara s'ha fet mal Gerard Martín. Un cop, bé, més que cop a la cara, una planxa a l'alçada del cap, ha pogut impactar amb algun tac al cap de Luis Rioja.
9: Aquí també s'ha fet mal, eh? Aquí també s'ha fet mal al camp de l'Espanyol, perdona, Marrero acaba d'assassinar literalment el central de la Real, que a més és un nano del filial que està jugant avui.
0: Literalment.
9: Si veus la repetició, l'ha assassinat. Jo mateix l'estic veient i sembla que estigui mort, de veritat. No, està viu, està viu, és una broma.
0: Temporada 7 de crims,
12: el jugador de la Real Societat.
9: La sortida que acaba de fer el porter Marrero, és no, no pot fer un porter de primera divisió el que acaba de fer.
0: Unai Marrero, o sigui, era el principal sospitós.
9: Pues bueno, a falta de futbol, almenys han assassinats.
12: Clar.
0: Es recupera, no es recupera Gerard Martín, continua aquí, l'estan atenent els metges. Crec que pot tenir un petit tall.
6: Aquí
9: Beitia acaba de ressuscitar i ja s'estan amb els metges a la banda per sortir.
14: Milagro!
11: Escolta, la millor manera de ressuscitar, sobretot a nivell financer.
12: Home.
11: Hi ha molt bones maneres de ressuscitar a nivell financer, com per exemple United, perquè tirar de targeta, compte que te la pots jugar, eh?
6: Hi ha un efecte boomerang molt clar.
11: Te la pots jugar amb l'efecte boomerang. En canvi, escolta, evita el revolving, que aquest efecte boomerang es diu revolving, i prova United. Entra a mejoratuprestamo.com, que et simula un crèdit de quota fixa i el termini que vulguis. Es fa tot online amb condicions clares i sabràs que pagues cada mes. Ressuscita amb mejoratuprestamo.com.
13: Jo, mira, totes les següents mencions, mira...
14: És que mirava la Júlia i la Júlia mirava com dient no, la deixaré passar.
0: S'aixeca Gerard Martín, que ja està, ja li han fet doncs les cures que li havien de fer, tot i que marxa al camp i s'ha de seure fora perquè continuïn fent-li aquestes cures. S'apropa Hansi Flick a veure com té el trau i Luis Rioja s'apropa cap allà a demanar-li perdó, a dir que havia estat involuntari i que ho sentia molt. El jugador està estès fora del terreny de joc, el Barça jugant amb 10 i el València amb la pilota.
13: El jugador que ha ressuscitat el partit de l'Espanyol és perquè és a l'RCP Stadium.
9: Mare meva, la vida, mare meva.
12: Molt bé, molt bé.
21: Hola, doncs anem a...
12: Bravo!
11: Escoltem palet, un segon, palet, anem a Oslo.
21: Anem a escoltar a la millor futbolista, Aitana Bonmatí, però em sembla que la primera la contestarà en anglès. A veure.
11: Aviam, escoltem Aitana Bonmatí parlant en anglès, també m'interessa.
22: Given the season you've had and the turnaround that it's had.
11: Això no és ella.
22: Yeah, for me, finishing the season like this, it's amazing. I'm so happy because it has been a tough one for me,
11: és una cosa espectacular.
22: I have learned a lot also.
11: Que he après moltíssim.
22: Ending the season and this game,
11: però acabar la temporada i el partit així, podent ajudar l'equip, estic molt contenta.
0: No t'has refiat de mi, Bermúdez, de com va el tema?
11: És que no et sentia prou, no, estaves un pèl baixat.
22: There's a lot of work, there's a lot of passion.
11: Diu que hi ha molta feina, hi ha molta passió.
22: It's about mentality,
11: i que és un tema de mentalitat, no tant de talent.
22: Players, you can have a talentous team.
11: Tu pots tenir un equip molt talentós, però la nostra mentalitat...
21: Què significa per vosaltres guanyar el Lyon la quarta, a més amb 4 gols?
22: Sí, la veritat que totalment inesperat. No sé si t'ho diuen fa uns dies que haguéssim guanyat avui 4-0, però bé, avui hem demostrat que som al Barça. És veritat que l'Olímpic ha fet una gran primera part i crec que li hem sabut donar la volta a la dinàmica de l'equip a la segona part, sobretot amb aquest primer gol d'Eva, que crec que ha canviat la dinàmica de l'equip, amb aquesta conducció i aquest passe de Patri també. Crec que a partir d'allà hem començat a ser nosaltres.
14: Acaba de marcar l'Elx. Acaba de marcar Álvaro Rodríguez. Un golàs. Ha rebut la pilota a l'interior de l'àrea. Se l'ha acomodat. S'ha girat amb cama esquerra. Ha fusellat a Gazzaniga a l'esquadra esquerra de la porteria del Girona. S'avança l'Elx al minut 38. Ho estàvem comentant. S'estava fent amb el control del partit l'equip de Der Sarabia i s'avança el marcador l'Elx. Ha marcat Álvaro Rodríguez, un jugador de Palamós, un jugador de la terra, un jugador català, un jugador que acaba de marcar a Montilivi. Ha marcat Álvaro Rodríguez, minut 39 a Montilivi, Girona 0, Elx 1.
11: Mare de Déu, quin gerro d'aigua freda que s'endú el Girona que ara mateix està igual, perquè evidentment estava descendit.
3: Però el condemna, perquè el condemna ha de guanyar sí o sí. Per tant, és
9: aquí al camp de l'Espanyol, aplaudiments.
6: Com queda el descens?
3: Doncs ara mateix el penúltim és el Girona, l'avantpenúltim és el Mallorca, i de moment salvats tant Llevant com Osasuna, i matemàticament també l'Elx. Però ara els que estan en problemes són Osasuna i Llevant, i Mallorca i Girona baixarien.
6: I dius, Gonzalo, que sí, la reacció de Cornellà ha estat aplaudiments.
9: No de Cornellà sencera, però sí que una part de la grada del camp de l'Espanyol ha aplaudit quan els ha arribat la notificació del gol de l'Elx al camp del Girona.
6: Doncs la tenim l'aigua al coll, eh?
11: Quin xarro
8: de Álvaro Rodríguez ha sigut espectacular. És el setè gol de la temporada pel davanter de l'Elx.
11: Quin golaç d'Álvaro Rodríguez.
3: Planter del Madrid.
9: Va començar de suplent, eh? Va començar de suplent i mira.
6: L'aigua al coll total pel Girona.
2: Que és un jugador que va fitxar Manolo Romero, el nostre col·laborador. Hosti. Al bar, pel Real Madrid. Perquè és català, ell era scouter del Madrid, ho va ser durant molts anys a Catalunya, i diria que Álvaro Rodríguez és un dels futbolistes que Manolo Romero es va emportar per al Real Madrid.
6: Arnau, què fa Mitchell?
8: Doncs ara mateix caminant per l'àrea tècnica quan hi ha gol.
14: Hi ha gol del Madrid, gol de Bellingham, al minut 41 de partit, Madrid 2, Atlètic Club 0.
3: Res, això dificulta encara més les aspiracions de l'Espanyol. L'Espanyol ha de guanyar, però també ha d'esperar que l'Atlètic Club guanyi el Madrid. Per tant, dues que no es compleixen.
6: Ja podem anar fent via. Què fa Mitchell, Arnau?
8: Doncs cap cop.

0: durant un partit afecten. Però i el que... dubte que hi havia és si el Girona s'aixecaria si el partit es torçava.
1: És que
0: doncs
1: sí que
0: ho haurà de fer,
1: la sensació, no la sensació ara mateix que em dona el Girona és que si no es mantenen aquest any trigaran a tornar a pujar, eh?
2: Bueno, no,
0: bueno,
2: sabem,
0: no ens anticipem, eh? Esperem que
2: es mantinguin.
1: De moment
2: estem
1: a 41 com està feta la plantilla.
0: Però la sensació que dona el Girona avui és d'un equip que vol però no pot.
1: És a dir, tu tens ara mateix un Girona que tens les estrelles de la plantilla són o jugadors molt grans o jugadors cedits. I hi ha poca base, sí, sí. Hi ha molt poca base.
2: Sí. Però bueno, ja hauràs de refer plantilla.
1: Sí, però un hit fotrà
2: el camp. Marxa, va, no, hi ha primera també.
3: Ja, també,
2: o sigui,
3: sí,
2: el Betis sí, té el darrere, o sigui, té equips darrere. Sí, sí, que, sí, sí. Aquest marxa del Girona, o sigui, tal com acabi el partit d'avui, agafa les maletes i se'n va cap al Marroc i ja l'heu vist prou.
0: Bueno, però hauran de pagar, no? Per un
1: I tenim un altre gol.
0: Hauran de pagar i es volien portar un altre.
2: Però re, molt poc. Gol.
4: Gol del Mallorca, gol de Pablo Torre, minut 42, Mallorca 1, Oviedo 0.
2: Mort. Això com afecta, Fermín?
5: Ara, sí, sí, però ja, també ho era, eh? Abans amb el gol que ha encaixat per part de l'Elx, i això li dona esperança al Mallorca, que abandonaria, estaria empatat amb el Llevant a 42 punts. Encara no està actualitzada, però seria Llevant o Mallorca un dels dos dins i fora. Ara us diré qui queda dins i qui fora.
2: Al minut 43, al minut 43 el València ataca, el Barça que està jugant una miqueta al tran-tran, però fent un partit normal, o sigui, de campió de Lliga que no s'hi juga res. Parlàvem d'Unagi, sí, hauran de pagar, però la clausula és baixíssima, o sigui, no hi ha 10 milions, una cosa així, que qualsevol equip per un jugador com Unagi els paga.
0: Compte que ataca l'Elx, remata! Uf, Gonzalo, Álvaro Rodríguez una altra vegada. Quin desastre.
5: És que es queixa.
0: Ha intentat rebutjar la pilota Girona, David López. No s'ha entès amb Vitor Reis. La pilota ha quedat morta a l'interior de l'àrea. L'ha caçat Álvaro Rodríguez, que ha rematat amb l'esquerra fora. Sí, sí, ara mateix el Girona està grogui.
5: Sí, sí, i Montilivi indignat, ara amb l'actitud de l'equip. Ara a veure si aquests aplaudiments desperten el Girona, que en els últims minuts i després del gol està a la lona.
0: Té la pilota Unagi al mig del camp. Intenta atacar el Girona. Unagi fa la passada malament, la recupera l'Elx, la lluita Álvaro Rodríguez, se l'emporta l'Elx, és el dorsal número 11, Germán Valera, qui intentava progressar, però afortunadament ha tallat la pilota Ivan Martín i recupera el Girona al mig del camp.
1: És un dia en què hem de desenfocar d'un lloc per enfocar un altre, és un dia en què és important...
6: La vista.
2: Rashford Lewandowski al pal! Oh! Llàstima! La rematava de Lewandowski, ha quedat estès sobre el terreny de joc, un jugador del València s'ha pogut fer mal perquè ha entrat com un obús, com un panzer Robert Lewandowski, ha estavellat el cop de cap contra la fusta de la porteria de Mitrievski. Al minut 45, arribem ara mateix, ha tingut oportunitat Robert Lewandowski per avançar el Barça al marcador.
1: Deia que és un dia que hi ha tanta pantalla i hi ha tanta cosa que està desenfocada d'una banda i enfocada d'una altra, sí. I això, per això cal tenir bona vista o unes lents progressives perfectes, que us aviso, existeixen i es diuen Varilux XR sèries. Nitidesa instantània fins i tot en moviment, amb transicions fluides de prop a lluny, i això ho trobes, com sempre, a Vista Òptica. Estan fetes amb intel·ligència artificial, personalitzades per gent real, ja ho sabeu. Vista Òptica.
5: El gol és insuficient pel Mallorca perquè necessita també que el Girona s'imposi a l'Elx. Per tant, si no hi ha aquesta concatenació de factors, de moment el Mallorca segueix en descens, igual que el Girona.
0: Per tant, que ataca el Girona.
2: Hi ha gol a part.
4: Sí, hi ha gol al Llevant, al Betis, al Llevant que empata contra el Betis. Betis un Llevant, un gol de Carlos Espí al minut 46.
7: Canvia final de temporada de Carlos Espí, mare meva.
1: Quina barbaritat d'Espí, tu. No ha jugat en tota la temporada.
2: Fermín, canvia alguna cosa o no?
5: No canvia res. Mallorca i Girona en zona vermella.
2: Més gols.
4: I gol també de l'Atlètic Club. Marca Gorka Guruceta, el 2-1. Madrid 2, Atlètic Club, minut 46.
5: De moment tampoc canvia res.
0: I intenta apretar Montilivi el públic
2: a Girona,
0: perquè ha rematat Brian Hill, ha pogut rebutjar Dituro, pilota fàcil pel porter de l'Elx. 3 minuts d'afegit, ja n'hem consumit un, per tant en queden 2 per arribar a la mitja part. Ho torna a intentar el Girona, que està perdent 0-1. Amb gol d'Álvaro Rodríguez, la pilota en zona defensiva per Vitor Reis, que intentarà penjar-la amunt. Juga finalment amb curt per Unagi, que la ve a buscar el jugador marroquí. Envia la pilota en profunditat per a Joel Roca, que no ha arribat. És Sigankov a la frontal de l'àrea, se'n va Sigankov. no ha rematat, el públic es desespera, li demana que xutés a porteria, però finalment ha perdut.

0: la pilota i la recupera l'Elx.
1: La primera rematada del Girona en tot el partit ha arribat al minut 46.
2: I ara targeta groga per a Brian Hill, que s'emprenya per una falta a línia de tres quarts de l'Elx. Ha estat una falta clara. La targeta també perquè era atac prometedor. S'emprenya Brian Hill, que rep la primera targeta groga del partit per a un jugador del Girona.
1: És la primera pel Girona. L'Elx abans, al minut 7, l'ha vist Buba, que podria estar expulsat perquè al minut 30 li ha fet una entrada duríssima a Joel Roca.
3: 3 minuts a Girona. Quan han afegit a Cornellà?
4: El mateix, i està a punt de xiular al final del partit, sense cap novetat al marcador. De moment la Real Societat segueix guanyant 0-1. Un Espanyol que en els últims minuts ha dominat més el joc, ha arribat encara més a la porteria de la Real Societat, però que encara així s'anirà segurament al descans perdent aquí al RC Stadium.
3: A Mestalla 5 d'afegit. Fins al final de la primera meitat, Girona.
2: Ara mateix el joc està aturat perquè estan atenent al jugador de l'Elx que ha rebut la falta de Brian Hill. Per tant, entenc que s'allargarà el descompte, ja que portem ja amb un minut el temps aturat. Silenci a Montilivi perquè aquest resultat condemna el Girona a la segona divisió, però encara queda tota la segona meitat i queda el factor Estuani. Queda el factor Estuani, que seran 15, seran 20 minuts, però seran els que siguin. Absolutament convençut estic de que alguna ocasió tindrà i algun gol casarà Estuani. Continua el partit aturat a Montilivi per aquesta falta, que és relativament perillosa per a l'Elx, que aprofita bastant les jugades
4: descans a Cornellà.
2: Pilota aturada.
5: Descans a Cornellà.
3: Ara de seguida anem a Cornellà, acabem el Girona abans i cantem tots els descansos.
2: No sé què estan protestant ara els jugadors de la banqueta del Elx. S'ha apropat el quart àrbitre a dialogar amb ells, Arnau.
1: Sí, estan ara mateix dialogant. Es veu a Joan López, que és el segon d'Eder.
2: Sí, és el que protesten, que han llançat la falta de molt més enrere del que havia estat. Suposo que deu ser això.
1: I Mitchell, que per primer cop en la primera meitat s'ha assegut a parlar amb el seu assistent, Capcot, intentant buscar solucions per aplicar després a la segona part.
2: Penja la pilota a l'àrea d'Ituro, porter de l'Elx. La recupera pel Girona, Àlex Moreno, que la cedeix amb el cap a Gazzaniga. En llarg, el porter argentí del Girona creu a la línia del mig del camp. Pilota aèria, salta Sigankov, la intenta tocar i la toca amb el cap, però no serveix de res perquè la rebutja la defensa del Elx. Ho està intentant el Girona amb poques idees. En aquest tram final de la primera meitat continua perdent l'equip de Mitchell, 0-1, rebutja la defensa de l'Elx en banda, serà a favor del Girona, potser l'última de la primera meitat. Mira el rellotge l'àrbitre, però encara no xiula. Aviam si és l'última i la pot aprofitar l'equip de Mitchell. La pilota Unagi al cercle central, cama dreta, obre a l'esquerra per Joel Roca, la intentarà penjar a l'àrea Joel Roca amb cama esquerra, encara el seu marcador, entra a l'àrea Joel Roca, la penja Joel Roca, no hi ha ningú per rematar-la, no hi arriba Brian Hill, es perd per l'altre costat i finalitza la primera meitat amb aquests xiulets dels aficionats del Girona que s'emprenyen perquè havia salvat la pilota Brian Hill.
1: Correcte.
2: I encara no havia acabat la jugada, no?
1: Correcte, Brian Hill l'havia salvat, no ha sortit fora de banda, era en acció perillosa, perfecta per la centrada, no ho ha deixat Hernández i Montilivi, que està enfadadíssim amb l'àrbitre.
2: Sí, abandonen ja el terreny de joc els jugadors dels dos equips. Amb aquest resultat, a la mitja part, Girona 0, Elx 1, ha marcat el minut 39 Álvaro Rodríguez, un resultat que enviaria el Girona a segona divisió.
3: Final també a Mestalla de la primera meitat. Marxen a vestidors els futbolistes del Barça i el València. Empat a 0 al marcador i certifiquem Gonzalo també. Descansa
4: sí.
3: Cornellà.
4: Descansa Cornellà. Estan tots els jugadors al dins del vestuari, menys Tairis Dolan i Pere Milla. Els dos jugadors, Manolo no li deu estar agradant molt el que està veient, almenys a la zona d'atacants de l'Espanyol, i estan escalfants ara mateix Pere Milla i Dolan per, imagino, sortir a la segona part.
3: Finalitzades les primeres parts, Fermín, qui està ara mateix al descans en descens?
6: El descens continua en tant Mallorca com Girona. Girona com a penúltim, el Mallorca, tot i fer la feina, perquè està guanyant 1-0 a l'Oviedo, amb 42 punts seria insuficient perquè el Mallorca necessita que el Girona guanyi a l'Elx i que pugui empènyer a l'Elx a la zona vermella. Per tant, Mallorca i Girona estan ara mateix descendint a segona divisió, salvats Osasuna Llevant, i per part de posicions europees, el Celta amb l'empatet en el seu partit asseguraria UEFA Europa League, la setena posició de Conference pertany al Getafe i tant València com Rayo Vallecano quedarien fora.
5: És a dir, si el Mallorca guanya, depèn del Girona.
6: Sí.
5: Per tant, en aquesta jornada o baixen tots dos o se salven tots dos amb el resultat, comptant que el Mallorca guanya.
6: Sí.
5: És a dir, molt de compte, perquè és que és una jornada en què hi ha una pila de
3: Bueno, necessitem dos gols, no? Necessitem dos gols del Girona ara mateix.
5: Sí, sí, clar, però és que veient bueno, la primera part...
6: El Girona, això és caixa o faixa, és a dir, que és que ha de guanyar el seu partit sí o sí, sí més sí. enllà de qualsevol altra combinació.
5: Però veient la primera part no té gens de bona pinta. Gens de
3: esperem
5: bona
3: que,
5: pinta.
3: Esperem l'efecte Estuani.
0: És que ha rematat una vegada entre els tres pals, una de Brian Hill des de fora de l'àrea, que ha rebutjat Dituro. Fàcil, senzilla per fàcil, al porter i poca cosa més, però què és que té el Girona a la banqueta?
6: Doncs mira, a la banqueta el Girona ara mateix doncs,
5: tens Echeverri,
6: a Estuani, a Fran Beltrán, per exemple, a Claudio Echeverri, a Tomàs Lemar, que a veure si una mica més de moviment al mig del camp, s'està trobant a faltar més connexió amb Shigankov, li està costant a Joel Roca al costat esquerre. Crec que el Girona ha de millorar bastant i intentar connectar més amb els de dalt, que pràcticament no han estat protagonistes.
0: Sí, i a més, que aixecar-te d'un cop anímic és complicat i el Girona arriba a aquest últim partit de Lliga en situació dramàtica perquè no està acostumat a competir per evitar el descens. Ara passaven per aquí alguns aficionats del Girona perquè ja sabeu que a Montilivi les cabines de premsa estan al costat de la grada i que la gent preguntava què hem de fer. Doncs ja li dà un nou espectador. Resar tres pare nostres per Estuani, perquè és que és l'únic el que es pot agafar el Girona ara mateix, els gols d'Estuani, que entenc que està escalfant ara, a la gespa Estuani, perquè tant no sé si sortirà ja directament a la segona meitat, perquè Estuani està escalfant ara mateix
5: I,
0: a la gespa.
5: I amb ritme,
0: sí, sí, sí, sí.
6: Sí, sí, és l'únic jugador del Girona que està escalfant en aquests moments. Per part de l'Elx, tots els suplents, però per part del Girona, només Cristian Estuani.
0: Cristian Estuani, que estàs al cel, santificat sigui el teu futbol.
5: Efectivament. Va, nosaltres el que aprofitarem és per fer un minut de pausa i així aprofito i em foto el meu entrepà del glob. Que, mira, escolta, mira que hi ha hagut 7 hores de ràdio aquesta tarda. 7 hores de ràdio farem aquesta tarda, sí. Des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit. I, per sort, el meu sopar és del Glob.
7: Menys mal.
5: Perquè ja sabeu que el Glob, a més, us podeu fotre una calçotada amb productes de proximitat com la botifarra catalana, botifarra negra, els calçots que són de Valls, oh. amb crema catalana, amb cava, tot el centre de Barcelona. I ho trobes a Gràcia, Sagrada Família, Plaça Catalunya. Fes la teva reserva a elglob.com. Nosaltres tornem en un minut perquè aquesta segona part serà d'infart.
8: Santi Ovalle.
9: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
9: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
11: La vida és meravellosa. A Manà 75 creiem que el millor sempre està per venir i cada moment és una celebració. Vine a viure, riure i compartir amb els teus. Aquí, els records es creen amb cada most i la felicitat es serveix en cada plat.
12: Tío, he tenido un imprevisto y de los caros.
13: Cuidado, no acabes en un revolving que se dispara. Mira mejor a tupréstamo.com y prueba con United. Todo online, condiciones claras y sabrás lo que pagas cada mes. United es un préstamo online hecho para you.
14: También está en oscuro, muy de moda ahora.
15: Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
14: Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
15: Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía.
16: Descúbrelo en Cuadis Llança, concesionario oficial Nissan en Barcelona y Sant Boi de Llobregat.

0: Doncs som al descans de tots tres partits. Ara mateix l'Espanyol està perdent, però el que és important sobretot és que està perdent també el Girona, 0-1 a casa amb l'Elx. De moment a València no passa absolutament res. De moment 0-0 està empatant el Barça a València. Però és que, clar, el partit de la jornada està sent aquest Girona 0. Elx 1 ha marcat un Palamós i, per més inri, ha marcat un nano de Palamós que es diu Álvaro Rodríguez.
1: Perquè el seu,
0: és espectacular.
1: El seu pare, Bermo, va jugar al Palamós entre finals dels 80, principis dels 90, i allà va néixer Álvaro Rodríguez. El seu pare, Coquito, davanter centre internacional per Uruguai, i Álvaro després va donar el salt al Madrid.
0: Doncs Álvaro Rodríguez, un palamosí, de moment enviant el Girona a segona. El Girona no en té prou amb empatar, és a dir, necessita els dos gols. De totes maneres, una mica de dades ara és el que toca fer.
1: Ah.
0: El Break Data Fermín amb CaixaBank.
2: Break Data Fermín.
1: Mira, tenim una primera meitat pobra a nivell numèric pel Barça, amb només 6 rematades i només una porteria, que és la de Ferran. Això sí, Valde ha estavellat una pilota al pal. El València, fins a 10 rematades, més que el Barça, correcte, amb dues a porteria, dues aturades de Chesney. València, 100 passades bones per 300 del Barça. El Barça n'ha fallat 32. Ocasions, el València 5, el Barça 6, però de clares, el València n'ha tingut dues i només una al València. Líder en ocasions pel Barça, Rashford, que ha creat 3 de les 6 del Barça. Recuperacions altes del Barça en el dia d'avui, només una. Lewandowski, 21 tocs en l'últim partit de Blaugrana en una primera meitat. Tenim molta pèrdua entre Rashford i Ferran, amb un total de 21, i tenim només 2 regats completats, que han estat els dos que ha completat el que juga avui d'extrem dret, que és Ferran. I aprofitant també la vinentesa, Girona-Elx. El Girona, com deia l'Arnau, només una única rematada al minut 46 per part de Brian, una porteria, una rematada només en tota la primera meitat. Imagina't. Però és que l'Elx també està més o menys igual. Són dues rematades, una porteria, però és cert que eficàcia, perquè d'aquí se'n deriva el gol d'Álvaro Rodríguez. Tocs a l'àrea rival, molt poquet dels dos equips, és a dir, gairebé no trepitgen l'àrea contrària. El Girona 9, l'Elx 5. Ocasions, una per cada equip.
0: És que és un partit
1: És que estan garratibadíssims, no el següent. És a dir, que és impossible disputar més alliberat i amb més desinvoltura un partit d'aquestes característiques. El Girona amb 180 passades bones, per 150 l'Elx, lleugerament una mica més de pilota al Girona, però escassetat d'ocasions i només una recuperació alta de l'equip de Mitchell.
0: Santi, des de València, escalfa algú?
3: Escalfant, sí. Rooney estava escalfant, ara està escalfant Xavi Espart amb més intensitat, per tant és possible que surti Xavi Espart quan la banda aquesta de València de trombons, tubes i saxofons i tot això va fent la volta al camp, fent les cançons típiques de València. Jo crec que sortirà Xavi Espart al descans, al lateral de la Masia.
1: Que no entenc per què no ha estat titular, bàsicament, Xavi
0: Espart. Sí, perquè avui és dia de donar...
1: Sí.
3: Perquè avui els que estan en dubte al Mundial volien mostrar-se.
0: Bueno, clar, jo crec que Eric García avui està jugant, evidentment, per dir, escolta, hola, buenos días, eh?
1: Però sí, la feina d'Eric està més que feta, no?
0: Exacte.
1: Vull dir que no crec que depengui. És que fins i tot és que pot haver-hi un ensurt. És a dir, que el Barça ha perdut a Fermín amb una acció puntual absurda. Vull dir que aquestes coses poden passar. Jo espero que no jugui Pedri, la veritat.
0: No, Pedri crec que no, perquè Pedri ho té fetíssim. I després de lo de Fermín, jo crec que fins i tot li pot haver entrat por. No és dia per Pedri, però sí que potser per Eric, per Gerard, que són jugadors que no saps exactament si... Doncs escolta...
1: Jo crec que Gerard no té cap opció, eh?
0: A Girona, escalfes Tuani encara?
4: No, ja ha abandonat el terreny de joc, però entenc que és per anar-se a canviar i sortir ja a la segona meitat Cristian Estuani.
0: Algú més? No, eh? Ara mateix
4: no
0: fa pinta.
4: Ara mateix no hi ha ningú escalfant, ni del Girona ni de l'Elx, a sobre del terreny de joc.
0: Partit que pinta negre, però veiem si aquesta segona part...
4: Ara ho comentàvem amb l'Àlex Luna. Àlex, mira un moment aquí, tu que segueixes el Girona habitualment...
0: L'Àlex Luna és el nostre home de Girona a la SER.
4: Sí, Àlex Luna és el que segueix el dia a dia del Girona, i comentàvem amb l'Àlex Luna que, a diferència dels dos últims partits, on el Girona només va fer un gol, però almenys va rematar a porteria, no? Avui és que ni això, no arriba.
5: No, no, van ser 56 xuts en els últims dos partits i avui juraria que porta ja el de Brian Hill i un altre, un canvi de dinàmica brutal sobre la gespa i un partit per mi perfecte a l'Elx, que està avançant les línies, que sap perfectament a què ha de jugar i que ha trobat la clau perquè aquest Girona no miri a dalt.
4: A més, em deies que ha estat molt guai la prèvia, amb 1.500 persones rebent els jugadors a Montilivi, però durant el partit de seguida el públic és com si ja es vegi venir el que passarà.
5: Sí, aquí a Girona la gent és més pessimista potser del que hauria de ser. Ja t'he comentat que per mi és una guerra perduda i jo acabo de posar ja en públic que o ens tornem bojos o el destí ja sabem quin és. La prèvia ha estat espectacular, per mi la millor fins i tot que les darreres finals. Jo que sé, Levante en el descens, promocions de descens l'any de la Champions, per mi fins i tot ha estat millor, però m'està faltant una mica més. Ja sé que l'equip ha de donar motius, però jo sempre dic que els que ens quedem aquí som nosaltres, no els jugadors.
4: Toca bogeria.
5: Toca bogeria, sí.
4: Toca bogeria.
5: Han de pensar aquesta gent que estem sonats i que podem saltar el camp en qualsevol moment.
4: Val, per tornar-nos sonats, Cristian Estuani, hi ha algú més?
5: Cristian Estuani, Echeverri, Hugo Rincón posaria avui, perquè crec que l'Arnau no està bé aquesta setmana.
4: Echeverri no és el Diablo?
5: I el Diablito,
4: que ens guiï cap a l'infern.
5: I el Diablito. Cap a l'infern, però espero que no a la segona.
4: No, que l'infern és bo. L'infern és bo.
5: Doncs l'infern de primera.
4: Sempre a l'infern. Que no us enganyi la gent que us diu que hem d'anar al cel. Fals. Sempre a l'infern.
5: Se li ha de fer ofrenda a l'infern, diuen. El Diable.
1: Per cert,
4: adéu.
0: Apa.
1: Per cert, ha hagut una mica d'embolic amb la primera federació. Fins i tot la federació havia felicitat el Pontevedra per disputar el play-off. Hi ha hagut un triple empat a 58 punts entre el Castilla, el Pontevedra i el Baracaldo. Es veu que al final el que es fica en posició de play-off és el Castilla. Per tant, serà Sabadell-Castilla, 100% confirmat. Ho han celebrat fins i tot els jugadors del Pontevedra en acabar el partit i tot això ha quedat aigualit perquè amb aquest triple empat a 58 punts el Castilla està en zona de promoció, per tant jugarà contra el Sabadell.
4: I aquí no s'hauran jugadors... inventat una nova norma? No s'hauran inventat una nova norma perquè entri el Real Madrid-Castilla al play-off?
1: Mm.
4: Perquè una mica estrany, no, això? Que celebrin els del Pontevedra que es classifiquen i ara resulta que no.
6: Sospitós.
1: És que el tema és que amb el triple empat i amb el Baracaldo la cosa es movia i la cosa canviava.
0: Mira, al llarg de la història de la Lliga hi ha hagut 5 partits que han estat a vida o mort per aconseguir la permanència. Mai s'ha salvat l'equip local.
4: Collons.
0: Albert, 5 partits.
4: Albert. No caldria aquesta estadística ara.
0: Bueno, escolta, jo us dono dades. Venim de fer
3: Big Data. És el Grinch.
4: Escolta, si hem de morir, que sigui rient, no?
0: 84-85.
4: Que sembla un cement d'Eixo i encara queda la segona meitat. I escolta, saltaràs Tuani o no saltaràs Tuani?
7: Doncs de moment no el veig preparat. El que sí que anuncien per megafonia és que avui a Montilivi hi ha 14.018 persones, 14.018 espectadors que ara aplaudien a la sortida dels jugadors del Girona que estan fent aquesta pinya abans de l'inici de la segona meitat. També salten els jugadors ja
4: doncs
7: de l'Elx.
4: Que sigui per aquestes 14.000 persones que el Girona només ha de marcar dos gols i salvar-se, hòstia!
3: Pues sí, començarà ja Girona o no?
4: No, encara.
8: Aquí sí, aquí està a punt de començar. Hi ha hagut dos canvis,
0: Pere Milla i Dolan,
8: Sí, Pere Milla i Dolan han entrat al camp per Terrats i Antoniu Roca, dos jugadors que possiblement sigui el seu últim partit aquí al camp de l'Espanyol. Un Terrats que ha de tornar de la seva sessió al Villarreal i que, vist lo vist aquest any, que era un jugador perico, va arribar amb molta il·lusió, un jugador que tota l'afició tenia molta esperança en ell i per lo que sigui no ha funcionat, i Antoniu Roca, que no ha tingut quasi minuts a tota la temporada, en els últims partits sí que ha sigut més participatiu, però encara així que al descans, fora Terrats, fora Roca, i entren Dolan i Pere Milla.
3: Al Barça també hi haurà un canvi, entre Xavi Espar, marxa Gerard Martín, que tenia un trau al cap, i per tant Eric passa al central i Xavi Espar del lateral dret.
7: I hi ha un canvi a les files de l'Elx, se'n va Buba, que tenia una targeta groga, i ha entrat John Donald.
0: És que Buba se l'havia jugada i fan bé, jo crec, perquè la següent era vermella. La següent era vermella.
7: Qui no entrarà és Cristian Estuani, que està amb la resta de companys a la banda escalfant. Per tant, de moment, en aquest inici de la segona meitat, no hi ha canvis a la banda del Girona.
4: Això és que no pot, no aguanta 45 minuts.
3: Sí, aguantarà mitja hora. clar. Per tant, Bermúdez, tot a punt perquè arrenquin les segones parts d'aquesta jornada unificada on el Girona es juga la salvació, la permanència primera.
0: Vinga, va, amb CaixaBank i Quadis Llançà comencem l'última segona part de la temporada.
3: Ha començat a Cornellà, Gonzalo.
8: No, encara no, encara no. Estan esperant l'àrbitre mirant el rellotge, escoltant el que li diuen els seus assistents. Imagino que estan esperant que comencin tots els partits a la mateixa hora.
3: Esperant també a Mestalla rebre instruccions des de les Roses. Per tant, arrencarà la segona meitat a Girona, sí que...
4: Encara no arrenca la segona meitat. Suposo que, com a la resta de camps, tots els àrbitres esperant a rebre la instrucció per xiular l'inici de la segona meitat.
0: Doncs mira, mentrestant aprofitem i fem una estrella. Escolta, una cerveseta ben fresca, tirada aquí, i a més així ja encarem la segona part amb l'energia que necessitem, una bona estrella d'am, que és una, és la cervesa de casa, la cervesa d'aquí, guita, com brinden aquí el Biel i la Júlia.
6: Brindis.
0: Brindis, i que comenci la segona part.
3: Tot a punt perquè arrenqui les segones meitats d'aquesta jornada unificada. Fermín al descans, recorda qui està en descens.
8: Arrenca Cornellà.
1: El Mallorca i el Girona.
4: Arrenca Girona. Ah.
3: Arrenca també Mestalla, tota l'hora en descens, el Mallorca i el Girona. Europa, ara qui estaria?
1: El Celta a UEFA Europa League i el Getafe a Conference.
6: Mare
3: Han Déu. Arrencat les segones meitats, juga el Barça. Alejandro Valde tira la diagonal cap endavant. Rashford, Valde, compte que ataca el conjunt blaugrana. Refrenen l'atac, juguen cap enrere. Anem cap a Girona, sí que...
4: Ha començat la segona meitat a Montilivi, Girona 0, Elx 1, primer segons, pilota per l'Elx, que ataca ara mateix a l'esquerra de la nostra posició a la cabina. Juga el Girona a la dreta, l'Elx, Mitchell continua de peu pensatiu, Arnau.
7: Molt pensatiu, amb la mateixa postura pràcticament tot el partit, amb la mà a la barbeta, ara mateix s'ajupa a la gespa de Montilivi, juntament amb Estuani, estan escalfant Tomàs Lemar, Echeverri, Hugo Rincón i Fran Beltrán.
4: També seguint de peu el partit a l'altra banqueta, John López, que és el segon entrenador de l'Elx, Eder Sarabia està a la grada, sancionat, té la pilota l'Elx, el Girona necessita dos gols per mantenir la categoria. El Girona necessita marcar sí o sí per no baixar a segona divisió.
3: Al minut 46 avança Xavi Espart amb la pilota controlada, juga enrere amb Gavi. Gavi orientant per Dani Olmo, arrencat la segona meitat amb el Barça, intentant tenir la pilota.
8: Que acaba de salvar, perdona Santi, acaba de salvar a la línia de la porteria Rubén Sánchez, una altra rematada d'Oscarsson, a punt de fer el segon gol, la Real Societat.
4: Compte que ataca el Girona, Ivan Martín, que obre la pilota a l'esquerra per Joel Roca, encara a l'àrea, falta perillosa a la frontal de l'àrea a favor del Girona i serà targeta groga. Targeta groga clara per a un jugador del Elx.
7: Si no m'equivoco, Affenbrugger.
4: Affenbrugger, sí, crec que sí. El dorsal número 22 de l'Elx, Affenbrugger, que s'ha vist obligat a fer falta. L'encarava Joel Roca, l'ha regatejat bé i la falta és perillosíssima a la frontal de l'àrea de l'Elx a favor del Girona. Aviam si amb aquesta... Aviam si ara... Marca el Girona.
7: És just el que se li demanava, no?, a Joel Roca, aquesta encara. La falta és claríssima i és molt perillosa.
4: Sí, estan un jugador esquerrà com és Zigankov i un jugador dretà com és Unagi. Així és més difícil per al porter, que no sap quin dels dos rematarà. Jo crec que la poden tirar directa, està més o menys a 5 metres de la frontal de l'àrea, escorada a la dreta de la porteria de Dituro. És la típica falta perfecta per un jugador tècnic amb cama dreta. És Unagi qui crec que llançarà la falta. També hi ha Zigankov, minut 47 de partit. Aquesta pot ser bona pel Girona. Necessita dos gols l'equip de Mitchell. Va Unagi, cama dreta per terra. Rebutja Dituro! Pel Girona! El rebuig de Dituro amb les dues mans, l'ha caçat Arnau com si fos Estuani! Dedica el gol a la banqueta Arnau Martínez! Marca el Girona! Gol per l'Esperança Montilivi! Gol d'Arnau! Girona 1, Elx 1!
0: Marca el Girona, obrim una estrella per celebrar-lo. Avui també obrim estrelles per celebrar el gol del Girona, evidentment. Ja només estàs a un gol de la salvació.
1: No canvia res perquè continua en descens, però alhora està molt a prop amb només un gol de mantenir la categoria.
6: I el Marc Estuani, però d'una manera claríssima. Oh,
4: escolta, escolta Montilivi ara, escolta Montilivi ara. Sí que es pot, sí que es pot.
7: Amb olfacte d'Estuani, que bé ho ha fet Arnau, com ha recollit la pilota de primeres, Batina Dituro, embogeix Montilivi, que ara s'encès. Aquí ara sí que fan 35 graus de temperatura, sí que Montilivi apreta, el Girona apreta.
4: Et dic una cosa, això ja està, eh? Això ja està, perquè falta el gol d'Estuani. O
7: sigui, correcte,
4: ja
7: correcte, correcte. És el segon gol de la temporada d'Arnau Martínez.
4: Escolta, escolta com ha canviat l'ambient a Montilivi. Ara la gent anima. Estem al minut 4 de la segona meitat. La falta que ha llançat Ounahi, ja dèiem que era perillosa, l'ha rebutjat Dituro a l'esquerra de la porteria. El rebuig l'ha caçat Arnau Martínez a la frontal de l'àrea petita i amb cama dreta ha marcat l'empat del Girona. Un Arnau que té molt mèrit perquè aquesta setmana ha hagut d'anar a l'hospital. Un virus ha fet que perdés 6 quilos en 4 dies. Està jugant el capità del Girona, conscient de lo important que és el partit d'avui. Ha marcat i ha ressuscitat el seu equip Arnau Martínez.
8: I possiblement si el Girona tingués més jugadors com Arnau, que senten els colors i són gironins de veritat, li aniria molt millor, perquè hi ha jugadors que jo crec que estan a Girona de pas. I jugadors amb sentiment, que saben el que ha passat al club i que han viscut totes les etapes com l'Arnau, realment es maten al camp per al Girona.
7: I com ho ha celebrat Arnau, eh? Ha saltat tota la banqueta del Girona a abraçar-lo, després ha assenyalat cap a la banqueta, i ara Montilivi, que ja ho escolteu, és totalment l'infer que demanàvem.
0: És que és la mateixa sensació.
4: Que va Sigankov, penja la pilota a l'interior de l'àrea, remata Àlex Moreno, perdona, Joel Roca, i atrapa Dituro.
7: Que havia sortit aquella pilota, jo crec que no.
0: És la mateixa sensació que quan et confirmen que has reservat taula al Manel 75. Quan et diuen que tenen taula, és la mateixa explosió d'alegria, home. Oh. Que és la millor rosseria de la Barceloneta. Que hi ha una terrassa a l'aire lliure que ara que ve la caloreta ja us dic jo que és el millor que podeu fer. Un bon arròs amb 19 varietats de paella diferent.
9: Oh, 19, 19.
0: Espectacular. Manel 75 punès.
10: Ja les ha provat totes.
3: Ui. Gol a la jornada.
11: Gol del Madrid, gol de Kylian Mbappé, minut 51, Madrid 3, Atlètic 1.
0: Hombre, un Mbappé que, a més, ha dit que per ell no és temporada en blanc perquè és pitxitxi. O sigui,
9: ha dit això?
0: Que és de les coses més...
4: On ho ha dit, això?
8: Jo no ho he escoltat.
0: No?
8: No, jo no ho he escoltat.
4: Jo crec que te l'has menjat a xarxes.
0: No, espera un moment.
11: Hi ha un altre gol.
3: Hi ha un altre gol, va.
11: Ha marcat Ilaix Moriba al Celta. Celta 1, Sevilla 0, minut 51.
3: Això el que implica... Això canvia alguna cosa o no?
1: Que el Celta blinda ja de totes la posició de UEFA Europa League.
3: Vale.
8: Un Ilaix Moriba que segurament sortirà del Celta aquest any, eh? A la Premier.
3: Sí? A la Premier, se'n va Ilaix?
8: Aston Villa, un dels equips interessats.
3: Uf! Home, és perfil de jugador, no? És perfil de jugador per anar cap allà, cap a Anglaterra. No hi havia estat encara, no? Anglaterra?
8: No.
3: Perdó, Anglaterra?
8: No, va estar a Alemanya.
3: El Leipzig, que havia estat molt a Espanya, a Getafe, a València...
0: Sí.
3: A Celta...
0: Al Barça. Però
3: clar, Anglaterra no, Anglaterra no. Bueno, que tingui sort i que li vagi molt bé.
0: I tant.
3: Bons milionets que ens va deixar aquí a Barcelona. Perquè va ser cara aquesta venda, eh? Va ser, crec que...
9: Home, és que el 12 o
3: 14 milions, una barbaritat
8: cara,
3: per un nano...
8: Més cara li va sortir a ell, al marxar del Barça,
3: sí.
8: Dic.
3: Sí, però bueno, però haurà
8: hagués
3: llançat
8: jugat,
3: contractes...
8: Eh? En aquest Barça hagués jugat.
3: Però no haurà llançat una contractes de professional altíssims que tampoc li... Bueno, o sigui... Al final, és entendible, tot és entendible a la vida. I més per una família que venia de la misèria més absoluta. 53 de partit. El Barça, que toca i toca, continua empatant a 0. El Girona està en momentum o ara s'han calmat una mica les aigües?
4: S'han calmat les aigües perquè atacava l'Ells, però té la pilota ja el Girona en zona defensiva. És David López, la gent anima. Al mig del camp és Ounahi, que l'obre a l'esquerra per Àlex Moreno. Àlex Moreno atura la pilota, se la torna...
8: Anul·lat. No, espera, que no sé què passa molt bé. Estan uns jugadors de l'Espanyol celebrant i altres jugadors queixant-se a l'àrbitre.
0: Allunya't del micro.
3: Allunya't una mica el micro que rasca molt, just.
8: Escolta una cosa.
4: Quin espectacle.
8: No, és que no sé què està passant ara mateix al camp de l'Espanyol.
4: Estava empatant un porc.
8: No, és que no sé què està passant al camp de l'Espanyol perquè hi ha uns jugadors queixant-se, altres celebrant. ara xiulant al públic, entenc que l'han anul·lat. Era un gol de Dolan, d'una centrada de Jofre que havia enterrat per la banda. Remata Dolan pràcticament sol, però es queixava la Real d'una falta a la jugada prèvia i sembla que l'ha anul·lat. Segueix parlant Cabrera amb l'àrbitre, els jugadors que no entenen exactament el que està passant, i sembla que no, sembla que el gol ha anul·lat.
3: Per què? Per falta? Per sí, falta, falta prèvia, de Cabrera.
8: Una falta prèvia a la internada de Jofre per banda que ha acabat en la jugada de gol.
3: Ah, bueno. Córner pel València, minut 54. És definitiu, el gol anul·lat?
8: Sí, sí. El VAR diu que no hi ha res, l'àrbitre acaba de dir que no hi ha res i que no és gol.
3: 54 de partit, córner pel València, que picarà a l'interior de l'àrea. Salta Hugo Duro, directament a fora, se la mira Chesney, perquè ha marxat molt desviada.
1: Un gol del València ficaria l'equip de Corberán a Conference,
3: Uf. Ah, sí?
1: S'estan donant els dos dels resultats que el València necessitaria. Si marqués un gol, seria victòria i entrarien a Conference.
6: M'estic quedant sense un de Santi.
3: Ah, clar, que aquí tenim un del València, és veritat.
10: Amb samarreta i tot avui.
6: Sí, sí.
3: Home, tenim a l'Asier del València, és veritat. Qui t'ho havia de dir, eh?
8: I escolta, aquí... Ahir diu un cantant, àrbitro culer.
6: Confirmo, la d'Empapé me l'he mandat a la
8: xampada. Monuera Montero és el pitjor que ha passat per aquest camp.
3: Aquí cada loco con su tema, una amb Mbappé se la fan pau, els altres amb àrbitre culer. Un gol del Girona el salva automàticament?
1: Sí.
3: Perfecte.
10: De guanyar.
3: Quan més tard millor. Juga la pilota al València, ve a la recuperació Eric García, Xavi Espart, juga amb Marc Bernal. Ui, quina triangulació ara del Barça, àrea pròpia, yeah. Agradant-se Eric. 55 de partit. Surt Estuani o no surt Estuani?
4: No surt encara Estuani.
1: No, segueix escalfant, com a mínim. Està escalfant amb Lemar, Fran Beltrán, Echeverri, Hugo Rincón i Estuani. Són els 5 jugadors del Girona que estan escalfant ara mateix.
4: Ara atacarem la pilota mitjana. Al mig del camp, Marc Aguado, que l'obre a l'esquerra per Vigas, enrere i ara... Sí que comencen els canvis al Girona. Aquest soroll és perquè, entre altres, s'apropa la banqueta Cristian Estuani.
1: Estuani, Fran Beltrán i Hugo Rincón són els tres escollits pel Mitchell per entrar en el minut 56 de partit. El Cristo Gros.
3: Que gran,
4: escolta,
3: que gran
4: Montilivi, muixac. Escolta, Estuani.
6: És el Macias. És el Macias.
3: Estuani, sí. Una gran abraçada a Raül Muixac.
4: Sí, l'he vist per aquí, a Raül
3: Muixac. Un gran de Ser Catalunya.
0: Entra...
4: I millor professor.
0: Entrarà el motor i power del Girona. Ja ho sabeu.
4: Jo a Raül Muixac l'he vist narrar un partit de bàsquet sense veure'l. O sigui, per culpa d'una nevada, ell venia de Girona i havia d'anar a Saragossa. Però per culpa del mal temps es va haver de quedar a Lleida i va fer la retransmissió des de Ràdio Lleida, contactant amb un tio que tenia el pavelló a Saragossa i ell narrant, fent la retransmissió sense veure el partit.
1: Enorme.
10: És que hi ha gent que val...
6: Sí.
3: Vosaltres sabeu, quan jo començava a fer narracions, jo vaig començar a fer narracions per Ràdio Elda, Ràdio Alicante, les emissores...
8: Digues, la que acaba de fallar l'Espanyol. Perdona, Jofre, que agafa la pilota, se'n va sol i el porter de la Real Societat, que acaba de parar un altre mano a mano a l'Espanyol. Evidentment, els mano a manos i l'Espanyol no van del mateix camí, ja us ho dic ja tots. Així, ja portem 4 mans a mans d'aquest partit que l'Espanyol ha fallat.
6: Mans a les mans.
3: Doncs jo narrava per tots els partits de la Comunitat Valenciana, dels equips de Comunitat Valenciana de segona B, que era aleshores, a les emissores de València em pagaven uns calés i jo els narrava els partits del seu equip quan jugaven a Catalunya. I venia aquí l'Hércules, de Toni Saligrat, i jo no coneixia ningú, però ningú. Aleshores jo m'aprenia el nom del lateral dret, de l'interior dret i de l'extrem dret. I jugaven només aquests, perquè a València no veien el partit. O sigui, feien la transmissió, jo els narrava i ells no veien el partit per la tele. Llavors deien, oye, qué bien está jugando Gato, no sé què. I dic, sí, está jugando perfecto.
0: Hombre, Gato, tio, que bo era. Era boníssim, Gato.
1: Era bo. Va jugar a l'Albacete.
0: Era un bon punta,
1: Sí.
3: Canvis al Girona.
6: Sí, sí.
1: Ha entrat ja Estuani, substituint a Brian Hill, per això la cridòria de Montilivi. També s'ha retirat del camp Witzel i li ha donat lloc a Fran Beltrán i ha marxat l'autor del gol, Arnau. Ha entrat Hugo Rincón.
0: Doncs ha entrat el motor i power, com dèiem, del Girona, aquesta tecnologia explosiva de Nissan que combina el millor de la conducció elèctrica lliure d'endolls. Aquadis, llançar i tindràs els motors i power que tant busques. Amb fins a 10 anys de garantia, al tanto, prova'ls tots. Aquadis, llançar, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
4: Són dos canvis home per home. Marxa Arnau, que com dèiem, físicament estava trillat, el pobre, ha marcat el gol de l'esperança pel Girona i ha estat substituït. En el seu lloc entra l'altre lateral dret, Hugo Rincón. També home per home al mig del camp, se'n va Bitzel i entra Fran Beltrán, l'amic d'Eloi Lecina, aviam si marca i el tenim dilluns al que t'hi jugues. I sí que el canvi d'Estuani per Brian Hill provoca que Zigankov es desplaci a la banda dreta, Zigankov a la banda dreta, a l'esquerra continua el Joel Roca i de davanter centre ara sí Christian Estuani amb el dorsal número 7.
7: Brian Hill que tenia targeta groga i Zigankov veurem ara sí en aquesta posició més natural apareix més perquè en la posició de 9 no ha tingut massa protagonisme.
4: Té la pilota el Girona, en zona defensiva és Hugo Rincón qui la toca enrere per Vitor Reis, a l'esquerra per David López i a gol al que t'hi jugues Barça.
11: Gol del Getafe, gol de Luis Milla, minut 59, Getafe 1, Osasuna 0.
1: Oh. El que fa aquest resultat és que el Getafe estaria blindant la posició de Conference, de moment seria el setè, i ja està, no canviaria res més per baix perquè Osasuna segueix fora del descens.
3: Cavalcada, Rashford, compte que entrarà a l'àrea per banda esquerra, continua Rashford, retalla cap enfora, Gavi trepitja la pilota, se li esmunya una miqueta, penja la pilota, Robert Lewandowski, la treu de defensa, li cau a Ferran, pica Ferran Lewandowski, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Barça. Marca Robert Lewandowski, potser és l'últim d'una era, l'últim d'un mite, l'últim d'un davantí de la llegenda blaugrana, l'últim de Robert Lewandowski. Si és així, et canto com Bad Bunny, Robert. Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí cantar más goles, más champions, las veces que pude. Gol de Robert Lewandowski al minut 60. Tant de bon puguem cantar un altre, però si és l'últim, Robert, gràcies per tot, gràcies pels teus gols, gràcies per la teva actitud, per la teva professionalitat. Marca Lewandowski, avança el Barça-València, minut 60 de partit, València 0, Barça 1.
11: Grande Tito.
0: D'absolut caçagols, aquest gol de Lewandowski, amb el que obrim una estrella per celebrar-ho. Marca el Barça, que ja està fent la feina, però qui volem que la faci és el Girona. Digues, Fermín.
1: És el 19è gol de Lewandowski.
4: Compte que ataca l'Ells, remata Germán Valera, fora! Respirem.
7: Ha sortit fregant el pal.
4: Respirem. Respirem, inspirem, expirem. Germán Valera rematat fora, a dintre de l'àrea petita, a l'esquerra de Gazzaniga.
7: Fregant el pal aquesta rematada de Germán Valera en la primera aproximació clara de l'Elx en aquesta segona meitat.
1: Mira, amb un gol del Girona, no només se salvaria el Girona, sinó també se salvaria a Mallorca. Per tant, Osasuna entraria al descens.
10: Oh, no!
0: Però llavors està empatant, no?
4: Compte que torna a atacar l'Elx. Talla la pilota Vitor Reis, que per cert ha rebut targeta groga, Arnau.
7: Targeta groga per centrat del Girona. Després d'una falta claríssima que li havien fet a Estuani, ha anat al tall el contraatac Vitor Reis, ha vist la segona targeta groga per part del Girona.
4: La falta era claríssima sobre Estuani, han agafat el jugador uruguaià del Girona, a Christian Estuani, a la frontal de l'àrea, era una falta perillosíssima a favor del Girona, no l'ha assenyalat Hernández, i a la contra de l'Elx ha hagut de fer falta Vitor Reis per evitar la jugada d'atac i s'han portat la targeta groga.
3: Reclama penal al València, una acció residual sobre Núñez, després dic que impactés amb la pilota, xoca amb el cos d'un defensa del Barça, no sé si és Andreas Christensen, cau a l'àrea, demanen penal com bojos els jugadors del València, de fet li han ensenyat targeta groga a Tàrrega per protestar, no l'ha assenyalat l'àrbitre, però el jugador del València, Núñez,
0: és Espart,
3: continua estès sobre el terreny de joc per aquest cop amb Espart, demanen aquí els aficionats al VAR. Mentre us explico que han fet dos canvis al Barça, ha entrat Andreas Christensen.
11: Mira'l.
3: Ha marxat Eric García i ha entrat Dani Olmo. Ha entrat Frenkie de Jong i ha marxat Dani Olmo.
0: Veus jo... penal aquí, Fermín?
1: No el veig, perquè és que és molt fortuït, és molt accidental. A més, remata
0: residual,
1: el jugador...
0: No? Com he dit, el
1: és residual, també. Remata el jugador del València i després Esparta arriba, però no és... no em sembla punible, és a dir, em sembla un xoc de futbol sense més i a sobre ja havia rematat.
0: I hem patit a Girona, sí que...
4: Sí, la jugada de Germán Valera ha estat claríssima. Una incursió per banda esquerra del extrem de l'Elx, que ha entrat a l'àrea i des de la frontal de la petita ha rematat amb l'esquerra, però la pilota ha sortit creuada, rosant el pal de la porteria de Gazzaniga. Sí, ha estat claríssima l'ocasió de l'Elx.
7: Sí, ara mateix... L'ha enviat a escalfar, perdona, Bermúdez, a Abel Ruiz i a Van de Beek, que no juga un partit des del 23 de setembre.
3: Que... Reprèn partit, no hi haurà penal a Mestalla.
0: És
3: no
0: que, a més, és un dia en què Girona, o sigui, ara mateix un gol del Girona, dius, treu dos equips al descens.
1: Sí, afavoriria el Mallorca.
0: De Girona i Mallorca passaríem a Elx i Osasuna.
3: Hosti, tu.
1: Perquè ensorraria Elx i Osasuna, sí.
0: Al tanto, eh? És a dir, molts equips pendents d'aquest partit.
4: Molt bé, ara Fran Beltrán recuperant la pilota al mig del camp. És veritat que amb els canvis el que aporta, per exemple, un... energia.
12: Gol de l'Espanyol! Gol de Roberto! Perdóname, Roberto, però què te dije? Era mentira! Eres el mejor! Viva Roberto! Quin tram de jugada de Paravilla! I remata a Roberto, que marca l'empat a Cornellà.
3: Gol del València. Epa. Marca Javi Guerra. Una errada en sortida de pilota del Barça, li cau a la frontal a Javi Guerra, una errada matussera, no sé si és de Xavi Espart, crec que sí. Li cau a Javi Guerra a la frontal de l'àrea i des de fora l'àrea semicercle envia una canonada que supera Wojtek Szczęsny. Empat al partit el conjunt Che. L'empat al 67 de partit. València 1, Barça 1.
0: Errada en sortida de pilota de Xavi Espart, la passada horitzontal típica que et diuen no has de fer. Se n'aprofita Javi Guerra i directament la clava.
1: Però és que ja no només que la passada horitzontal no l'hagis de fer, sinó que a sobre la fa entre Christensen i el rival. És a dir, és una passada a l'espai, al seu propi central, quan l'has d'assegurar molt més. És un gol que no canvia res. És a dir, el València ha de guanyar i a sobre ha d'esperar que el Getafe no guanyi a l'Osasuna, i Getafe està guanyant a l'Osasuna, i de moment a l'Espanyol tampoc li canvia res perquè està guanyant al Madrid.
4: Compte que ataca el Girona, se'n va Zigankov per banda dreta, intenta encarar Fembruger, que li pren la pilota, llast quan estava a punt d'entrar a l'àrea de l'Elx. Pressiona Zigankov, que talla la pilota. Serà servei de porteria per Dituro quan és a punt de sortir al terreny de joc el Diablo Echeverri.
7: S'està preparant ja, està esperant les instruccions. Veurem per qui entra el Diablillo Echeverri. És per Joel Roca. Es retira del terreny de joc el dorsal número 3 del Girona, Joel Roca, aplaudit. Entra en el seu lloc Claudio Echeverri.
0: Per cert, Gonzalo, a la jugada del gol de l'Espanyol, la jugada de Pere Milla és increïble.
8: Espectacular, ho estava dient mentre cantava el gol, no? Hi ha dos Pelés, el Pelé que coneixem tots i Pere Milla, que està fent una temporada apassionant, la veritat. Ara canvia l'Espanyol, marxa Roberto i entra Quique García, just després del gol, i també dos canvis a la Real, marxaran Oscarsson i Sergi Gómez, i entren Aien i Marín.
3: Molt bé. 67 de partit a Mestalla. Sants és una mica del públic amb aquest gol de l'empat, que no canvia res, Fermín, deies, perquè el Getafe està guanyant a Europa, eh?
1: Sí, el Getafe està guanyant a Osasuna, per tant, Getafe és el que va a Conference, i després a l'Espanyol és que si el Real Madrid no guanya l'Atlètic Club, és a dir, si l'Atlètic Club no guanya el Real Madrid, no hi ha possibilitat encara que guanyin.
0: La d'Osasuna,
3: i ara recuadrem,
0: sí que no
3: un gol, ara recuadrem un gol del Girona, canviaria com un mitjó, faria la volta al mitjó, el descens, perquè... sortirien dos i caurien dos diferents, no?
1: És així, és a dir, entrarien al pou amb un gol del Girona, Elx i Osasuna, i se salvarien Girona i Mallorca.
0: La d'Osasuna sí que no ens la imaginàvem. Hi ha gol.
3: Gol al que t'hi jugues.
11: Hi ha gol a Sevilla, hi ha gol del Betis, gol de Pablo Fornals, Betis 2, Llevant 1.
3: Canvia alguna cosa?
1: No canvia res.
0: No, perquè el Llevant...
3: És tot igual.
0: De moment, mentre perdi Osasuna, li val.
4: Torna a atacar el Girona per banda dreta. Buscava Zigankov, a Hugo Rincón. S'ha llançat a terra el dorsal número 12, Gonzalo Villar per tallar la pilota, que continua en poder del Girona. Salcat davant de Hugo Rincón, que ara penja la pilota a la frontal de l'àrea petita amb cama dreta, ha pogut rebutjar la defensa de l'Ell, surt d'Ituro i atrapa amb les dues mans. Minut 68 de partit a Montilivi. Ara sí que el Girona té una altra energia, el Girona té una altra cara, sense tenir moltíssimes ocasions de gol, però Arnau transmet coses diferents a aquest equip respecte a la primera meitat.
1: Les sensacions són totalment diferents, en zona d'atac molts més minuts que la primera meitat, també ajuda l'ambient a Montilivi en aquesta segona meitat. Falta la rematada d'Estuani.
4: Recordem que són 4 els jugadors que han entrat al segon temps: Hugo Rincón, Fran Beltrán, Estuani i ara mateix Echeverri ha substituït a Joel Roca. Per tant, Mitchell ha canviat pràcticament la meitat de l'equip.
1: I s'estan escalfant Doni Van de Beek, Tomàs Lemar i Abel Ruiz.
4: Fran Beltrán en profunditat buscava Sigankov, la pilota per Estuani! Ha rebutjat Víctor Chus quan ja tenia la cama a punt el davanter del Girona.
0: Mare de Déu, com està el partit, eh? Ara sí que s'està animant Girona, eh? S'ha revolucionat bastant, eh?
3: És que és d'infart. El que viurem ara és d'infart.
0: Això el que viurem és d'infart, exacte.
3: Perquè queden 20-21 minuts més afegit d'infart.
11: Cada gol... Sí. I és que cada gol canvia tot, és increïble.
3: Però està molt a prop, hem de dir que està molt a prop. Un gol...
4: No, és que marcarà Estuani.
3: És suficient.
4: Doneu-ho per segur. O sigui, aneu pensant en el que farem després del gol d'Estuani, perquè marcarà Estuani.
0: Doncs segurament hi haurà humitat. Segurament hi haurà humitat.
4: Un tio que està a punt de complir 40 anys, que porta mitja vida al Girona, que juga coix, que no pot ni entrenar, que avui ha sortit al camp, que va marcar gol l'altre dia, que ha mantingut viu el Girona de Mitchell avui, ha de marcar Estuani.
7: I que tenir-lo al camp ja dona una altra sensació, eh? Vull dir, ha provocat aquella falta que no li han assenyalat i que el deixava sol.
3: Compte Javi Guerra, ara... Gerard Martín, continua l'atac del València, pica, gol del València. Remunta el partit del València, Luis Rioja, després d'un rebuig de Gerard Martín. Passivitat una miqueta de defensa del Barça, Luis Rioja amb tot el temps del món. Se la col·loca, retalla, supera Wojtek Szczęsny, capgira el marcador. Al minut 70 de partit, guanya el València. València 2, gol de Luis Rioja. Barça 1.
1: No canvia res, però un gol de Osasuna implica que el València vagi a la Conference.
0: Clar. Si
1: empata amb el Getafe Osasuna, el València va a la Conference, de moment guanyant el Barça.
0: Ojalà cada jornada fos així.
10: Ojalà
0: cada jornada fos així. A baix, a l'esquerra, a la dreta, amb el Barça campió, això sí. També t'ho firmo.
11: Sí, tranquil·litat.
0: El que dèiem, si marca el Girona, el que hi haurà segur són humitats.
11: Sí.
0: Les humitats d'aquest tipus són bones.
11: Endavant.
0: Les humitats de casa no tant.
4: Pilota per Estuani a l'interior de l'àrea. La casa d'Estuani demana el públic penal. Demanen penal sobre Estuani. Demanen penal sobre Estuani. Demanen penal sobre Estuani. No l'ha xiulat Hernández, que ara s'hi assenyala falta a favor de l'ell. S'emprenya Montilivi, diu Hernández, que no hi ha hagut res a l'interior de l'àrea, que no hi ha hagut falta a Estuani.
7: I ara mateix està Álvaro Rodríguez estès a terra, també un altre jugador de l'Elx dins de l'àrea. Demanen les assistències, s'apropa Hernández a veure l'estat físic del futbolista, però Estuani també s'ha aixecat massa ràpid, potser, no? No ha apretat
3: justet,
7: massa.
3: No? Justet o què?
7: Ja l'ha vist ja ell mateix, que jo crec que ell mateix ja ha vist que no era penal.
1: I Torralde no ha vist penal.
7: Una empenta per darrere que... Vaja.
0: Perdoneu-me, però així ja ho tanquem. En cas d'humitat...
10: Emcat,
0: efectivament. No, en cas d'humitat, Murprotec, ja ho sabeu.
3: T'imagines que torna a fallar?
0: Els número 1 en tractament antihumitat, recordeu, diagnòstic, assessorament, execució dels tractaments antihumitat i vigileu amb la humitat, confieu en Murprotec.
8: I canvia el camp de l'Espanyol. Manolo ha tingut un gest bonic i ha fet debutar Lluc Castell, que ha entrat al camp per Jofre Carreras, un altre canterà que debuta amb Manolo González. Extrem esquerre, interior, extrem esquerre.
3: És bo o no?
8: És bon jugador. Portava les últimes 8 convocatòries entrant del primer equip. Per les circumstàncies de l'equip no estava tenint molts minuts, perquè òbviament Manolo estava confiant més en el seu 11 tipus, però avui en un partit intranscendent pràcticament entra Lluc Castell, debuta amb l'Espanyol, un altre canterà que Manolo fa debutar.
3: Manolo es quedarà o no?
8: Tinc dubtes. A dimarts hi ha una roda de premsa, la presentació de Monchi, que imagino que li preguntaran. Jo, personalment, fa 2 setmanes ho veia molt negre. Sí que és veritat que amb aquest final de temporada està salvant una mica els mobles, que dins del club et parlen de que ara mateix la continuïtat és molt més probable que el que era abans, però veurem si Monchi vol arribar i canviar moltes coses, no. El que és segur que marxaran entre 8-10 jugadors, farà una revolució important dins de la plantilla i després veurem el que passa amb la figura de l'entrenador. Molta gent aquí al camp de l'Espanyol diu que Manolo es mereix tindre un projecte amb Monchi, amb bons jugadors, en el que pugui demostrar el que ha demostrat en plantilles molt, molt inferiors.
3: Gol al que t'hi jugues.
11: Hi ha gol del Rayo Vallecano, gol de Sergio Camello, minut 73, a la Alavés 1, Rayo Vallecano 1.
3: Canvia alguna
1: cosa? No, insuficient encara pel Rayo per poder accedir de forma matemàtica a Plaça Conference.
3: Situem, com està el descens? Qui està en el hoyo, Fermín?
1: Mallorca i Girona.
3: I Europa?
1: Europa League se'n va al Celta i a Conference al Getafe.
3: Un gol del Girona, ho canvia tot, sí que...
4: I el que han de saber la gent d'aquí de Montilivi, per a que ho cridin i ho tinguin clar els jugadors de l'Elx, és que ara mateix, si no em corregeix el Fermín, tot i perdre, l'Elx mantindria la categoria. Per tant, escolta'm tu, que no passa res, que marquis tu i tots feliços.
13: I ens convidem una birra.
7: Hi ha doble canvi a les files de l'Elx. Un ex-perico. Entra Adrià Pedrosa, se'n va Gonzalo Villar i entra pólvora també per l'Elx. Entra el màxim golejador de l'equip, André Silva, es retira el golejador d'aquesta nit per part de l'Elx, Álvaro Rodríguez.
1: El tema és que per canviar Mallorca i Girona per Elx i Osasuna és també necessari que el Llevant estigui puntuant contra el Sevilla, i el Llevant està perdent ara mateix amb el Sevilla. Per tant, això trastoca les possibilitats del Mallorca, que continuaria en descens.
8: Pausa d'hidratació a l'RCD Stadium.
3: 75 de partida més talla. Recordem, el Barça està perdent 2-1. Ha capgirat el gol de Robert Lewandowski al València, però tota l'atenció centrada en Montilivi, que amb un gol continuaria sent equip de la primera divisió.
4: Ara mateix també pausa d'hidratació aquí a Montilivi. Els jugadors van a refrescar-se a la banqueta, els entrenadors aprofitaran per a donar ordres. Tant Mitchell, que agafa els seus jugadors mentre beuen aigua per donar les instruccions. Recordem que ja ha fet el Girona
1: quatre canvis
4: en aquesta segona meitat, encara en podria fer algun altre. El públic anima, conscient de que és molt important aquest últim quart d'hora per a la història del club. El Girona necessita un gol per salvar la categoria. De moment, a 15 minuts pel final, Girona 1, ha marcat Arnau Martínez en aquesta segona meitat. Ells 1, havia avançat a l'equip visitant Álvaro Rodríguez de la primera.
3: Ha assenyalat, no sé si falta o penal pel València. Crec que ha assenyalat penal, però jo l'he vist clara fora de l'àrea.
1: Jo també l'he vist fora de l'àrea.
6: Ha assenyalat penal, directament, sí.
3: Però jo l'he vist clara que era fora, l'entrada de Bernal.
1: Jo també l'he vist fora.
3: L'haurà de treure el VAR, perquè a mi m'agafa just a la meva posició i és evidentíssim. Ara miro la repetició. Clar, sobre línia.
6: És que sobre línia, cuidado, eh?
1: Però el tema és si li enganxa la cama dreta o l'esquerra.
3: Jo crec que està fora.
13: És fora, és fora.
3: Crec, a veure...
1: A veure, si tenim una repetició fora. Més lenta...
13: És fora perquè
1: a mi em sembla que és fora, que sí. No és sobre línia.
3: A mi també m'ho sembla. A mi també m'ho sembla que és fora.
1: Jo crec que és fora. Ho haurà de treure el VAR fora.
13: Enganxa la de Pollo, que és la dreta.
7: Esgota Mitchell l'últim canvi que li quedava. Se'n va David López i entra Tomás Lemar.
4: I és un canvi molt ofensiu, Se'n va un central com és David López. Entra Tomás Lemar amb el dorsal número 11. Canvi ofensiu de Mitchell, conscient que necessita un gol sí o sí en aquest quart d'hora que queda de partit.
8: I canvis a la Real. Entren Àrit Oyarzábal i marxa Aramburu i Oscarsson.
3: Estan atenent el jugador del València, que s'ha quedat estès sobre el terreny de joc, que és... qui és?
1: Jesús Vázquez.
3: I a veure què fa l'àrbitre, perquè s'apropa, va cap a la banqueta
1: del Barça, de la
3: ensenya una groga, i Torralde la veu dins?
1: Sí.
3: Doncs, compte, no sigui tot, doncs la deixarà dins, a veure.
6: Igual,
3: a veure si diuen alguna cosa del VAR,
1: No és fàcil de veure.
6: Jesús Vázquez, per tant, no és el de euros dubidú.
1: Si no los quieres...
6: Ara, el millor lloc on pots tenir els euros dubidú...
1: Home!
6: És a CaixaBank, ja ho sabeu.
8: Rematada de Quique al pal.
6: Rematada de Quique al pal, però tot això, recordeu que... escolta, triar cotxe és molt difícil.
1: Dificilíssim.
6: Però és molt més fàcil si ho fas a Facilité a Cotxes.
13: Això sí.
6: Que és, a més, on hi tens més de 25.000 vehicles per tirar el que més t'agradi, i si a sobre et fas client de CaixaBank, te'l finançaran. Perquè si és important per tu, també ho serà per ells. Informa't a CaixaBank.cat.
8: Canvia l'Espanyol, entra Omar Al-Hilali i marxa Rubén Sánchez.
0: Santi, com està el tema del penal?
3: Continua revisant.
0: És que és molt complicada, la imatge.
3: Jo l'he vist fora. Mira, fa la senyal del VAR i diu que és fora. Fora de l'àrea. No hi haurà penal. Serà una falta perillosa just al vèrtex de l'àrea. Li ensenya groga a Bernal, però serà per penjar-la, no serà penal.
1: També Bernal no pot anar al terra d'aquesta forma.
10: Ja anava a dir també on t'anava, Bernal.
3: Aquí, escolta, avui després del concert de Bad Bunny, del CBC, de PortAventura i d'alguna festeta més que han fet, avui poden fer el que els hi surti als nassos. Totalment. Que s'han guanyat.
10: Com jo, quan juguem el diumenge.
3: Correcte.
4: Tu jugues a futbol diumenge?
10: No,
13: precisament, no.
10: No, Déu me'n guarda a mi ja de jugar a futbol, sigui.
8: L'Espanyol que està apretant, rematada de cap de Cabrera, que para el porter de la Real Societat. Està apretant molt a l'equip de Manolo González, però de moment segueix l'empat a l'RCD Stadium.
4: I a Montilivi queden 12 minuts per arribar al 90. Girona 1, Elx 1, treu de porta Dituro, que té 39 anys, 39 anys de Dituro, el porter de l'Elx.
1: I que ha deixat Iñaki Peña a la banqueta, que no juga un partit des del 17 de febrer contra la Real Societat.
3: Iñaki Peña, per cert, que... té clar que no continuarà a l'Elx, tot i que a nivell familiar, vull dir, la família és d'allà i tal, no té cap intenció de continuar, la seva etapa al Barça s'ha acabat, ho sap. I vol desvincular-se del club. Ell va renovar, però vol desvincular-se, després s'haurà de mirar com, perquè lògicament té una fitxa que impossibilita... Bueno, possibilita no, hauria de perdonar diners i no crec que cap jugador o molt pocs vol perdonar diners per sortir. S'haurà de negociar.
4: Sigan Koffer, Lemar a la frontal de l'àrea, el pol! Lemar des de la frontal de l'àrea, el travessé l'ha tingut el Girona! Demana Mitchell al públic de Montilivi que animi, s'aixeca també Mitchell des de la banqueta, l'ha tingut el Girona, la rematada de Lemar al pal, quina gran jugada, quina gran combinació amb Sigankov, quina gran rematada de Lemar amb cama esquerra i quina llàstima que la pilota hagi anat al pal.
1: I com deia, sí, que Mitchell s'ha girat a la grada, també Mitchell, estan ja 3-4 jugadors en peu, el nerviosisme creix, Montilivi apreta també, quina llàstima aquesta rematada al pal de Lemar.
4: No, però el Girona en tindrà més, el Girona en tindrà més, estic convençut que el Girona en tindrà més.
0: 10 minuts.
4: La pilota Lemar, 3 quarts.

0: Avisaven el penal, no?
1: Sí, per exemple. Bé. No sé, la cosa més rara. Sí, quina llàstima la pilota al pal, eh? Quina llàstima la pilota al pal.
2: La jugada havia estat molt bona,
1: molt, molt, molt, molt.
3: És que le marca
2: un xut. Gran combinació.
1: És que va directe a la creueta, gairebé.
2: No, però els jugadors van amb una altra marxa, eh? Van amb una marxa més respecte a la primera meitat dels jugadors del Girona.
1: Home, és que també saps
2: com
1: el que t'hi jugues.
2: André Silva, que intentava rematar des de l'interior de l'àrea, afortunadament pel Girona ha pogut tallar la pilota a Vitor Reis.
4: Quin travesser de Lemar, eh? Quina pena, ostres, sí, quin xut s'havia marcat.
5: I Mitchell, que ja està fora de l'àrea tècnica, eh? Ja cada cop està... Si vol ficar ella dins el camp, a fer el gol...
6: La tindran.
2: Ara mira, sortirà ara... Héctor fora, l'Elx.
5: Ara Mitchell aixecava els braços demanant a la gent que animi, que segueixi apretant, que queden 10 minuts, que es deixi la veu.
2: Va amb una cinta al cap com si fos un ballarí de fama, Héctor Ford.
4: Sempre, sí, li agrada molt. Bueno, és que té cabell llarg. La mare té una perruqueria a les Corts, al costat del Camp Nou.
2: Ah, sí?
4: Estilista. La tinc per aquí, de fet, a veure com es diu. Bueno, a veure si em surt.
2: Atenció a la pilota d'Hugo Rincón en profunditat per Echeverri, que entra a l'àrea. Talla Fembruger i és falta d'Echeverri. Targeta groga per al jugador del Girona.
5: És la tercera que veu un jugador del Girona. La veu Echeverri per aquesta entrada sobre Fembruger. Clara, jo crec que arriba tard, es llença a terra per intentar recuperar la pilota. Se l'havia fet massa llarga, havia tallat bé el central de l'Elx.
2: És un bon jugador aquest central que jugarà al Mundial, a Fembruger.
7: Amb Àustria.
1: Sí, és a fer Gruber, principi... primer va la G, després va la B.
5: Sobretot al principi de temporada, eh? Héctor Ford, que fa el canvi ara mateix a l'Elx, entra Héctor Ford, se'n va del terreny de joc a l'Eix Febas.
4: Atelier de les Corts, es diu la perruqueria de la mare.
3: Que ho tenia mig tancat amb l'Espanyol, semblava, però que ara està més a prop que mai del Celta. Quedarà lliure, un jugador que queda lliure, i portava negociant amb diversos equips des del gener. Semblava que l'Espanyol era la primera opció, però en les últimes setmanes ha entrat el Celta i jo crec personalment que marxarà Balaïdos, i més amb l'arribada de Monchi.
4: No li agrada Monchi o què?
3: Té un altre tipus de perfil de jugadors més joves, que puguis treure plusvalies. Al final l'Aleix Febas, per molt que vingui, té 31 anys. Sí que és veritat que tens que portar jugadors que quedin lliures o que vinguin contracte, però bueno, és complicat.
4: Gol al que t'hi jugues.
1: Gol a Mallorca, gol de Manu Morlanes per posar el 2-0, Mallorca 2, Oviedo 0.
7: Res, no canvia res.
4: Igual, no?
7: Sí, necessita que el Llevant tregui un punt davant el Betis, que no arriba. I que el Girona guanyi, clar.
3: I més enllà del tema d'Europa, per l'Espanyol és molt important intentar quedar el més a dalt possible de la classificació per un tema econòmic. Quan més a dalt quedis, més et pagarà la Lliga i els drets televisius, i això per l'Espanyol i el seu límit salarial, i a l'hora de fitxar aquest estiu amb aquest projecte nou d'Alan Pace i Monchi, és molt important.
4: Sí.
2: Per cert, cada euro compta. El Bernabéu, se'n va Dani Carvajal i sí? Ja no l'haurem de patir més al futbol.
3: Sí que, tio, que és una llegenda, de veritat.
8: Minut 82 i és això, un passadís al Bernabéu, Carvajal plorant i tota la família esperant-lo a l'altra banda de la banqueta.
4: Sis Champions del bitxo, L'últim va obrir la llauna contra el Borussia, la veritat és que...
3: Molt lateral, eh?
4: Després tenia bula, tenia una bula tremenda per fer penals que no li xiulaven, això sí.
1: La Carvajalinha, inventor de la Carvajalinha.
4: Déu-n'hi-do.
3: Quina carrera, Santi?
4: Sí, totalment. Espera que ve Rashford, veig la pilota, pentina Christensen, Dimitrievski! Quina aturada de Dimitrievski, que havia arribat al segon pal. Andreas Christensen llançant-se com una guineu a buscar la pilota. No va dir una altra cosa i millor me la...
2: I va repartint targetes l'àrbitre aquí a Montilivi perquè hi ha pica baralla entre els jugadors.
5: S'ha escalfat el partit per una entrada de Germán Valera que avisa la targeta groga. Tomás Lemar s'ha encarat amb Marc Aguado i Hernández ho ha resolt per la via ràpida.
2: Vinga, va, que el Girona la tindrà. Ataca el Girona, és Àlex Moreno qui la toca enrere per Lemar. Obre l'esquerra, però Unagi que encararà el seu marcador. És jugada d'atac del Girona per banda esquerra. Té la pilota Lemar. Ha de recular perquè està ben tancat l'Elx. I arriba finalment la pilota Vitor Reis, que se la torna Lemar. Lemar la toca de primeres per Fran Beltrán. Fran Beltrán torna Lemar. Ho està intentant el Girona. Està tancat l'Elx amb tots els jugadors a la frontal de l'àrea. Per banda dreta ara és Hugo Rincón, que està jugant uns bons minuts en aquesta segona meitat. Rebutja la pilota l'Elx a la frontal de l'àrea. Cau una altra vegada Vitor Reis. Tot el Girona volcat, el públic animant. Queden 5 minuts per acabar el partit, queden 5 minuts per aquell Girona busqui el gol que salvi la categoria.

0: categoría, la pilota de Lemar, pero Hugo Rincón. Ha centrado Hugo Rincón, fácil, perdituro, que la bloca y la atrapa el porter de l'Elx.
1: Lemar, que ha canviat el partit, ha canviat la cara de Girona, eh? El jugador més actiu ara mateix i per on passen les grans opcions de la permanència del Girona.
0: Ja no li dura res la pilota a l'Elx, l'ha perdut, la torna a tenir el Girona. És Zigankov, que la intenta controlar amb el pit, la baixa, el dorsal 23 del Girona, que ha tocat malament la pilota i ja torna a caure als peus de Dituro.
2: Això em recorda molt aquell partit mític de l'Espanyol contra la Real Societat, que es va salvar a l'últim minut amb gol de Coro. Podria ser així amb Estuani o altre jugador del Girona, però la situació és molt semblant. Necessitava guanyar, marca Coro a l'últim minut i el Girona que té que fer el mateix per poder salvar-se.
0: Ara la pilota és en domini de l'Elx, que la toca en banda esquerra, la perd Germán Valera, la torna a tenir el Girona, ho tornarà a provar l'equip de Mitchell, anima el públic de Montilivi, minut 87, Girona 1, Elx 1. La pilota per Ounahi, que creua línia de mitjos, la toca al cercle central per Lemar, ataca Lemar amb cama esquerra, buscarà Hugo Rincón, la controla Lemar a la frontal de l'àrea, la toca millor per Ounahi, la controla malament Ounahi, la perd el Girona, la recupera Héctor Fort, ataca l'Elx, talla Fran Beltrán. El Girona necessita també una mica de pausa, ja sé que és molt difícil perquè queden molt pocs minuts, però clar, necessita certa clarividència en atac per intentar tenir alguna ocasió, i estic convençut que la tindrà. Ara l'ha perdut Lemar al cercle central, ataca l'Elx, compta amb aquesta contra de l'Elx. És el dorsal número 11, Germán Valera, i a gol el que t'hi jugues, Barça.
3: Gol de Vedat Murici, 3-0 al Mallorca, Mallorca 3, Oviedo 0.
4: No canvia res, tot igual, Mallorca ha descendit.
0: Us recomano l'informe plus de Vedat Murici. Me'l va recomanar el Xavi Seixó, l'he vist aquest cap de setmana i és molt interessant.
5: El Mallorca contra qui juga, perdoneu?
6: L'Oviedo.
2: Que està aquí al camp de l'Espanyol, el Xavi Seixó, recordem.
5: Sí, a la Llotja, sí. És veritat. Mira, després el truquem, també. Després el truquem. Al postpartit el truquem, a veure com li ha anat l'homenatge. Escolta, s'ha equivocat el públic de Mestalla. S'han començat a celebrar com bojos un gol, que no sabia d'aquí, i s'han girat cap a les cabines de ràdio, i algú que celebrava, i nosaltres li preguntàvem, però d'aquí, què esteu celebrant? I al final s'ha equivocat l'estadi, no sé per què. O sigui, no sé quin gol estaven celebrant, però s'ha equivocat perquè creien que era un gol que els col·locava a Europa.
6: Doncs no és el cas.
4: El Getafe està guanyant a l'Osasuna, per tant, no pot fer res el València de moment.
0: Molt bons minuts de... Ui, quin gall m'ha sortit, com si fos Guardiola. De Tomàs Lemar. El Girona recupera la pilota en zona defensiva i ja la té a línia de tres quarts l'equip de Mitchell. És Zigankov per banda dreta, encararà a un rival, Zigankov, que s'ho pensa, la mira, busca Ivan Martín per la dreta, la pilota cap a ell va Ivan Martín, que la penjarà a l'àrea, la toca en curt per Zigankov. Zigankov, que torna a buscar el rival, demana Ivan Martín que el desdobli, la toca per Hugo Rincón a l'interior de l'àrea, enrere Hugo Rincón, ha rebutjat la defensa de l'Elx, tot l'equip de l'Elx tancat a la seva àrea. Ataca el Girona, banda dreta, minut 89, quan afegirà l'àrbitre, serà clau per saber si el Girona té temps de buscar el miracle. És Ivan Martín a l'interior de l'àrea, remata Estuani, massa fàcil per Dituro.
4: I s'està preparant més defenses per l'Elx, està preparat Leo Petrot per entrar al terreny de joc, per perdre temps i per posar encara més difícil les coses al Girona.
2: El Girona, que li pot tornar a l'Elx aquella fase d'ascens que l'Elx va marcar al final amb un gol de Pere Milla.
0: Al minut 95, fa 6 anys.
2: Exacte.
5: Estem a punt d'arribar al 90. Què dius, Arnau?
4: Dic que es produeix ara mateix el canvi a l'Elx. Entra Petrot, se'n va Germán Valera, que tenia targeta groga.
5: 8 minuts d'afegit a Mestalla.
2: I gol d'Abrahim al Madrid.
0: I a Girona 7. 7 minuts d'afegit a Montilivi, 7 minuts per a l'esperança, 7 minuts per a la il·lusió, 7 minuts per al miracle. El Girona necessita un gol i el busca ara Fran Beltrán, que creua línia de mitjos, banda dreta, s'aixeca Montilivi animant els seus jugadors. És Zigankov, que encararà un rival, la toca amb l'esquerra Zigankov a l'interior de l'àrea, rebutja Víctor Chus, hi ha gol, el que t'hi jugues, Barça.
3: Hi ha gol del Madrid, gol d'Abrahim Díaz, l'estava revisant el VAR per un possible fora de joc d'Mbappé, però al final l'han acabat donant, així que 4-1 al Madrid, quan acaba de marcar ara mateix també l'Atlètic Club. Ho ha fet al minut 92 també de partit. Estic intentant saber qui ha sigut l'autor del gol.
5: Sí, igual, però no també Urco Iceta. No
0: ens és igual, els gols del Madrid i els gols de l'Atleti. El que ens importa és el que passa a Montilivi. A Sier, que ha de marcar el Girona. Sier, que marcarà el Girona. Sier, sí, que no sí. Molesti la Sier. Sí. Que ens és igual si marca el Madrid. A Sier, ataca el Girona a l'interior de l'àrea. Zounagi, no, córner.
1: No.
0: Dona porta l'àrbitre.
1: Home, no.
0: Dona porta l'àrbitre.
1: S'ha equivocat.
0: Dona porta Hernández.
7: No, patiu.
0: Era
7: que
0: porta?
7: Amb
0: era
7: 7
0: porta?
7: Minuts no, no, d'afegit...
1: S'ha equivocat.
7: Amb 7 no minuts d'afegit, no patiu, que hi haurà temps de fer mossegades.
2: Sí, minuts,
7: hi haurà
2: no?
7: temps de mossegar, no patiu.
5: Hi ha temps no, perquè aparegui.
7: I mossegareu més que vaja, que com si estiguéssiu al Glob. Si estiguéssiu al Glob, vale, mossegaríeu el mateix. Amb calçots de Valls, amb botifarra catalana, botifarra negra, xai amb mongetes, absolutament de tot el centre de Barcelona. Gràcies a la família Plaça Catalunya. Reserves al Glob.com.
0: Dic que si marca el Girona no el narro, tiro el micro al camp.
7: No pateixis, endavant.
5: Gol al que t'hi jugues.
3: Hi ha gol també del Rayo, gol de Randy Enteca, així que a la vez un Rayo 2.
5: Canvia alguna cosa?
8: No canvia res, el Getafe segueix anant a Conference.
5: Girona!
0: Ens és igual el gol del Rayo, Sier! Volem un gol del Girona, Sier!
3: Ja el tindrem, el tindrem.
5: Bé, explica'ns el partit, sí que...
0: Escolta, Montilivi, Sier! Sí que es pot, diu el públic de Montilivi. És falta perillosa, Arnau. És falta perillosa en línia de tres quarts. És falta perillosa a favor del Girona. Serà aquesta?
1: Serà aquesta,
0: Arnau?
1: És possible, sí que. És possible. I va... És Lemar, no?
0: És Unagi. És Unagi.
1: És Unagi que la penjarà.
0: És Unagi que penjarà la pilota a l'àrea. I si marca el Girona ara? Us imagineu que marca el Girona ara?
1: Tot l'Elx... dins de l'àrea, defensant aquesta falta.
0: El ball de Bad Bunny que em cascaré si marca el Girona ara, minut 92.
1: Mitchell que vol anar a rematar aquesta falta. Està allà fora, està pràcticament dins del camp, Mitchell.
0: Treurà la falta amb cama dreta Unagi. És en línia de tres quarts. Mig Girona a la frontal de l'àrea buscant la rematada. Unagi penja la pilota, la rebutja Víctor Chus. Us havia dit que era simpàtic. Ara no em cau tan bé. És Lemar. Qui recupera la pilota pel Girona, Hugo Rincón, que està fent un partidàs. Hugo Rincón per Fran Beltrán, que entrarà a l'àrea. Fran Beltrán pot marcar, Fran Beltrán penja la pilota a la frontal de l'àrea petita. La rebutja una altra vegada. Víctor Chus està tot arreu, aquest tio. Torna a intentar-ho el Girona, minut 93. La penja Lemar a la frontal de l'àrea, la busca Unagi. La rebutja l'Elx, és Héctor fora amb el cap. La recupera Echeverri a la frontal de l'àrea, obre l'esquerra, però Unagi que la tornarà a penjar. Va, Estuani, remata, Estuani! Ha rematat Estuani, però l'ha atrapat Dituro.
1: Montilivi
0: l'ha atrapat Dituro.
1: Montilivi de peu, Montilivi de peu. No hi ha ningú assegut. Queden al mateix minut 93 i mig d'aquesta segona part.
0: Tres minuts i mig. El Girona necessita un gol. Pilota llarga de Dituro. Molt llarga la pilota de Dituro. La controla Andrés Silva a l'interior de l'àrea del Girona, la perd i treurà de porta Gazzaniga.
1: Està tot l'Elx a la banqueta dempeus.
0: El temps vola, té la pilota Fran Beltrán pel Girona. La condueix, obre l'esquerra per Unagi. Ja està a línia de tres quarts, el Girona és Unagi qui retalla. És falta sobre Unagi que la xiula l'àrbitre. Falta perillosa, similar a l'anterior.
1: Va, que és aquesta.
0: T'imagines que és aquesta,
1: va,
0: Arnau?
1: Que és aquesta, sí que va.
0: Us imagineu que marcarà el Girona? Estem al minut 94 de partit, eh?
1: És exactament la mateixa falta que abans, 5 metres més endavant.
0: Tinc aquí Adrián de... el carrusel il·licitano patint. Què mires, Adrián, aquí? Què mires? ¿Qué mira? ¿Qué resultados mira?
9: Ya no sé ni qué mirar, porque esto está siendo una locura. Estaba mirando el resto de resultados, el Getafe ganando, los Osasuna, pero vamos, hay que mirar aquí, que es lo más importante ahora mismo.
0: Treurà la falta el Girona. És Zigankov qui treurà la falta amb cama esquerra a la frontal de l'àrea. Zigankov la rebutja Petrov, que acaba d'entrar. Cau a Lemar a la frontal de l'àrea. És Lemar, davant seu té a Héctor Ford. Retalla Lemar, se'n va cap a la línia de fons. Lemar amb cama dreta intenta centrar, la rebutja. Un jugador de l'Elx, cau a Claudio Echeverri, la pilota, la toca Vitor Reis. L'Espanyol ha acabat el seu partit. El Girona està a punt de finalitzar el seu rebutge. Un jugador de l'Elx i ara la treu Andrés Silva. Li dura molt poc la pilota a l'equip visitant. El Girona que recupera la pilota. Fran Beltrán reclamen els jugadors de l'Elx.
1: Tota la
0: una falta sobre Héctor Ford, que a mi sincerament m'ha semblat...
1: Res.
0: A mi m'ha semblat falta de Fran Beltrán, però gràcies Hernández per no pitar-la. És Unagi. Pot ser una de les últimes. Pilota per Echeverri, remata Echeverri! Reclama mans.
1: La pilota ha impactat
0: reclama
1: en un futbolista de l'Elx abans d'acabar les mans de Dituro. però vaja.
0: Doncs això s'està acabant, eh?
7: No crec que piti aquestes mans.
5: Va, a l'heroica, va, fins al
0: queda
5: final.
0: Queda un minut, serà l'última. La té Gazzaniga. Gazzaniga la toca en curt per Fran Beltrán. També bons minuts de Fran Beltrán quan ha sortit a la segona meitat. Ara perd la pilota Fran Beltrán, que s'ha fet un embolic. Recupera el propi Fran Beltrán. És Andrés Silva. Queda un minut. Andrés Silva aguanta la pilota. La penja a l'interior de l'àrea. Surt molt bé Àlex Moreno recuperant la mencap i Gazzaniga la treu en llarg buscant a Estuani. És Vitor Reis qui també s'ha col·locat de davanter centre, el central del Girona buscant l'heroica, l'última que la tindrà és Àlex Moreno amb cama esquerra, 30 segons perquè acabi el partit. Vitor Reis la lluita, li cau a Estuani, la toca en curt, falta sobre Estuani, és aquesta, ha de ser aquesta, que pugi Gazzaniga a rematar, queden 20 segons per acabar el partit.
1: I molt lleig, la banqueta de l'Elx encarant-se amb alguns aficionats, ja celebrant l'ascens, la permanència.
7: Marca el València 3-1.
5: Tot vostre, va.
7: Seguim a Girona.
0: Ha de ser aquesta perquè el temps ja està complert. Els jugadors de l'Elx a la banqueta van celebrant la salvació. Gazzaniga que puja a rematar.
1: És l'última.
0: Escolta, Montilivi.
7: Com marqui Gazzaniga ja, sí que ja...
0: Treurà la pilota Ounahi amb cama dreta. És una falta perillosa. La penjarà a la frontal de l'àrea. Està tot el Girona, excepte Thomas Lemar, a la frontal de l'àrea buscant la rematada. Ha pujat fins i tot Gazzaniga. Estan Gazzaniga i Estuani junts. Temps és Ounahi complet. Qui la penja. Rebutja un jugador de l'Elx. Li cau a Zigankov, que fa un misto. I la pilota que cau a l'Elx. I ara sí que s'acabarà el partit. I el Girona, que no aconseguirà la permanència.
7: Doncs
0: Encara no s'ha acabat.
5: Fins al final, va.
0: S'ha acabat el partit. No hi haurà miracle. No hi ha hagut el segon gol. No ha marcat el Girona. I el Girona se'n va segona.
1: Els jugadors de l'Elx que se'n van directament amb els 400 aficionats que han embogit la seva afició de l'Elx, que està al córner un dels córners de Montilivi. Veiem diversos futbolistes del Girona estirats a terra, plorant. Veiem també jugadors de l'Elx plorant d'alegria, contrastos d'emocions ara mateix a Montilivi.
0: Ho ha intentat el Girona, però no hi ha hagut miracle i el Girona se'n va a segona. O sigui, és que em costa de pronunciar-ho. El Girona, segona divisió. Ha empatat a l'última jornada. Necessitava guanyar. Els jugadors ara mateix destrossats. Molts dels jugadors del Girona plorant ara mateix a la gespa de Montilivi. Ho ha intentat fins al final l'equip de Mitchell. Havia regalat moments espectaculars a la seva afició. Aquest equip va arribar a jugar Champions. Aquest equip va competir amb els grans. Fins i tot es va posar líder a primera divisió. Aquesta temporada ja va començar torçada. Aquesta temporada va començar el Girona sumant un punt dels primers 15. L'han matxacat les lesions. L'han matxacat les ocasions perdudes. I l'han matxacat un tram final lamentable on el Girona no ha estat capaç de sumar cap victòria en els últims 8 partits. El Girona no ha guanyat cap dels últims 8 partits i això l'ha condemnat a segona.
7: És que
0: s'haurà de repensar el projecte. Mitchell porta molts anys, Quique Cárcel a la direcció esportiva. El Girona haurà de tornar a començar. El Girona, que ja sap el que és, haurà de tornar a lluitar per pujar de categoria, perquè el Girona és nou equip de segona divisió.
7: Doncs sí, i amb el Girona també baixa el Mallorca.
8: Correcte, confirmat. Descendit el Mallorca, se salven tant Osasuna com Llevant.
7: I, per tant, a Europa se n'hi va el Getafe a Conference.
8: I el Celta a UEFA Europa League.
7: Doncs...
2: I aquí al cap de l'Espanyol, Albert, està veient una despedida de Carlos Romero donant la volta amb tots els seus companys al camp. També hi ha hagut una imatge molt bonica de tots els jugadors de la Real despedint a Aritz Elustondo, jugador de la Real que avui ha jugat el seu últim partit amb el quadre Churiordín. I en un moment de la despedida, tot el camp de l'Espanyol ha cantat a Segunda OE. en clara referència al descens del Girona i tornant-li el que van fer els aficionats del Girona fa uns anys al revés.
7: Doncs res, tornem a Girona, que és
5: on està la Mestalla, molt ràpidament també, final a Mestalla, ha perdut el Barça 3-1 amb un gol final de Guido Rodríguez, s'acomiaden de la temporada, ha estat l'últim partit amb gol de Robert Lewandowski, ara és la imatge, Lewandowski anant cap a la zona d'aficionats blaugranes, aplaudint amb la mà al cor, acomiadant-se de la seva afició, ha estat l'últim, s'ha acomiadat amb un gol, final a Mestalla, ha perdut el Barça 3-1, s'acomiada Lewandowski.
7: Arribem al final de tots els tres partits, amb CaixaBank i Quadis Llançà, Montilivi sí que...
0: La imatge és la dels jugadors plorant a la gespa, part de l'afició intentant animar, Ter Stegen a la banqueta, consolant els seus companys, vestit de carrer.
4: Sí, ha anat un per un a saludar els seus companys, a animar-los.
0: La imatge contrasta, òbviament, amb l'alegria i la felicitat dels 400 aficionats de l'Elx que han vingut a Montilivi a recolzar el seu equip, que celebren la permanència amb els seus jugadors en un córner, els futbolistes de l'Elx, contents, celebrant aquest empat que els deixarà una temporada més a primera divisió, i el Girona... que té feina per davant, però és el futbol. És una llàstima, és una desgràcia, estem tristos, però toca mirar endavant i s'haurà de fer el que calgui, la feina als despatxos, per tornar a primera divisió. El Girona ja sap el que és pujar, el que és baixar i el que és tornar a pujar, per tant, sap el camí. Ara el que falta és que els dirigents s'arromanguin i tornin al Girona a primera divisió. És una nit trista a Montilivi, el públic va abandonant les seves localitats, n'hi ha molts que estan plantats, pensatius, tristos. Ha estat una temporada difícil, complicada.
7: Complicada.
0: És el que passa
7: i sobretot, sí que, és que clar, va començar molt malament i ha acabat molt malament. És a dir, al principi de temporada, recordem el Girona, que va fotre un inici que segurament també estigui ara pagant. I val que després revifes i fins i tot hi ha una època en què sembla que el Girona pot treure el cap molt amunt.
4: Arran del mercat
0: d'hivern. Aquí l'Àlex Luna, que és el nostre redactor a Ràdio Girona. Àlex.
10: Hola.
0: Què? Hi ha hagut un moment que hi hem cregut, eh?
10: I sí, amb el gol d'Arnau, només començar la segona part, que era el millor que li podia passar al Girona. No s'ha pogut aconseguir. Ostres, em costa mantenir la veu, perquè són moments molt difícils. Veus el jovent plorar, veus a jugadors molt importants plorar, el possible comiat d'Estuani, de Mitchell, moments molt durs, ara s'apropen els jugadors als aficionats, una altra nova nit negra a Montilivi que no ha sigut capaç de guanyar els últims partits
0: Àlex,
10: de Lliga.
0: Àlex, el Bermú, que el Girona baixa segona, el Girona el condemna aquest tram final, 8 jornades sí, sense guanyar. I el Girona l'ha condemnat també el mal inici de temporada, no? Perquè va aconseguir un punt dels primers 15, l'han matxacat les lesions i sí, també una planificació que va costar molt a l'estiu. De fet, hi ha aquella imatge, no?, de Quique Cárcel plorant sí, al principi de temporada, i futbolistes que van arribar a última hora i, com dèiem, clar, al final a l'equip el condemna el principi i el final de temporada.
10: Sí, ha calcat les ratxes, gairebé 7 partits sense guanyar a l'inici, 8 al final. Bueno, s'han de demanar responsabilitats, perquè l'any passat ja vam tenir problemes amb el mercat de fitxatges, van arribar molt tard. Jo entenc aquí que Càrcel i a la direcció esportiva i al Grup City, doncs que és molt complicat portar bons jugadors al principi de mercat, però jo crec que Mitchell es mereixia una base, no només l'any passat, sinó aquest. Per mi aquest any ha sigut desastrosa la planificació, massa tard tot, i aquí estan les conseqüències. Per tant, per mi, primer responsable la directiva, juntament amb el Grup City, que també té responsabilitats en els fitxatges, i després la plantilla, i per mi l'últim Mitchell.
0: Ara mateix estan Arnau els jugadors a darrere d'una de les porteries,
10: sí,
0: amb l'afició,
4: Sí, sí, és d'aquelles imatges que a vegades no saps si és bona o dolenta. És la bronca dels aficionats del jovent gironí, diguem-ne, no? Del grup d'animació del Girona. I mentrestant, davant, tots els futbolistes, tota la plantilla del Girona aguantant aquesta bronca del jovent gironí.
0: I ara la resta de l'afició que s'ha quedat a Montilivi aplaudeix els jugadors. Són conscients, entenc, els aficionats, que els futbolistes, tot i cobrar molt i ser uns privilegiats, ho passen malament en nits com aquesta. Molts, Àlex, es juguen les seves carreres. No és el mateix estar a primera divisió que estar a segona.
10: Sí, sí, sí,
0: i el futur de la gran majoria d'ells ara mateix és una incògnita.
10: Bueno, és que ho parlàvem aquesta setmana també amb en Nil Solà. Jo no sé quants jugadors es quedaran d'aquesta plantilla. Hi ha cedits, hi ha jugadors que sabem que marxaran, hi ha jugadors com Unagi, Sigankov i companyia que no tenen cartell ni de broma a primera divisió. Sous molt alts, ara canviarà totalment el pressupost. Jo crec que 3-4 per l'any que ve, no exagero, eh?
0: Que quedaran només 3 o 4 jugadors?
7: És que, clar, és el que et deia jo, Sique. Jo és el que et deia, Sique, tens la base principal d'aquest equip són jugadors que no crec que vulguin seguir a segona, és el cas d'un Sigankov, per exemple, jugadors que són cedits i jugadors que són molt grans.
2: I jugadors que tenen clàusula de sortida, que hi ha uns quants, entre ells els que han arribat a aquest mercat d'hivern, que el preu era molt diferent si es quedaven a primera que si baixaven.
0: Directiva dimissió ara, perdona, Gonzalo, directiva dimissió ara a Montilivi.
2: Un equip
0: està
2: que ha passat a Champions,
0: el president del Figeli a la llotja, aguanta de peu del Figeli a la llotja. Clar, la gent està enfadada, és normal. Els jugadors continuen plantats, capcots, a la gespa, mentre l'afició va cantant, cridant. I com ens deia l'Àlex Luna, el futur ara passa per saber quants d'aquests futbolistes continuaran a segona divisió i si Mitchell seguirà, té contracte o no.
10: Jo crec que no continuarà, jo crec que s'han cremat l'un a l'altre, tant el club com a Mitchell i viceversa. Bueno,
0: el que passa és que Mitchell marxarà del Girona deixant-lo a segona?
10: Ostres, o sigui, jo penso que sí, però també o sigui, pensant que Mitchell, o sigui, la temporada no és bona, més enllà de la planificació esportiva, però et quedaràs a un entrenador que ha fet baixar l'equip i que ja no és tan unànime l'opinió de que ha de continuar Mitchell. Jo crec que no continuarà, penso. La imatge d'Estuani ara al córner és...
0: Sí, la imatge d'Estuani plorant al córner, ell sol, aplaudint a la gent. Clar, com deies, Àlex, a punt de complir 40 anys, sí. Avui possiblement és l'últim partit d'Estuani amb el Girona.
10: Clar, és que possiblement, imagineu-vos el comiat que s'estan duent Estuani i altres jugadors, bueno, els teniu tots aquí davant. Penseu, no?, qui pot estar la temporada que ve. Jo, s'ha mogut Gazzaniga, s'ha mogut Francesc, s'ha mogut Joel Roca, però no gaires més, a primera.
0: Què ha passat amb les lesions aquesta temporada? Hem parlat de la planificació esportiva, de lo tard que han arribat els fitxatges, del mal inici del Girona, del desastrós final de temporada que han fet els de Mitchell, però pel mig l'equip ha estat molt castigat per les lesions.
10: Han passat moltes coses. L'any passat fins i tot es parlava de la nova gespa d'aquesta nova ciutat esportiva que té el Girona. Es parlava, evidentment, l'any passat tenies l'excusa per la càrrega de partits amb la Champions, però és una tendència que s'ha mantingut aquesta temporada. Nosaltres, com a periodistes, hem intentat fer la nostra feina i intentar veure què és el que passava. Mitchell, evidentment, torna a cantar directiva d'emissió. Mitchell, evidentment, doncs reclama, o sigui, defensa el seu staff com ha de ser, però nosaltres també demanàvem, no demanar canvis, no?, però sí explicacions, perquè tampoc és normal les lesions que està acumulant el Girona en les últimes temporades.
0: Els jugadors estan fent la volta al camp, els futbolistes del Girona, demanant perdó a tota l'afició que encara continua a Montilivi. Molts aficionats, òbviament, han marxat. Els que s'han quedat aguanten tristos mirant com els futbolistes del Girona van donant la volta al terreny de joc. Insisteixo, demanant perdó, crida molt l'atenció aquesta imatge que comentava l'Àlex Luna de Cristian Estuani, mentre els futbolistes de l'Elx, òbviament contents, ja van abandonant el terreny de joc, havent aconseguit l'objectiu, que és continuar una temporada més a primera divisió.
4: I un gran gest de l'afició de l'Elx, dels 400 aficionats que estaven aquí a Montilivi, han aplaudit els jugadors del Girona quan han passat per davant.
0: També està Mitchell a la gespa, amb cara de preocupació.
10: És l'únic que no ha fet la volta.
0: Abraçant-se i parlant amb els seus ajudants. La imatge és trista, Àlex?
10: Bueno, és que més enllà de que la ratxa de l'equip no era gens bona, mai no t'esperes haver de guanyar únicament un sol partit i que no passi, no? Sempre t'esperes que el teu equip guanyi, no s'ha pogut donar, això ha sigut un, no sé si ho he dit abans, un Eusebio 2.0, després de guanyar el Madrid. És que el Girona ha fet coses semblants en els dos descensos, després de guanyar el primer descens, després de guanyar el Madrid, no sap guanyar en els últims 10 partits, i aquí, després de guanyar el Villarreal, que era tercer, venia en un gran moment de forma, i d'empatar contra el Madrid, no ha sigut capaç de guanyar les últimes 8 jornades.
0: Aplaudeix ara l'afició perquè els jugadors del Girona ja van abandonant el terreny de joc.
10: Abel Ruiz també plorant. Arnau, sobretot, que sent els colors com ningú.
0: Clar, és que Arnau, ho hem explicat, el mèrit que té haver estat titular avui, ha aguantat tot el que ha pogut, ha marcat el gol de l'esperança, havent patit com ho ha fet aquesta setmana per culpa d'un virus, 6 quilos en 4 dies ha perdut.
10: Sí, senyor.
0: Conscient de lo important que era el dia d'avui, ha volgut ser titular, ha jugat, ha marcat, ha estat substituït i ara, òbviament, és dels que més plora perquè és dels que més porta, sí, sí, l'escut al cor.
10: Ivan Martín també m'ha sorprès molt. Em sorprèn també Fran Beltrán, que és dels nous i també ha donat la cara. Bueno, és que és un moment per...
0: És que el Girona l'ha tingut, eh? Aquella rematada de Thomas Lemar al pal, joder, al travesser, sí, sí, sí, el Girona l'ha tingut.
10: Era la èpica, però mira, coses del destí. També et dic que no pots confiar tota l'última jornada. Has de fer alguna cosa més. I no has tingut sort ni contra l'Atlético de Madrid, ni contra la Real Societat aquí a casa, ni contra el Mallorca, que et va guanyar aquí. Que, per cert, el Mallorca també venia amb problemes estomacals en alguns jugadors i se'n van portar la victòria. Bueno, no ha sortit res. No ha sortit realment res.
0: Doncs res, Bermu, són les 11:14 de la nit. Nit trista a Montilivi.
7: Molt trista.
0: Nit tràgica a Montilivi. Això és el futbol. L'equip de Mitchell ha regalat moltes alegries a l'afició. Alegries inesperades. Avui toca plorar. I demà serà el dia per aixecar-se.
7: Doncs sí, la veritat, i és un dia molt dur ara mateix, molt dur.
5: Mira que ha començat bé i com marxem al llit, eh?
7: Fes-li una abraçada a la Núria, perquè no deu estar ara mateix.
0: La Núria ha anat cap a zona mixta,
4: ha marxat,
0: suposo, si no te la posaria ara...
4: L'he vist emocionada, mig plorant, la veritat, estava la Núria.
5: Bueno, hauríeu d'haver vist a Nil Solà.
0: Jo crec que també hauríem d'escoltar la veu de Nil Solà, exacte, perquè estava superpreocupat pel Girona. M'atreveixo a dir que sí, estava més pendent del que passava aquí a Montilivi que no pas a Mestalla.
7: Segurament.
0: Que el Barça segur, ja no jugava segur res i el Girona la vida. I sí, sí, són imatges tristes. És una llàstima, però el que us deia, el Girona sap el que és haver estat a primera, baixar i tornar a pujar.
7: És que recordem, a més, que
0: per
7: és
0: tant,
7: un equip que...
0: Per tant, toca reconstruir-se que... i a mirar endavant.
7: És un equip que la temporada passada va plantar cara al PSG.
10: Sí, sí.
0: Sí, sí,
7: fa un any i mig estava plantant cara al PSG, que va perdre només per una errada de Gazzaniga a l'últim minut.
10: Sí.
7: Perquè és que si no era un partit per plantar cara al PSG, era un partit en què és veritat que va ser una temporada molt difícil la temporada passada, però per dir que vens de Champions, digues Santi.
5: Bermu, perdona, mira que tinc aquí el Nil. Com estàs, Nil?
0: Nil, tio.
11: Molt fotut, la veritat, molt i molt fotut, perquè m'imagino tota la gent que està a Girona i... Realment un moment molt dur, perquè a més crec que ni Stuani, ni Mitchell, ni Arnau, que crec que ja ho heu dit, estava jugant, ha jugat després de perdre 6 quilos, 3 dies a urgències, i la gent no ha demostrat que, evidentment, ningú que baixa ho mereix, però, ostres, acabar d'aquesta manera aquest cicle crec que realment és molt i molt, molt i molt dur.
0: Ara la gent aplaudeix a Mitchell, que abandona el terreny de joc, i els aficionats que encara queden a la zona de tribuna de Montilivi, Nil, aplaudeixen a Mitchell. Estic d'acord amb tu, eh? Compartim la tristesa, òbviament la teva és molt més profunda perquè vius al Girona des de petit. No es mereix el projecte del Girona i
11: no.
0: El projecte de Mitchell acaba aquí.
11: No, evidentment, si baixes de categoria al final és perquè tu acabes mereixent, però la sensació no, de que fins al final has de tallar, que hi ha hagut moltes circumstàncies que t'han anat en contra.
0: Montilivi, deies, Nil, que s'ha de tallat.
7: Sí, no, vosaltres que... heu tallat. Sí que estava parlant amb Nil, espera't.
11: Ah, vale, que Estuani i Mitchell hagin d'acabar la seva etapa al Girona d'aquesta manera, farà molt de mal, no? Perquè evidentment Mitchell marxarà, Stuani seria una sorpresa, jo crec que continués, i s'acaba un cicle que haurà de fer que hi hagi molts i molts canvis. Bueno, els moments són evidentment molt durs, però també ara és un moment per veure realment qui és que de veritat sent el Girona i aposta pel Girona de veritat després d'aquesta caiguda. Jo ho vaig l'altre dia, el referent ha de ser l'Espanyol, que ha baixat dues vegades en els últims 6 anys i se n'ha sortit, per tant com a club demostrar realment si està a l'alçada i a partir d'aquí doncs mirar endavant, perquè no queda un altre i no pots cometre l'error que han fet Saragossa, Sporting o
7: altres. I més Nil, que sembla un equip difícil de reconstruir bé ara mateix.
11: Sí, és que jo ahir ho mirava i és que crec que hi pot haver 3 o 4 jugadors que juguin l'any que ve segon amb el Girona, no veig més. És a dir, no veig a Unagi, no veig a Lemar, no veig a Arnau, no veig a Sigankov, no veig a Witzel, no veig a algun s'haurà de quedar, Àlex Moreno, Fran Beltran, jugadors d'aquests a segona divisió amb els contractes que tenen realment complicat.
7: Què passa?
2: No sé, perquè aquests noms que està parlant que podrien quedar-se es quedaran al final, eh? Perquè a més tenen alguna clàusula per poder sortir més fàcil.
11: No, Gonzalo, diu que no quedarà
0: això
11: ningú.
0: Això és el que diu, el Nil diu que no quedarà ningú.
11: Nil,
0: quan el Girona va baixar l'anterior vegada,
11: sí,
0: van canviar molts futbolistes. Com es va reconstruir el projecte per a que l'equip tornés a primera?
11: Hi havia una diferència, sí que, i és que en aquell equip sí que es van quedar molts jugadors, algun com Porto, alguns d'aquests van marxar, però clar, és que estem parlant de jugadors ara mateix, Unagi, Àlex Moreno, Abel Ruiz, t'hagi sortit o no bé, Lemar, Witzel, que el tens en contracte, Arnau, que el tens en contracte, són jugadors que és pràcticament impossible que es quedin, a més les clàusules la majoria passen a la meitat. La vegada que el Girona va tornar, ho va fer a la tercera, a la primera va haver-hi un projecte de jugadors contrastats i pagant molts diners, veurem, perquè fins que no va ser la tercera i amb una mica un model totalment diferent no va acabar pujant, i ara jo crec que el problema principal és la reconstrucció, que és projecte nou, entrenador nou, tota la plantilla nova, i ja que estic aquí doncs jo crec que també hi ha d'haver un canvi clar als despatxos i a la direcció esportiva.
2: Adai, sí o no, Nil?
0: Quique Cárcel ha de...
11: Jo crec que el cicle sí que si s'acaba per Mitchell i s'acaba per Estuani, i també s'acaba per Quique Cárcel, perquè és el que fitxa, i per tots. I mira, si me poseu el nom de l'Adai sobre la taula, qui millor que poder liderar un projecte que un entrenador amb aquesta ambició, amb aquesta mentalitat, que sent el Girona, per mi seria el candidat ideal a la segona divisió.
7: Doncs és un nom a tenir en compte, la veritat.
8: La planificació la temporada passada ja va ser prou millorable, tenint en compte que venies de Champions. Era molt complicat igualar el que vas fer amb els Giancouto, Dobby, Aleix García, Eric i companyia. Era molt complicat igualar. La temporada passada no va estar a l'alçada i aquesta encara ha estat pitjor. És a dir, has hagut de requerir els serveis d'Estuani gairebé sense moure's dins de l'àrea, com el Cristo Gros i el pal de Paller, per trobar el camí del gol. No t'ha servit Abel Ruiz, no t'ha servit Van de Beek, Witzel sostenent al mig del camp, defensa molt tendra... A mi em semblava una de les plantilles pitjor equilibrades en arrencar la temporada. Després vas donar el salt de qualitat amb el mercat d'hivern, amb Echeverri i Fran Beltran, però després allò no, amb les lesions no ho has pogut sostenir, i em sembla que la planificació era molt millorable.
7: Fet, dir-li salt de qualitat a haver fitxat Echeverri, que no ha funcionat.
8: Però és que pensa que a primera divisió ningú s'havia reforçat al mercat d'hivern. I el Girona va d'una tacada, va fer Fran Beltran, va fer Echeverri, que Echeverri, al final...
11: Ter Stegen.
8: Que ha estat una desgràcia, però realment cap equip té aquest múscul com per fer el que va firmar el Girona al mercat d'hivern.
7: És que te'n surt mig dels tres.
8: Sí, però Fran Beltran estava bé sobre el paper, Ter Stegen sobre el paper estava bé, Echeverri sobre el paper estava bé, però jo crec que d'inici de temporada la cosa ja anava malament. És a dir, és que Witzel ha estat indiscutible. Witzel és un jugador... És que per aguantar-te un mig del camp com a titularíssim d'un equip que ha d'estar en zona mitjana, com havia de ser teòricament el Girona, jo crec que no et serveix. Just. I després la contundència a les àrees. És que el Girona fa moltíssimes coses bé, però és que a les àrees què hi ha? O sigui, Blin, que és un superveterà que és molt lent, Vitor Reis, que és cert que és un jugador amb una matèria prima espectacular, però a les àrees en defensa el Girona s'ha dessagnat i a la contrària ha estat increïble. O sigui, és que per molt bé que facis les coses, molt bé que progressis, molt bé que construeixis, tu al final has de tenir contundències a tenir ullal. És que si no te'n vas al pou o estàs a prop d'anar-te al pou.
12: I a la porteria...
7: I a la porteria...
11: És el pitjor porter de primera divisió, amb molta diferència.
12: No és per fer sang ara, però...
0: Clar, és que el Girona ha tingut mala sort en aquest sentit, perquè, i ho parlava amb una persona del club abans del partit, l'operació Ter Stegen era bona per totes les parts, pel propi jugador, pel Barça i també pel Girona. Ter Stegen aquí, jo crec que si hagués pogut jugar hauria rendit, i és veritat que el Girona no l'ha pogut aprofitar i em deien no només pel que podia parar, sinó perquè, pel que hauria transmès, que estan contents amb l'actitud de Ter Stegen. Ara l'hem vist, per exemple, a la gespa, consolant els seus companys, ara estarà al vestidor amb la resta de l'equip, però aquell lideratge que l'equip segurament necessita en mals moments l'hauria agraït amb Ter Stegen, i la desgràcia és que tot just arribar es va lesionar. És un cúmul de problemes, però tot neix, com ha dit el Nil, d'una planificació esportiva que ja va començar girada la temporada. Per tant, s'han de prendre
7: decisions.
0: I teniu clar tots que Mitchell no continua, eh? Tots teniu clar que no continua.
11: Jo no tinc... Bueno, no sé què... No tenia contracte, sí que...
0: no tenia contracte.
11: Clar, no acaba
0: contracte. Val.
11: Sí,
0: a mi, o sigui, jo entenc que el cicle de Mitchell ha acabat. De fet, ho hem comentat diverses vegades aquesta temporada a la ràdio, Nil, però... Sí. Hi ha una part de mi que em costa veure Mitchell marxant del Girona a segona divisió.
11: Clar, és que jo és l'única cosa, però o sigui, que tancar aquest cicle d'aquesta manera és duríssim, però clar, i si comences el projecte a segona i a la jornada 7 vas a 16, encara serà, tot i que és veritat que jo soc Mitchell i Estuani, marxar d'aquesta manera, coneixent-los, molt orgullosos que són, em faria un mal terrible al cor, però és que sembla complicat, perquè a més, clar, si t'està venint a fitxar l'Àjax, sembla realment complicat.
7: En fi, aquí a l'estudi Toreschi és curiós perquè, clar, hem passat en 3 hores de celebrar una Champions a estar aquí liats per un descens. Dic adéu al Biel i la Júlia. Res, ens veiem.
0: I a nosaltres ens alliberes un moment, que així anem cap a zona mixta.
7: I tant. Que vagi molt bé. Ara sí que ens escoltem d'aquí a una estona amb l'Arnau Montserrat.
0: Molt bé, fins ara.
7: Fins ara. Júlia, deies...
12: Deia que ha estat un autèntic plaer, crec. Jo parlo per mi, però suposo que també
13: igual,
12: pel Biel.
13: Retuit,
7: totalment,
12: ha sigut
7: RT.
12: Fantàstica aquesta temporada, ha sigut superxulo compartir-ho amb vosaltres. I ens veiem les properes, si...
7: Si Déu vol.
12: Si Déu vol, exactament.
7: Res, això, nosaltres ens queda mitja hora d'aquest i jugues Barça de tota aquesta temporada, de manera que sí, efectivament, ha sigut un plaer. Biel, Júlia, ens veiem...
12: Totalment.
13: Igualment.
7: Aviat.
12: Aviat. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a tothom.
7: I que vagi bé l'última Renfe.
13: Això ja ho dubto més.
7: Ànims, és l'última. Almenys en aquest sentit, almenys és l'última.
12: El meu no serà l'última, Polo.
7: Efectivament. Que vagi molt bé. Aquí seguim nosaltres. Farem uns minuts de pausa i espereu que, clar, ens hem quedat en mitja celebració de Champions per fer. De manera que alternarem el subidón d'una celebració de final de Champions amb l'anàlisi de què ha de fer el Girona aquesta temporada que ve. Veurem. Nosaltres tornem d'aquí a un minutet, una petita pausa per la publicitat i ara tornem.
14: La Lliga, al què t'hi jugues?
15: Ei, perdona, una estrella.
16: Ei, una estrella.
15: Perdona, una estrella.
16: Una estrella.
15: Què, un crit valent?
16: Vinga, tots units fent força.
17: Una estrella!
16: De seguida.
18: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
19: Lents progressives perfectes? Existeixen. Descobreix Varilux XR Sèries. Nitidesa instantània, fins i tot en moviment. Amb transicions fluides de prop a lluny. A vista òptica. Dissenyades amb intel·ligència artificial. Personalitzades per a gent real. Amb total garantia d'adaptació i el servei professional i proper de sempre. Vista òptica.
20: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
21: Que veus la nit de Sant Joan.
22: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
21: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i a més sense proves.
23: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
24: Què li has fet a la meva filla?
25: No, fill, no pot pagar això.
23: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
27: I també totes les eines i ferreteria.
26: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
27: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
1: Quan venen els teus amics d'altres països i vols presumir del millor d'aquí, porta'ls al Glop, amb les seves estovalles de quadrets de tota la vida i el sabor de fa 47 anys. Fliparan. I tu diràs, sí, cuina catalana. Som així, al Glop, a Gràcia, l'Eixample i al Glop.com. Quan venen els teus amics d'altres països i vols presumir del millor d'aquí, porta'ls al Glop, amb les seves estovalles de quadrets de tota la vida i el sabor de fa 47 anys. Fliparan. I tu diràs, sí, cuina catalana. Som així, al Glop, a Gràcia, l'Eixample i al Glop.com.
3: Quiero reformar el baño, pero tengo que ahorrar mínimo un año.
6: Ya, tío, pero ducharse en tu baño es deporte de riesgo. ¿Por qué no lo financias?
3: No quiero meterme en un revolving, que sabes cuándo entras, pero no cuándo sales.
6: Pues entra en mejoratupréstamo.com y elige United, un préstamo online hecho para you.
9: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
13: Ei, com va? Com et dius?
17: Tenim un nom que el sap tothom.
13: Però d'on surts tu?
17: Tant se val d'on venim, si del sud.
13: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
17: Ara estem d'acord, estem d'acord.
13: Sí, i una estrella ens agermana.
24: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
25: También está en oscuro, muy de moda ahora.
28: Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
25: Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
28: Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía.
29: Descúbrelo en Cuadis Llança, concesionario oficial Nissan en Barcelona y Sant Boi de Llobregat.
30: Com és la nit de Sant Joan?
31: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
32: No pots anar a denunciar un públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
33: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
34: Què li has fet a la meva filla?
35: No, fill, no pot parar, això.
36: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
37: Diuen que de mare només n'hi ha una. I de menar 75 també. A Manà 75, cada dia és una nova oportunitat per gaudir. Vine a descobrir el sabor de la felicitat i a crear moments inoblidables amb nosaltres.
20: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
7: Doncs aquí seguim. D'una banda, contents perquè avui hi ha una Champions celebrada, però de l'altra banda, bastant desil·lusionats amb aquest final de Lliga en què el Girona ha acabat baixant a segona divisió, recordo. Mallorca i Girona són els dos equips que baixen a segona. Mallorca ha guanyat 3-0, però no li ha valgut, perquè precisament necessitava que el Girona guanyés i s'ha quedat amb un empat a 1 en què ha tingut molt mal gust de boca aquest partit. Anem primer de tot a veure les dades del Barça, però que avui, Fermín, són una mica més globals, no?
8: Més globals de la temporada.
7: Doncs vinga, va, amb CaixaBank, el Big Data del Fermín, l'últim de la temporada.
38: Big Data Fermín. La tendència.
8: En aquest cas, la tendència global del Barça sota el guiatge de Flick és a fer molts gols. Acabar la temporada amb moltíssims gols marcats. 144 marcat el Barça en aquesta temporada en un total de 57 partits. Tot i així, encara va ser més fulgurant la del curs passat, on el Barça va marcar 174 en 60 partits i en aquesta 144. També és tendència el fet d'encaixar molts gols, però menys que la temporada anterior. En aquest curs, 63 gols, amb els 3 d'avui, en 57 partits, lluny dels 72 que el Barça va encaixar a la temporada anterior. Chesney, avui 3 gols rebuts, acaba amb 11 partits, 21 gols rebuts pel porter polonès.
38: Radiografia del partit.
8: Anem a fer la radiografia dels jugadors, més que del partit, i a mesurar l'impacte en gols i assistències que han tingut en aquesta temporada. Seguint un programa de 40 principals, farem pujades i baixades de la llista. El jugador que més ha crescut aquesta temporada, pel que fa a l'impacte, gols i assistències, ha estat Fermín López, perquè acaba amb un total de 13 gols i 17 assistències. Per tant, estem parlant d'un impacte en 30 gols. que l'impacte en el curs passat va ser de 17 gols, i en aquest l'impacte de 30 sumant gols i assistències. Per tant, és una crescuda espectacular del mitjapunta del Barça, que ha acabat la temporada com a màxim assistent del Barça, juntament amb Lamine Yamal, els dos empatats amb 17 assistències. I la gran baixada de la llista, per així dir-ho, és la de Rafinha. Ha marcat molts gols, 21, però 8 assistències, impacte en 29, que està prou bé, però com ha tingut tantes lesions, no ha pogut igualar les xifres espectaculars del curs passat, on va impactar amb 56 gols, i en aquest 29, que està molt bé, però lluny de l'excel·lència del curs passat.
38: El millor en xifres
8: de la temporada, i el millor és Lamine Yamal. Màxim golejador de la plantilla, amb 24 gols, també màxim assistent amb 17 passades de gol, en aquest cas compartit amb Fermín López. Impacta, per tant, de Lamine Yamal en 41 gols. La temporada anterior impacta en 39, en aquesta 41 se segueix superant un any més el bo de Lamine Yamal, que és el rei de l'ocasió creada en el Barça. N'ha creat 118, el segon Pedri amb 83.
38: La dada sorprenent.
0: La dada sorprenent l'escoltarem després, perquè avui, ara sí, hem de saludar, possiblement, a una persona que ara mateix està, la traiem de mig sopar de celebració. Marc Vives, director esportiu del Barça. Enhorabona, primer de tot.
2: Gràcies, gràcies, bona nit.
0: Què? T'hem tret hora de la celebració, eh? Ja ens sap greu.
2: Totalment, totalment. Però, bueno, l'ocasió s'ho mereix.
0: Home, si s'ho mereix, mare de Déu. Ho heu guanyat tot. És que quina temporada, Marc, de veritat. No hi ha més paraules. És a dir, la final somiada.
2: Sí, la veritat que sí. La veritat és que ha estat una temporada realment extraordinària. O sigui, bueno, content no, el que vagi més enllà. I a més aquestes noies estan demostrant que han vingut aquí per fer història, estan fent història.
0: Sí, s'ha de reconèixer que avui tot fitxatge que s'ha fet ha funcionat a la perfecció. Dos gols de Pajor, dos gols de Salma. Ja sé que no són fitxatges d'aquest any, però vull dir, té molta tela, que últimament el Barça ha tocat sempre amb la tecla que havia de tocar.
2: Doncs, bueno, intentarem que segueixi així. La veritat és que sí, que molt contents. Ara intentar, a veure si li podem seguir donant continuïtat.
0: Això vol dir que ara mateix ja estàs pensant en la temporada que ve?
2: Sí, el meu cap no pot parar. El meu cap no pot parar. O sigui, això forma part del càrrec.
0: Però ara toca celebrar-ho, no? Vull dir, escolta, dona't un dia de descans, sí. Dona't un moment de descans.
2: Avui sí, avui sí. Avui demà, totalment descans.
8: Marc, la maduresa amb la qual el Barça ha competit la final ha estat espectacular, perquè en una final de vegades no pots imposar el teu relat com t'agradaria, però la maduresa del Barça a la primera meitat per aguantar el xàfec i a la segona per liquidar amb espais ha estat bestial.
2: Sí, ho has definit molt bé. I a més és un partit en el qual no hem pogut desenvolupar el nostre estil de joc. Mai ens hem trobat en un percentatge de possessió que sigui quasi bé 50-50, però hem pogut adaptar-nos i a la segona part jo crec que hem fet una segona part d'altíssim nivell.
0: És que, a més, catacoll. O sigui, avui per mi...
8: Un dia més, catacoll.
0: Un dia més. Quina sèrie de miracles treu catacoll.
2: Totalment, totalment d'acord. O sigui, la millor portera del món, sens dubte.
0: És la millor portera del món, oi?
2: Sí, per nosaltres sí, sens dubte.
0: El tema ara aquí és beneït problema, a qui li dones la pilota d'or? Perquè és que tens tantes candidates aquest any.
8: Tens Alexia, tens Pajor...
2: Hauran de canviar la norma, no? N'hauran de fer més.
0: Hauran de fer diverses sí. Pilotes d'or.
2: Sí.
0: A més, segurament sí. Ha estat una temporada molt difícil per tot l'estaf, perquè veníeu d'una final perduda, hi havia molta gana, també us havia criticat bastant en certs aspectes sobre si donava la talla o no l'estaf. Hosti, crec que sí que donava la talla, eh?
2: Sí, totalment. I també una temporada que no ens oblidem, que ens ha passat de tot. Hem tingut moltes lesions desafortunades, de jugadores importants, i això demostra de la cohesió que hi ha hagut en el grup i la capacitat que ha tingut de sobreposar-se a tots els problemes.
8: Us esperàveu la irreverència i la maduresa que han exhibit jugadores com Clara Serrajordi, 18 anys, avui titular, Aixa Camarà també ha tingut minuts, Vicky López, que continua amb un creixement meteòric. Hòstia. Us esperàveu aquesta fermesa d'unes jugadores tan joves?
2: Bueno, o sigui, a veure, hi ha molt avantatgista, ara després d'haver guanyat la Copa d'Europa, dir-ho. Però no ens ho esperàvem en aquest nivell, perquè realment és que està sent... bueno, jo crec que tothom ho està veient. Semblen jugadores molt joves, però al mateix temps molt veteranes.
0: Palet, des d'Oslo, tenim per aquí també per parlar amb el Marc.
1: Sí, jo li volia preguntar al Marc, ara que surt un moment del sopar per atendre'ns i que acaben de fer els parlaments, no sé si ens pot dir la frase o la idea més repetida en aquesta celebració que de moment tot just comença.
2: Doncs si et soc sincer no recordo molt, moltes coses dir, perquè jo, entre que estic mig afònic també tinc moltes coses al cap, però bueno, ja et pots imaginar, o sigui, sobretot la paraula campiones, jo crec que això és el que és la veritat, és la realitat.
0: Per cert, ara que estem tot just començant encara la celebració, qui va camí de ser l'MVP ara mateix?
2: Tenim diverses candidates,
0: sí,
2: aquí.
0: Sí, sí, ja imagino, ja.
2: Ja tenim diverses candidates.
0: Lárgalo,
2: sí, sí, sí. Sí, jo crec que Quica donarà el callo, jo crec que Quica es guanyarà la titularitat. I a més, té un bon tarannà per guanyar la festa. Sí, sí, sí, sí.
0: Mira, ara que parles de Quica, més enllà de la futbolista, la persona que hem descobert aquí, eh?
2: Total. Sí, sí, sí. La integració que ha tingut.
0: És que és bestial. A més, imagino també que quan busqueu fitxatges també penseu en això, no? En que facin equip, en que siguin... que es converteixin en una més, que no només sigui... Val, sí, és molt bona jugant a futbol. En què més us fixeu?
2: Doncs amb el que acabes de dir, no? Perquè tenim dos exemples claríssims i amb un d'ell que m'agradaria sobretot destacar-ho, no? Que és Eva Pajor. Perquè Eva Pajor m'ha fet una especial il·lusió que guanyés la Champions, perquè és una de les professionals més grans que he vist, en tots els sentits, excel·lent persona, i que avui, per fi, després d'haver jugat 5 finals de Champions, avui l'hagi guanyat, i a més amb el partidàs que ha fet, crec que Eva s'ho mereix tot.
0: Carai, és veritat que és una jugadora que el primer gol, jo no recordo cara més sentida de fins i tot haver-se tret un pes de sobre, no?
2: Sí, sí, sí, total, perquè moltes decepcions que ha tingut en la seva vida professional en aquest sentit, i realment s'ho mereixia. I bueno, molt, molt content per totes, però especialment per ella.
0: Palet.
1: I Marc, per cert, ja sabem que no depenia el futur de Pere Romeu d'aquesta final ni molt menys, però veient com el pla del Pere, de tot l'estaf, ha sortit a la perfecció, raó de més per donar-li continuïtat, no?, al cos tècnic.
2: Sí, sí, ja ho havíem dit abans de la final, eh? Abans de la final ja ho hem comentat, i ara és qüestió d'acabar d'assentar-nos, de tenir el temps i la tranquil·litat i posar fil a l'agulla.
0: Doncs, Marc, no et volem tampoc aquí mantenir massa estona més que res, perquè deus estar ara mateix, se't refredarà això, se't refredarà.
2: Sí, sí, no he pogut ni...
1: A la zona mixta, dies. Que si era per ella, que acabava el port, eh? O sigui, que vigileu amb la Cata, que no se us escapi i acabi, bueno, i acabi malament.
2: Avui té permís. Facin el que creguin avui.
0: Avui tots teniu permís, i cuida't aquesta veu, que pinta que demà encara en tindràs menys.
2: Totalment d'acord. Molt bé.
0: Marc
2: Moltíssimes
0: Vives,
2: gràcies.
0: Director esportiu, res, sí. Una abraçada, enhorabona, i que ho gaudiu molt.
2: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: El Barça, que ha aconseguit la quarta Champions, i el Marc Vives, que se'n torna a celebrar-ho amb el seu equip, que clar, és que quin tros de protagonista ens has aconseguit aquí, Anna.
1: Bé, gràcies al Marc, primer de tot, per sortir del sopar, que acabava just de parlar el president Rafa Juste, que agafava el telèfon del Que t'hi jugues, Barça, així que moltes gràcies al Marc Vives, i té una feina que no és gens fàcil, perquè ell ha de fer aquesta feina bruta de quadrar números, de veure el fair play per aquí, el fair play per allà, i si fos per ell, hauria anat a fitxar a moltíssimes jugadores, perquè el cartell del Barça és enorme i la feina que es fa als despatxos és bona, però malauradament, doncs, sobretot aquest darrer estiu, s'ha donat una situació que financerament no es podia atacar els fitxatges, i per això doncs van marxar 7 jugadores, només en va arribar una, Laia Alexandri, lliure, a sobre amb la mala sort, que és una de les coses que ha comentat el Marc a l'entrevista, que han anat tenint molts obstacles realment durant la temporada, perquè l'únic fitxatge es trenca els creuats. Aitana, triple pilota d'or, pateix la lesió més llarga de la seva carrera, 5 mesos fora. Ara no ens en recordem, però és que Patri Jarro va estar 3 mesos també sense jugar per una lesió òssea al principi de la temporada. Totes en algun moment han anat caient. És a dir, no només tenies una plantilla curta, sinó que sobre la mala sort de les lesions, doncs t'ha anat acompanyant, i a acabar una temporada així, amb la dificultat que tenia, amb el pòquer de títols, guanyant un Olímpic de Lió, que és, ho hem estat comentant abans, un imperi fet a cop de talonari per guanyar la Champions, doncs xapó, treure's el barret i citar a tothom demà a les 7 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina a celebrar aquesta Champions, perquè sobretot jo crec que el que no hem de fer és normalitzar i pensar que això seguirà sent així per sempre. És a dir, gaudim del moment, evidentment, però conscients de que és una generació irrepetible.
0: Què faries tu de cara a la temporada que ve, Palet?
1: En quin sentit? De fitxatges?
0: Què cal? Què cal?
1: Cal, per mi, defensa, s'ha de reforçar, perquè sortirà Mapileón, sortirà Ona Batlle, per tant, per mi, sobretot, has de fitxar una lateral, crec, per suplir a Ona Batlle, si pot ser una central també, però sobretot jo crec que lateral, perquè la baixada d'Ona serà molt sensible, i a partir d'aquí, sobretot jo crec que en defensa, perquè sí que al mig del camp i la davantera la veig més poblada i millor, però en defensa sí que el Barça s'haurà de reforçar.
0: Sí, jo sí que es veu un pèl més, o sigui, del mig cap endavant sembla que ho tinguis bastant bé. És més, fins i tot falta com que s'acabi, entre cometes, incorporar Kika, que és a dir, que fins
1: mira,
0: i tot...
1: Mira, tant de bo sigui la seva temporada, la següent, dir, perquè...
0: És més probable que fins i tot que l'any que ve tinguis, com aquell que diu, més efectius sense necessitar fitxatges l'any que ve.
1: Sí.
0: Però és veritat que al darrere, perdre Mapi per mi és un daltabaix, És
1: Ves que són 9 anys, de Mapi, és a dir, jo ja no recordo què era el Barça sense Mapi, és una...

0: Alerta Fermín.
1: Aquí està, seguim-hi.
2: Mira, dada sorprenent, que era una de les que ens
1: sí,
2: quedava
1: ja,
2: penjada.
1: Ja estava l'indicatiu tirat.
2: És que la temporada que ha estat espectacular, perquè el Barça ha guanyat 24 partits de 26, només hi ha hagut dues derrotes, hosti, Paris Saint-Germain i Atlètic de Madrid, també déu-n'hi-do quines derrotes, sobretot la de l'Atlètic de Madrid, balanç de 80 gols a favor i 19 en contra, i a la Lliga, recordem, ple de victòries, 19 de 19 al Feu Blaugrana, que ha hagut 3 feus diferents, però el Barça a casa de la Lliga ha estat impolut.
0: La curiositat.
2: El repartiment de gols i assistències, perquè el Barça ha tingut 6 golejadors diferents amb almenys 10 gols aquesta temporada.
1: Aquesta,
2: un fet que no...
1: aquesta l'has anat repetint durant la temporada i m'ha semblat sempre molt remarcable.
2: Perquè et parla d'una coralitat que ha tingut el Barça, perquè amb almenys 10 gols ha tingut a Lewandowski, a Rafinha, a Lamine Yamal, a Ferran, a Rashford i a Fermín. Per tant, té molt mèrit. És un fet que no succeïa des de finals dels anys 50, repartir tant el gol o tenir tants jugadors amb tanta capacitat per veure porteria. I també ha repartit molt assistència, almenys 5 jugadors amb almenys 10 passades de gol, un fet que no succeïa des de feia 12 anys. El Barça acaba amb 17 golejadors diferents i amb 19 assistents diferents la temporada.
1: Increïble. És, de veritat, és, em sembla de les dades més bèsties com has arribat a repartir tot això.
2: Molt
1: com
2: coral,
1: has arribat
2: molt coral.
1: A repartir. Hem de buscar el millor jugador del partit.
3: Quadis Llançà, el teu concessionari oficial Nissan, patrocina el jugador estrella.
1: Aquesta em sembla un pèl... Vull dir, al final ha sigut un partit totalment fluix a València, intrascendent, per tant jo he de suposar que aquí...
4: Dóna-li a Lewandowski, home, que és el seu últim partit amb el Barça i ja està.
1: Dir, Santi, per cert, com és que hi ha tanta remor per aquí darrere teu?
4: Estic aquí esperant a veure si ve Lewandowski i a veure si vol dignar-se a dir-nos alguna cosa abans d'abandonar la seva etapa.
5: Ver-m'ho un poquit també a l'MVP de l'Espanyol, o no?
1: Vinga, va, el teu.
5: A Carlos Romero, que ha sigut la seva despedida com a jugador de l'Espanyol, ha tingut un final de partit espectacular, durant tot el partit ha sigut el jugador protagonista i a l'acabar que hi ha hagut una despedida molt emotiva, amb Manolo pujant a la curva a cantar amb els aficionats. Després ho ha fet Carlos Romero, ha sigut una imatge molt bonica, tots els jugadors cantant, i ara aquí durant la gespa està Carlos Romero amb la família fent fotos, Antonio Roca, Puado i Omar, amb Monchi de fons, i bueno, que acaba una temporada per l'Espanyol, un C a la classificació, no està malament, per com pintava tot fa unes setmanes, i que ha sigut avui més una festa de celebració de final de temporada que una altra cosa.
1: Tu, Gonzalo,
4: per cert, li he preguntat a Hansi Flick, are you ready for Mourinho? I m'ha dit, of course, great coach, he will be a tough rival.
1: Hòstia, que gran.
5: Digue'm, Bermú, què deies?
1: No, perdona. Que anava a dir, ja per tancar una mica a Cornellà, sí. Com has vist avui, Manolo? És a dir, la sensació era de Déu?
5: Ha sigut, bueno, jo crec que Manolo, una de les coses claus que té és aquesta connexió amb la grada, amb el sentiment perico, amb l'aficionat de l'Espanyol, i jo crec que una manera d'expressar-ho després d'una temporada tan tensa com aquesta i després d'aquesta segona volta era pujar i a celebrar. És molt sentimental, és molt passional. No tinc ni idea de lo que Monchi farà. Feia una setmana semblava més fora que dins, ara tot lo contrari, veurem. Dimarts és una bona oportunitat per preguntar-li a Monchi a la seva presentació oficial. El que sí que et puc dir és que des del club Monchi i els seus ajudants, entre ells Fernando Navarro, el mític lateral esquerre del Sevilla, estan ja treballant en el projecte d'aquest Espanyol nou, a la nova era d'Alan Pace, amb un Espanyol que acaba un C a la classificació, que ha sigut un final de festa molt bonic amb tota l'afició, amb jugadors que marxen i han deixat una impremta molt gran, i veurem el que passa.
1: Gonzalo, et seguirem escoltant el que t'hi jugues els divendres i et seguirem veient de tant en tant al bar mentre el tinguem obert.
5: Sí, allà estarem tots, ja sabeu. Moltes gràcies per aquest any, ha sigut un any increïble, companys espectaculars, tant dins com fora de les càmeres, tota la gent de l'Altillo, del Zulo, el Departament de Sostenibilitat, que tant me l'estimo, el Fermín, el Santi, a tu, Bermú, el Sique, a tota la gent que ha format part, ha sigut un autèntic plaer. Ens veurem molt aviat, gràcies per l'oportunitat. Mai m'ho esperava, no? Poder seguir una temporada sencera del Barça. Crec que ha sortit molt bé, la gent està molt contenta, tothom hem gaudit molt, hem après molt. Vosaltres també molt contents perquè heu guanyat títols i ens veiem aviat.
2: Ha faltat la Champions, Gonzalo, ja l'any vinent.
5: No ha faltat, ja tinc la femenina, ja està bé.
1: Home, l'any que ve veurem, Gonzalo, una abraçada, tio.
5: Que vagi molt bé, una abraçada molt forta a tots.
1: A València, Santi, es digna Lewandowski aparèixer?
4: Encara no ha aparegut, ja tanquem? Ja és l'hora de tancar?
1: No, sí, no falta ja massa, però més que res que tenim un bloc d'un parell de minuts de publicitat i doncs això...
5: Bye, culos.
4: Escolteu, bye, culos. Ha estat un plaer aquesta primera temporada del que t'hi jugues Barça, que acaba amb una Lliga una Supercopa i una Champions. Dèiem que érem gafes, perquè la primera vam perdre.
2: Quin botí,
4: resulta que hem guanyat tres títols. Un al Lut de Gas, un al Toreschi i l'altre a la Casa Cupra. Així que imagina't. Increïble. Imagina't.
1: Imagina't. Sí, sí, la veritat, al final, triplet. Triplet, triplet.
4: Triplet del que t'hi jugues Barça la primera temporada.
1: Clar que sí, home. Res, això. Nosaltres tornem d'aquí a un parell de minuts i tancarem el programa, que encara hem d'anar a Girona. Esperem a veure quan hi tornem. Aquí està el tema. Que tornar-hi... ja et dic, per mi ja no és només la sensació de quina llàstima que hagin baixat, sinó de dir, hosti, no sé...
2: No, la dificultat de Hypermotion, clar.
1: No és només que sigui la Hypertensiones, sinó que és que és una lliga, a part de ser molt complicada, jo crec que l'any que ve fins i tot al Girona li pot costar aconseguir una bona posició. I més veient com està, és a dir, que és, no sé
2: no, qui... No, el Valladolid li ha costat molt aquesta
1: no
2: temporada,
1: sé qui va
2: per exemple.
1: Mira, diria que era l'Oriol Alsina, l'exentrenador del Llagostera.
2: Sí, home, històric.
1: Que ara mateix està entrenant al Terrassa, que també era director esportiu i he vist per Girona i tot plegat, i em deia... normalment, com més equips... O sigui, quan, a la final de la temporada, tu mires a cada plantilla i puc dir qui baixarà, només dient-te els jugadors que crec que la temporada que ve podrien marxar si baixen. És a dir, quants jugadors realment se l'estan jugant? Quants jugadors realment senten que... perquè al final sí, pot haver-hi molta tàctica i molta cosa, però és veritat que el Girona, si baixava, li quedaven 3 jugadors.
4: Saje para los culés!
1: Ep!
4: Doncs marxa Robert Lewandowski,
1: no vol
4: acomiadar-se dels culers del que t'hi jugues Barça, una llàstima, perdona Bermúdez que t'hagi tallat, però és que aquestes coses s'agafen al vuelo o no s'agafen.
1: I a més, m'ha sabut greu perquè l'has enganxat com si fossis un periodista del cor entrevistant a un detingut.
4: No, sí, però sí, i era una cosa maca, no entenc.
1: ¿Estás contento con la resolución?
5: Però nos confirmes la relació, Santi, o no? Sí o no?
4: Escolta, veniu aquí vosaltres i ho feu, entens? Tanta cunyeta i tanta brometa. Veniu aquí vosaltres i li pregunteu vosaltres.
1: Santi, t'estimem.
5: T'estimem, Santi.
1: Aviam si tenim un altre mensaje per a les culos en algun moment, eh?
4: Ai, hi culos.
1: Hi culos.
5: Hi culos.
1: Res, nosaltres tornem d'aquí un minut i us diem adeu, que aquesta temporada ha sigut preciosa.
6: También está en oscuro, muy de moda ahora.
7: Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
6: Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
7: Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía.
3: Descúbrelo en Cuadis Llança, concesionario oficial Nissan en Barcelona y Sant Boi de Llobregat.
8: Que t'hi jugues, Barça, amb Albert Bermúdez i Santi Ovalle.
9: Diuen que cuinar és una forma d'amor. Amanar 75 els arrossos són una manera d'expressar respecte pel territori i la tradició. La recepta? L'amor per l'arròs de l'Illa de Buda i els ingredients de proximitat. Restaurant Manar 75, on gastronomia i territori s'uneixen per protegir el seu origen.
10: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
11: I també totes les eines i ferreteria.
10: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
11: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
12: ¿Reforma, curso, viajes y lo acabas pagando con tarjeta? Antes de liarte con un revolving de esos que pueden crecer solos, prueba United. Entra en mejoratuprestamo.com y simula tu crédito de cuota fija y el plazo que elijas. United, un préstamo online hecho para you.
13: Que veus la nit de Sant Joan.
14: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
15: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
16: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
17: Què li has fet a la meva filla?
18: No, el fill no pot pagar això.
16: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
19: Ei, perdona, una estrella.
17: Ei, una estrella.
19: Perdona, una estrella.
17: Una estrella.
19: Què? Un crit valent.
17: Vinga, tots units fent força.
19: Una estrella!
17: De seguida!
16: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
20: Lents progressives perfectes? Existeixen. Descobreix Varilux XR sèries. Nitidesa instantània, fins i tot en moviment. Amb transicions fluides de prop a lluny. A vista òptica. Dissenyades amb intel·ligència artificial. Personalitzades per a gent real. Amb total garantia d'adaptació i el tracte personal i proper de sempre. Vista òptica.
21: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
0: Quan venen els teus amics d'altres països i vols presumir del millor d'aquí, porta'ls al Glop, amb les seves estovalles de quadrets de tota la vida i el sabor de fa 47 anys. Fliparan. I tu diràs, sí, cuina catalana. Som així, al Glop. A Gràcia, l'Eixample i al Glop.com.
18: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
18: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
1: Doncs tot just es fan les 12 de la nit i per últim hem de saludar Girona, que encara estan acabant de pair aquest descens a segona divisió. Recordem, l'Espanyol ja ha salvat de la temporada passada, podia entrar a Europa, no ho ha aconseguit, ha empatat a un. El Barça ja era campió de Lliga, però depeníem de Girona i no ha sortit precisament bé. Sí que, Rodríguez, com esteu?
23: Doncs aquí, just surt Mitchell en sala de premsa, ja l'hem escoltat el que t'hi jugues Barça a través de la televisió. Simplement apuntar que ha dit que ara no és moment de fer cap anàlisi. Entenc que encara en calent per la derrota, l'empat, que és una derrota avui. I Eder Sarabia, que just ara ha acabat la seva roda de premsa, ha enviat molts ànims a la gent de Girona. Ha confirmat que continuarà una temporada més a l'Elx, Eder Sarabia. Hi havia dubtes, però ell ha dit que seguirà perquè el projecte encara pot créixer. I estava, òbviament, molt, molt content. Aquesta alegria, la d'Eder Sarabia, contrasta amb la imatge que estem veient, Arnau, ara de Mitchell, trist, a la sala de premsa.
24: Cap cot, trist, enfonsat. La primera resposta ha dit que no era moment ara de parlar del que havia sortit malament durant la temporada. Suposo també que li preguntaran ara pel seu futur i veurem el seu futur i el del Girona.
1: Doncs veurem a veure què acaba dient Mitchell, però sí que és veritat que abans el seu futur l'ha deixat una mica a l'aire, en el sentit que...
2: Es reuniria amb el club,
1: ho parlarien. I clar, per molt que se li acabi el contracte i que segurament tingui 25.000 nòvies, doncs cal veure. Jo si fos Mitchell segurament tampoc seguiria pel mateix que hem comentat abans, que et va malament la temporada, jornada 7 estàs 16è, s'espera de tu que pugis, comença a enrarir-se tot i tu has deixat passar 50.000 trens per Europa, has deixat passar tot un Interrail sencer. Doncs possiblement Mitchell l'any que ve no sigui l'entrenador del Girona. De fet, avui la sensació és que hi havia molts comiats a Girona.
23: Sí, el de Stuani ha fet tota la pinta. Ell és dels que més ha plorat. Acaba contracte, té 40 anys pràcticament, els farà l'octubre. I com ha relatat el Nil Solà, hi ha molts jugadors que evidentment marxaran perquè tindran ofertes. És a dir, la dificultat ara serà reconstruir un projecte per tornar a primera divisió, però és el futbol.
1: Doncs la veritat, qüestions del futbol, que tindran un estiu mogudíssim, això sí, el Girona tindrà un estiu mogudíssim, i depèn de com reconstrueixin la plantilla veurem quina és la seva aspiració, tot i que imagino que ha de ser tornar a pujar a primera.
2: Sí, però clar, has de fer el bloc nou, això mai et dona garantia de res, però tot i així el múscul i la petjada i l'estatus està aquí, és a dir, és un equip que ha jugat Champions i ha de ser vist a la categoria com un gran, però l'estiu serà llarg i serà dur.
1: Sí que, Arnau, moltes gràcies per la feina d'avui, llàstima que no hagi sortit bé.
24: No, ell sí que ha entrat ara ja cap a la roda de premsa. No ha sigut el final esperat pel Girona, no ha sigut el final esperat per aquest dia que havia començat també amb el Barça. Una llàstima, però això és el futbol i el Girona tornarà, segur.
1: Arnau, abraçada superforta.
24: Abraçada per tothom.
1: Doncs això ha estat el que t'hi jugues Barça, ja no només d'avui, que ha durat 7 hores i han sigut 7 hores d'una ràdio espectacular i apassionant, que et deixa imatges tan boniques com la que hem tingut a Oslo i la que hem tingut des de casa Cupra Raval, però alhora imatges tan tristes com les que et deixa un descens del Girona. Aquí hem estat els que ja sabeu. Avui hem sigut una pila. I em poso a relatar noms i és que flipes. Començant pel Carles Penya a l'Organització General, amb l'Olga García, la Júlia Sabata, Jordi Ferrón, Santi Ovalle, Edu Boada, Alejandra Castelló, Paula López, el Creixell, el Pol Regàs, el Jordi Urós, el Pere Bernal, el control tècnic, l'Eli Gordon i l'Andro Sacaridis al Departament de Realització Imperialista, el Martí Juncà al Departament de Visibilitat, la Sier Chávez, l'Anna Palet, el Biel Macià, el Sique Rodríguez, l'Arnau Montserrat, el Santi Ovalle, el Gonzalo Álvarez i el Fermín Suárez. Tots aquests noms han passat avui en algun moment per l'antena del Que t'hi jugues, Barça. No em digueu que no som un tros de programa. Això, aquesta temporada s'ha acabat. I, si Déu vol, és a dir, si l'acer ho convé, ens veiem l'any que ve esperant relatar nous títols, noves victòries, noves emocions i, doncs això, que ens veiem, espero, a partir de mitjans d'agost, que és quan tornarà el Barça amb el Gamper. Aquest cop, per sort, no serà a l'estadi Johan Cruyff. Tot el que no sigui començar així la temporada, serà una victòria. Serà una victòria. Va, això ha estat el Que t'hi jugues, Barça. Una abraçada molt, molt forta i ens escoltem.